Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: κακόν δικηδική τα καπρέμπο.
1: Amfamani és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una 20ena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres

0: que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
1: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
0: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
1: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
2: A quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
3: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
5: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
2: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
6: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
2: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat.

capacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure de futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juguen molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça.
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro, que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre a la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2 gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que el partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel Quaranta és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Berà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes, de fet una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I per tant, doncs, és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè També des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
5: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
6: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar tres activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
7: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
8: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit, avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
9: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula, ens ho explica la Maite Polo.
11: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
14: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
15: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
14: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
16: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
17: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
16: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Haio Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
18: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Haio Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit una tònica que serà sempre així, segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
19: ho hem de posar en valor, perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre's la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
18: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
20: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
21: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt, doncs, per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. L'autovia A2 sí que presentaria uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Vicent dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 6 minuts del matí. Avui és divendres 22 de maig de 2026. I de seguida començarem a fer la República Santboiana a Ràdio Sant Boi. I és que començar sabent que és divendres ja afavoreix les coses, i més quan una setmana ha estat tan farcida i fàcil a l'hora de digerir. Ens agrada que sigui així. Però les coses no es fan soles i, per tant, haurem de remengar-nos una mica, i això passa, esclar, per fer-la petar d'entrada una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres. Després arribarà la bona música, que en aquesta casa, ja ho sabeu, la música, els músics i les músiques venen acompanyades per un gran anfitrió, en Ricard Peris, de la Partitura de la República. I parlant de bona gent, per una banda tindrem a la Pilar Ordóñez amb les seves propostes cinematogràfiques, i per un altre cantó, per un altre costat, diguem-ho, esclar, el senyor Josep Maria Reventós, que també s'arremangarà per fer-nos la bugada del seu safareig. Fem divendres a l'estil de la República Santboiana, doncs, que el bon temps i les bones vibracions ja truquen a la nostra porta. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a la producció, l'Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Què tal, com vas?
1: Molt bon dia.
0: Escolta, fixa-t'hi, 21 graus, jo, fins i tot és que se'm fa difícil d'entendre. 21 graus marquen els termòmetres aquí al barri centre. Hem començat més o menys amb 17, 18, i ara hi ha 21. No sé, això és possible o què?
1: És possible, sí, que vagi pujant la temperatura, com fa més calor i cada cop que ens aprovem més a l'estiu.
0: Home, si ho diu aquest, potser és veritat, no?
1: Clar, potser.
0: Però fixa't, 21 graus, avui, que el calendari ens assenyala els dos ànecs, 22. Estem,
1: 22.
0: Sí, estem a la casella 22 de maig. I 21, 22 graus.
1: Sí, aquestes mira, tot, casualitats que agraden.
0: Sí. Calla que això no vulgui dir alguna cosa així que... Bueno, això és potser no n'hi ha per tant, no? Potser no n'hi ha per tant, crec. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ja el coneixeu, és el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Doncs va, posem a fil a l'agulla i res, punxem la cançó del dia, però és que l'expliquem una mica, Àngel, quina és, no?
1: Doncs mira, avui volem que la cançó del dia sigui una voluntat d'aquestes que ja estan rebentant les xarxes. I per tant hem escollit a la superestrella global Becky G, que li dona la benvinguda a l'estiu amb el nou senzill Epa.
0: Carai, això sí que és sortit del forn, eh?
1: Ni més ni menys. És està impulsada per un ritme enganxós i navegar entre l'espanyol i l'anglès amb una energia fresca, divertida i totalment autèntica.
0: Doncs mira, tant en tant també va bé que es pensin que som molt, molt moderns.

Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.

0: el temps començaria a variar. Per tant, jornada de divendres tranquil·la, plàcida i un cap de setmana amb un dissabte de temperatures de ple estiu i un diumenge que començarà a afluixar i a aparèixer alguna banda de núvols, sobretot de cara a la segona meitat del dia, però sense cap conseqüència. Que passeu bon cap de setmana.
1: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
2: Arribem a un quart de nou. És el moment, doncs, de saber la xarxa viària, com està, si hi ha masses cues, si hi ha masses problemes. Ens ho explica cada matí, esclar, el Ferran, bon dia.
3: De moment, amb molta tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Fa tot just una estona hem registrat una primera incidència. Parlem d'un accident a la C33 que de moment deixa un quilòmetre de retencions en sentit nord al punt de Montcada i Reixac, a un punt on es talla un carril de circulació. Pel que fa a la resta de la xarxa, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, de moment força tranquil·litat. Destaquem retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat, però trobem alguns punts amb lentitud habitual, però de moment amb força fluidesa a totes les seves vies. Aquesta lentitud la trobaríem sobretot a la A2, al punt d'entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, de manera molt intermitent, en direcció Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, bon cap de setmana, Ferran. Moltes gràcies.
3: Igualment, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem amb els diaris. Doncs comencem per repassar els titulars, en aquest cas del periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, avui el titular és de les comunitats del PP i el PSOE pacten el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment del fons del pla estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes de lloguer. I la fotografia del dia d'avui del periòdico és l'obertura de la sala Creuer, situada sota la torre principal de la Sagrada Família, i el titular que diuen la Sagrada Família a punt. El Trempa revela l'interior de la seva torre central i la bendicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi. També ens parlen d'Estée Lauder i Puig, trencant la negociació de cara a fusionar-se. També ens parlen del fenomen de cultural que és Bad Bunny, que aterra avui a l'estadi olímpic. I per acabar ens parlen d'Illa, que es garanteix la legislatura després de sumar als comuns els pressupostos.
2: Doncs precisament d'en Bad Bunny en parla La Vanguardia, obrint edició i molt a prop del, de la capçalera. Barcelona obre a Bad Bunny, això, la porta d'Europa. El veiem escenificant un dels seus espectacles vestit completament de blanc, amb guants blancs, i assenyalant cap a algun lloc. Sigui com sigui, els titulars diuen l'ombra de la corrupció, el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros la quantitat de la suposada comissió pel rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes. Per altra banda, també Puig i Estée Lauder trenquen les negociacions de fusió. Semblava tot dat i beneït, però doncs, resulta que les coses són més difícils. La imputació de Jonathan Andic pressiona el Consell de Mango. I un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús, la Sagrada Família. Es prepara doncs, per a la missa de Lleó 14, que aplegarà 8.000 persones. La fotografia portada, podríem dir, que acompanya aquest titular, doncs, escolta, magnífica. La sala Creuer és un d'aquests llocs del pis superior de la Sagrada Família. Doncs va acollir ahir la presentació dels actes de la visita del Papa. Veiem, doncs, un grup de gent en la presentació d'aquests actes. Què més? Doncs una xifra, una dada també importada. Diu, només el 25% dels joves espanyols ocupats s'emancipen. I veiem, doncs, una persona

0: una persona jove, doncs, veient el que serien les ofertes d'una immobiliària des del carrer. Molt bé, ens queda el diari Ara amb els seus titulars, Àngel.
1: Doncs sí, el titular d'avui és de la vaga de docents, d'on els sindicats no aflueixen i exigeixen una nova proposta al govern. El contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. I pel que fa a la fotografia del dia, veiem l'obertura de la sala de Grauer també com a fotografia del dia de la Sagrada Família. Diu 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. També tenim una petita fotografia de Riquelme, que optarà a presidir el Real Madrid. Aspira a destronar Florentino Pérez en les primeres eleccions al club des de 2006. També ens parlen de l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de Zapatero. Per altra banda, el govern i comuns acorden 2.500 milions per a l'habitatge. I per acabar, ens parlen d'algú que ja hem dit, tant La Vanguardia com el periòdico. Puig trenca les converses de fusió amb l'estadounidenca Este Lauder.
0: Molt bé, doncs cap de setmana, ja ho sabeu, molt i molt excitant esportivament parlant, i per tant comencem també a repassar els titulars de les pilotes. Les pilotes, de les motos i de tot el que faci falta. Comencem, per exemple, pel diari Esport, Àngel.
1: Sí, el diari Esport, la protagonista de la portada és la Patri Jarro, la jugadora del Futbol Club Barcelona, que demà a jugar el títol de Champions. Diu, ojalá recordar Oslo por la cuarta. Es el mejor partido posible. Destaca la jugadora del Barça sobre la final de la Champions mañana ante el Lyon. Serra Jordi diu, la jugadora va ser la mejor y Alexia es la pieza más importante del equipo. Confiamos ciegamente en ella. També ens parlen de la diversió en família en PortAventura, de la plantilla del Barça que va celebrar el títol a PortAventura, també del Real Madrid, on Riquelme da el paso i confirma su candidatura. També ens parlen de Tebas, diu, una jornada per repartir 323 milions. I de bàsquet, per acabar, ens parlen del Barça, busca un tercer pivot en el mercat.
0: Us ho dèiem, un cap de setmana farcit, eh? Dèiem pilotes, motor, moto, vaja, doncs també atletisme i també vela, hi ha de tot, anem a pams. Arreu d'Europa, aquest és el titular principal de l'Esportiu. Oslo s'afegeix a la col·lecció de ciutats on el Barça, que jugarà la setena final i la sisena consecutiva, ha buscat alçar la Champions. I veiem, doncs, això, el trofeig de la Champions, diu Oslo 2026, Göteborg 21, Eindhoven 23, Budapest 19, Bilbao 24, Lisboa 25, Turí 22 també, etc. Women's Champions League. I veiem algunes de les jugadores del Barça abraçant-se, doncs, evidentment, fotografies d'arxiu d'algun dels molts partits que s'han guanyat. La marxa de Levi accelera la recerca, també en clau blaugrana. Què més? El Girona, el pou del qual s'ha de sortir. Aquest és el titular que explica un cop més que el Girona és el tercer equip amb més jornades en zona de descens i té clar l'únic camí per esquivar-lo, és guanyar aquest dissabte. Què més? Doncs més futbol a primera divisió. Els àrbits denuncien el Madrid per haver-los assenyalat. En quant a l'Espanyol, Carlos Romero tancarà demà una etapa brillant de blanc i blau. En quant a bàsquet, Euroliga, el València de Pedro Martínez diu, debutant en una final a 4 amb l'Olympiacos favorit. En quant a atletisme, com us dèiem, la mitja marató de Barcelona exhaureix els 40.000 dorsals en una setmana. I finalment, en quant a vela, les reflexions de Trittel, primer català tripulant a la Copa Amèrica, diu, des de fa 19 anys, déu-n'hi-do, la vela també, la vela en aquest cas catalana. I finalment, el Mundo Deportivo, que evidentment ens parla de tots aquests reptes cap de setmana, però també de cromos. Àngel.
1: Correcte, que som Julián, Harry Kane i el João Pedro, els davanters centrius. Diu, primer nivell. I és que el Barça decidió en buscar un delantero centro top con Julián Álvarez, João Pedro i Harry Kane como preferidos. També ens parlen que la plantilla celebró ayer la Liga a tope en PortAventura i ens parlen també d'una entrevista que li han fet a Graham Gansen. Diu, tenemos ganas de revancha. i jo con el alta y motivadísima. També ens parlen de que el Barça ja està en Oslo dispuesto a luchar mañana por su cuarta Champions ante el Olympique Lyon. També ens parlen del Real Madrid, on Riquelme irà a les selecciones, denuncia de los árbitros també, com hem dit abans, del club a Florentino, de l'Espanyol, que fa una entrevista a Carles Romero, on diu lo he dado todo por este escudo, ja que torna al Villarreal. I per acabar ens parlen de running, on la Hyundai mitja marató arriba als 40.000 inscrits.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, Àngel, ho hem explicat moltes vegades, però, vaja, no ens encansem perquè serà fantàstic. A mitja tarda, la final de Champions femenina.
1: Correcte.
0: I a partir de les 9, entre altres coses, però sobretot aquesta finalíssima també del Girona per no baixar a segona divisió.
1: Ni més ni menys, dos finals bastant diferents, en una et jugues un títol.
0: Correcte.
1: I a l'altra la permanència, i recordem que això és a les 6 el partit del Barça, i desitjar el millor a les jugadors del Barça.
0: Sí senyor, i tant que sí, home, i també sort pel Girona, esclar, faltaria
1: home,
0: més.
1: Home, i tant, sí, pels dues.
0: Déu-n'hi-do, veurem per on aniran les coses, sigui com sigui, els dilluns que tenim la tertúlia esportiva ben carregada que la tindrem.
1: Correcte, i també,
0: segur.
1: També cap de setmana el Gran Premi de la Fórmula 1.
0: Exacte.
1: Al Canadà, al circuit Jacques Villeneuve, i a veure què fa, que sembla que els Mercedes s'emportaran...
0: Sí senyor, que ho dèiem, no tots són pilotes, també hi ha doncs, raquetes, també hi ha motors, també hi ha motocicletes, hi ha vela, recorda, eh? Feia 19 també... anys que no hi havia un català a la Copa Amèrica.
1: Hi ha maratons també.
0: Sí senyor, maratons. Molt bé, així ens agrada, que estigui ben farcit. Sigui com sigui, res, fem una aturada tècnica i amb un 3 i no res ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
6: Les 8 i 34 minuts ens hi posem amb aquest divendres amb els dos ànecs a la casella, aquest 22, déu-n'hi-do, com anem consumint, doncs, això, els rengles del calendari de maig, déu-n'hi-do. Sigui com sigui, aquí, amb el nostre consell, això, de sàvia i savis. Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
7: Molt bon dia, força bé, força bé.
6: Modus primaveral, perquè...
7: Modus primaveral al·lèrgic, sí.
6: No, no, és que...
8: Quasi d'estiu, per això.
7: També. Sí, sí, però al·lèrgic.
6: No, però és que fixa't, 21 graus?
7: Sí.
6: És que fa difícil, li deia l'Àngel aquest dematí, fa difícil entendre-ho. Fa 4 dies estàvem a 14, però va, 21, 22, molt bé.
7: Bueno.
6: Ja és això, ja és això.
7: Que bé el calor,
6: sí, sí.
7: Ja.
6: Lluís Cruz, que et sentíem per aquí darrere, molt bon dia, què tal estàs?
9: Bon dia, doncs molt bé.
6: Fantàstic, també primaveral.
9: D'estar aquí una altra vegada.
6: Fantàstic, fantàstic. D'això es tracta, de vindre a fer divendres. Emilio Sande, molt bon dia.
10: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
6: Què tal?
10: Pues mira, per trencar la norma,
6: sí.
10: De fàbula.
6: De fàbula, de fàbula, de fàbula.
10: Sí, sí.
6: Tot el seu lloc, tot
10: bueno,
6: correcte.
10: Tot el seu lloc, què vols que t'hi digui?
6: Hauríem de mirar...
10: Hauríem de matitzar-ho.
6: Hauríem de matitzar-ho, això. No, home, però en principi sí, tot el seu lloc...
10: Bueno,
6: és una manera, tot el seu lloc, sí. No, home, entenem què vull dir. No, que...
10: I tant que t'entenc, per això t'ho deia.
6: Comencem ordenadament, per l'amor de Déu, no? Escolteu-me, els més fidels del programa ja ho saben, i ho repetim sempre, però és que forma part de la tradició també dels divendres, explicar això, que la tertúlia, la darrera tertúlia de la setmana radiofònica, doncs era una mica especial, perquè sense fugir de l'actualitat, doncs el nostre consell tria una temàtica i un servidor no en té ni idea de quina, de què es tracta. Això, aquesta jugada, que a mi em va bé, m'agrada, m'ho prenc més com un espectador que una altra cosa, oi? I a veure, perquè sempre una sorpresa. Avui el portaveu diuen que és el Lluís.
9: Això mateix.
6: Doncs explica de què anirà avui la tertúlia matinera dels divendres.
9: Avui parlarem dels resultats de les eleccions autonòmiques.
6: Carai, carai.
9: Perquè sí. El cert és que l'any passat i aquest any hem estat veient com s'han produït una sèrie de canvis amb les eleccions autonòmiques, com l'avançament electoral, el multipartidisme fragmentat, bloqueig institucional amb algunes coses que han capgirat les regles tradicionals del joc polític.
6: Entenc. No m'ho esperava, no m'esperava una cosa tan concreta.
9: I aleshores hem pensat que avui potser és un bon moment... Sí. per parlar una miqueta de què és el que està passant amb el tema de les eleccions.
6: Molt bé.
9: Perquè, i ara amb el Mili fa un moment ho comentàvem, una de les coses més importants que està passant és que es fan programes electorals que saben que no es podran portar a terme. Per què? Perquè s'haurà de fer coalicions que t'obligaran a canviar el programa electoral. I si això és així...
6: Molt bé, molt bé.
7: Tampoc ningú encabat els hi retreu que no compleixin els programes electorals.
8: Això també... aquest és un tema que porto... Bueno, que portem, segur. Perquè cadascú de nosaltres, vull dir, prepara a casa seva...
6: Sí, sí, feu els deures.
8: Exacte.
6: En don fe.
8: Venim amb els deures fets. Llavors, doncs, penso que serà difícil que no coincidim amb alguna sèrie de coses. Mm. I una d'elles és la que acaba de dir la Henry, eh?
6: Molt bé, molt bé.
8: És que l'incompliment de les promeses electorals, digue-li, és igual a parlar del programa.
6: Mm-hmm. O sigui, jo tinc sí, el mateix.
8: Sí, és el mateix. Vull dir, després en parlarem més... Espero, a veure si ens dona temps. Però jo he tingut la humorada de llegir-me els programes del PP i del Vox. L'altre, la contenda, que seria el PSC o el PSOE a nivell estatal, pues no, perquè no m'ha calgut, vull dir, amb el tema aquest. Però amb ells sí, perquè és un tema que m'ha fet molta gràcia. Però seguint amb el que dèiem de l'incompliment aquest de les promeses electorals, és que no tenen conseqüències. I això és molt fotut. Perquè tu pots prometre el loro i el moro, i si no el dones, no passa absolutament res. Jo aquí, ja, no és el primer lloc on comento aquesta història, jo proposaria que dins del que seria la juguesca, o digue-li tu, la manera de fer política, hi hagués una història que digués, sí, en els 100 primers dies... o 150, és igual, això seria de determinar. No s'ha complert un percentatge del programa electoral, senyors, hem de tornar una altra vegada a rumiar-s'ho.
7: Hem de tornar a eleccions. Això és molt tòpic. 100 dies, perdona, pues ho 200. Considero molt poc temps. Bueno, sí, en tot cas, una quarta part del mandat...
8: Un percentatge del... Tu en 100 dies no pot ser que no hagis fet
7: però,
8: res.
7: Però, perdona, a nivell autonòmic, aquí discrepo amb tu.
6: Ha d'haver-hi matisos, perquè... Jo suposo que, com a mínim, demostrar... que es va en aquella direcció. Sí, perquè hi ha coses que són impossibles de complir.
7: Tots sabem que a nivell autonòmic és molt complicat perquè a nivell d'infraestructures poder tenir executat alguna cosa que...
8: No, però jo l'he parlat només d'un percentatge. O sigui, serà el 10%. Sí, serà un
7: però
8: 100 15.
7: Dies, Emilio, perdona...
8: Bueno, doncs posem 200, més igual.
7: Una quarta part del mandat.
6: Pues
7: veure què es
6: fa. Jo crec que el tema no és quant de temps faran una autopista. La història és demostrar que s'està treballant de manera efectiva i real per allò, perquè al final la primera pregunta que us faria és aquest programa electoral, aquestes promeses, al final, tradicionalment ho hem entès sempre com un full de ruta de cada partit, però al final resulta que no és un full de ruta, sinó que és una estratègia de màrqueting. Digue-li d'aquesta manera.
8: Mireu.
6: Pregunto.
7: Home, és vendre un producte, i per vendre el producte s'hi val tot, i ja està.
8: Vale.
6: Què més?
8: Conteu
6: què
8: una
6: més?
8: Cosa, que en el programa electoral del PP hi ha 365 punts.
6: Déu-n'hi-do.
8: 365 punts.
6: Un per cada dia.
7: Un per cada dia.
8: Per cada dia. Sí. Llavors, què vol dir amb això? Que hi ha molt de material on te poder burxar i poder parlar, perquè hi ha coses, per exemple, molt curioses, no? Com és que... I ara parlaré una mica en general, no? Una és... La generalització d'això és baixem els impostos i després ja parlaré de qui li baixarem els impostos.
7: Els meus amics.
8: Evidentment. I després és si baixem els impostos, però farem això, farem l'altre, farem no sé què. I dius, vale, i d'on surten els calés? Perquè per fer històries d'educació, de no sé què, de no sé quantos, aquí es necessita posar-hi alguna cosa més que...
7: De voluntat.
8: Que voluntat, que gràcies i que tot el que tu vulguis. Llavors, que és clar, es produeixen una sèrie d'incongruències amb el propi programa que ningú es regeix. És molt curiós. Jo sempre he sigut dels tontos i he sigut dels que m'he llegit no tot el programa sencer, però sí l'extracte o sigui, dels programes. O sigui,
6: els titulars.
8: Exacte. Els grans conceptes. Uh-huh. I dels grans conceptes els que m'han interessat més.
7: Però per això, Emilio, per llegir-te un programa, has de tenir una mica d'esperit crític, cosa que molta gent no té. Aleshores, o d'anàlisi, no?
6: Exacte. I de paciència, també.
7: Exacte.
8: El de Vox són 155 pàgines, eh?
6: Sí.
7: Déu-n'hi-do.
6: Però perdona'm una
7: Emilio,
6: cosa.
7: Et començaran a arribar informacions de PP i Vox a dojo, eh?
8: Ja, segur.
6: No, però perdona'm una cosa. En el moment que algú promet segons què, jo entenc que aquest partit no és que no vulgui guanyar, és que sap que no guanyarà, i el que està fent és posant pals a les rodes a l'altre. No està intentant guanyar perquè sap que no guanyarà. Vull dir, a veure, la gent no és tonta, tampoc, no?
9: Veus? És que aquesta és una altra de les coses que crec que estem veient cada vegada més. Les coalicions de veto. O sigui, anem entre tots anem a bloquejar aquest partit.
7: Home,
9: anem a posar-nos-hi tots en contra.
7: N'hi ha un de molt clar en aquests moments. Todos contra el PSOE.
9: Tots.
7: I llavors s'hi val tot. I nosaltres ens ho empassem, que s'hi valgui tot.
9: I nosaltres ens ho empassem que s'hi valgui tot. I aquesta és una de les coses que hauríem de ser més exigents i dir no.
7: S'ha convertit.
9: Aquest no vull, això no em val. Jo el que vull saber és el que faries tu. Explica-m'ho.
7: Bueno, sí. Millor perquè puguin demostrar és que governin, perquè llavors se n'adonaran que la majoria de coses que prometen que són impossibles. Moltes.
8: Ja, però saps el que passa? Què? És molt curiós que a les esquerres això li passa factura.
7: I tant, home.
8: A les dretes, no.
7: No, bueno.
8: I jo ja tinc en compte que hi ha un vot que obtiu tant amb les esquerres com amb les dretes, O sigui, això ja ho dono per suposat. O sigui, faci el que faci tal partit,
7: el votaré igual.
8: El votaré igual perquè són dels meus. I això és, bueno, clar, no.
6: Bueno, les enquestes sempre han dit que la fidelitat de partit sempre es dona més percentatge a les dretes que a les esquerres.
7: Sí,
6: és a dir, les dretes tenen gent més fidel. Sí. Que no passa.
7: Caldrà veure què passa a les properes autonòmiques amb el País Valencià, per exemple,
6: sí,
7: amb tot el que ha passat, no?
8: Sí, és una de les coses que estic esperant.
7: Jo estic expectant, ja.
8: Exacte,
7: expectant.
8: Sí, senyora.
7: Però fixa-t'hi, Andalusia, tot el que va passar amb el tema de mamografies i de més, no ha passat factura, en el PP.
8: Però
7: poca factura els hi ha passat.
8: El PSOE sí que li ha passat, li ha passat factura tot el tema dels sindicats i les històries aquestes. Sí.
7: Bueno.
8: I això és curiós, perquè els uns sí i uns altres.
9: De tota manera, a l'Andalusia, la gestió que va fer Juan Espadas quan es va presentar com a candidat i tot això
7: va ser
9: bastant dolenta. I que en aquest moment, vamos, sabíem ja que la María Jesús Montero no era presidenciable.
7: No.
9: I el PSOE la va enviar simplement
7: per cremar.
9: Unifiqués una miqueta el PSOE andalús i vengués, entre cometes, el que el Sánchez està fent a Madrid.
7: Però han perdut.
9: Però sabia perfectament que no sortiria.
7: Han perdut dos escons respecte als que
9: però
7: tenia.
9: Això no és excessivament important.
8: No, perquè és que estem en un sistema que aquí els vota a la cara. No es vota el programa.
7: Depèn què votes.
8: Clar.
7: No és el mateix autonòmiques, municipals, que generals.
8: Molt bé, això és
9: home, les dades, per casualitat, tens la comparativa de vots d'autonòmiques, de generals...
8: No, el que sí
9: en
8: tinc...
9: En aquestes últimes que hem tingut...
8: Sí, bueno, el que no tinc és les anteriors, o sigui, el que hi havia, per exemple, a les Cortes d'Aragón, a les d'Andalucía i d'Extremadura...
7: Sí, jo també ho tinc, això.
8: Vale? Sí. O sigui, les últimes d'Aragón van ser ara el 26, les anteriors van ser el 23, el PP, vull dir, resulta que ha baixat...
7: Només dos.
8: Cada vegada que fa una bugada, perd una peça, perd un llençol. El PSOE...
7: 5.
8: Exacte, 5. Vox, amb
7: el duplicat.
8: Exacte, de 7 a 14. La Junta, de Aragonesa, ha passat de 13 a 6.
7: Sí.
8: Existe, vull dir que Teruel Existe, ha passat de 3 a 2. I Sumar s'ha quedat amb 1. A Andalusia, les anteriors ara, van ser el 2022.
7: Sí.
8: Val?
7: I aquestes llavors no les han avançat, era, els hi tocava.
8: Els hi tocava, exacte. Mm. Eren 4 anys, vull dir, és el que els hi tocava. El PP ha perdut amb l'abogada aquesta, n'ha perdut 5.
7: No, el PP sí, perdó.
8: Sí, sí, el PP
7: de 58 a 53.
8: Exacte. Sí. El PSOE n'ha perdut 2 i fa el pitjor resultat de la història a Andalusia. Mm. Vox ha guanyat 1. Mm-hmm. Adelante Andalucía, aquest és un dels partits que a mi em té enamorat. Em té enamorat. Mm-hmm. Ha passat de 2 a 8.
7: Sí.
8: I però Andalucía, un i un, i s'ha quedat igual. I Extremadura, ara el 25, que va ser l'any passat, ha quedat el PP amb 29, el PSOE amb 18 i Vox amb 11.
7: Sí, però el PSOE ha perdut 10 escons,
8: eh?
7: A Extremadura.
8: Sí, sí, sí. Què ha passat?
6: Déu-n'hi-do.
8: El que estaven comentant abans és que bueno, ara parlarem d'una
7: sèrie de circumstàncies. Aquí està passant una cosa, no? Respecte a les eleccions anteriors autonòmiques, el 2023, hi havia un partit que era Ciudadanos, que en aquests moments ja no hi és.
8: No existe.
7: I els vots d'aquesta gent sembla ser que han anat a parar entre el PP i Vox, no?
11: La majoria, sí.
7: La majoria.
6: La majoria, però compte, perquè clar, és que un dels plantejaments que jo us volia fer és que aquí ho hem explicat moltes vegades, hauríem de tornar a reinventar, però sí tornar a col·locar cadascú al seu lloc, en el sentit de que les dretes i les esquerres, el concepte ja no és el mateix
8: que
6: del segle XX.
7: No.
6: Què són esquerres, què són dretes? Veiem algunes esquerres que tenen propostes que són del tot de dretes, diguéssim, o com pensaven les dretes abans. I al revés, tenim propostes de dretes que són molt populistes, tant que no se les creu ningú.
7: Perquè la línia aquella està cada vegada els té més a prop al munt d'altres.
6: Per tant, hauríem de reinventar també allò de dretes i esquerres. Això d'entrada, això per començar. I després, si us n'adoneu, el tema de les mamografies és tan bèstia, és tan greu que ningú entén com algú
7: no
6: pot...
7: És el que jo he dit ara,
6: clar,
11: no? És que no se n'ha parlat gens ni mica.
6: Què vol dir això, si a més hi ha més dones que homes? Això d'entrada, no? Què vol dir això? Per mi vol dir el que estem veient a nivell planetari, el que ha passat amb el tram i amb tothom. Qui guanya, el que té millors propostes? No, el que crida més i el que...
7: I el que diu coses que ara li agrada al poble sentir.
6: El que vulguis sentir. A l'Aragó, com es pot entendre que algú guanyi unes eleccions... I en d'altres llocs també ha passat.
7: Sí.
6: Quan el 80% del teu discurs és per anticatalanisme.
7: Sí.
6: És a dir, tu veure, escolta, tu no has de governar Aragó?
7: Sí.
6: Vols centrar-te en l'Aragó? Doncs resulta que en alguns llocs el que ven és que parlis malament de Catalunya.
7: I a Andalusia també ha passat, eh?
6: També
7: parlar
6: ha passat
7: malament de Catalunya.
6: Clar, i penses, el discurs exactament que vol sentir la gent, exactament quin és? Perquè no s'entén.
7: Doncs sembla ser que és aquest.
6: No, és que no s'entén, no s'entén. Que...
8: Intento explicar-ho?
6: Sí, sisplau, sisplau.
8: És una dels... És un dels
6: porta'ns molts... llum a la foscor.
8: És un dels ítems, un dels molts ítems que hi ha amb el tema aquest.
6: Populisme.
8: Perquè... la unitat d'Espanya és sagrada. Us en recordeu quan va venir aquí el... Ai, senyor, adéu, espera't. El Joan Tardà.
6: Sí, i tant, i tant.
8: Va dir una frase, que jo ja l'havia escoltat parlant amb ell anteriorment, que va dir, la unitat allà a Madrid...
7: Sí,
8: que, diguem-ne,
7: el que més preval...
8: La unitat d'Espanya està per encima de la democràcia. Ull el que representa aquesta frase.
6: S'entén el que deia.
8: Evidentment, vull dir, què passa? Tant a Catalunya com al País Basc, però al País Basc resulta que se n'han sortit millor amb aquest aspecte, suposo que perquè han fotut més garrotades i han fotut més animalades, i allò llavors els hi tenen com un cert respecte que nosaltres no ens entenen, i diuen, és que aquests són els que no quieren Espanya. I com que no quieren Espanya, fotem-li candela perquè parlarem d'aquests com a cosa... De
7: que dona vots, exacte, dona vots, això dona vots. Vots.
6: O sigui, però inclús a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell... Dius, no s'entén.
8: No s'entén.
6: No, és que no s'entén. Escolti, vostè té un problema aquí de mamografies es va jugar amb la salut de les dones...
7: De moltes dones.
6: I sembla que no és prioritari, o què?
7: No.
6: Per la mort de Déu, eh? Compte, eh? Vull dir,
7: bueno, i acabat hi ha una cosa, fixeu-se...
6: Un exemple.
7: Que allà on governen ells, que són 11 de les 17 comunitats autònomes que hi ha, el PP governa o amb Vox o amb altres.
6: Sí, sí.
7: Ara m'he partit aquí.
6: No, no, Andalusia. Andalusia. Sí.
8: Us dic les que no governa el, sí, jo, el PP? Sí. Ho digueu tu, va, que no, també jo, ho portes preparat.
7: Jo tinc Castella-La Manxa, Catalunya, sí. Navarra, País Basc, Astúries i me'n falta una.
6: Mallorca? No, ai, Mallorca, no, perdona.
8: Canàries.
6: Canàries, anava a dir. Sí, les illes a Canàries. Sí,
7: però vull dir, però fixeu-vos que els hi és igual que no hagin fet bé les coses, perquè al final el carisma d'aquest tio es veu del Juanma Bonilla aquest, sí, com es digui, no, sí. Es veu que és un tio que agrada molt i llavors es fa que es perdoni.
11: És molt presidenciable.
7: És molt presidenciable.
11: Pel seu aspecte, la seva manera de parlar, és molt pausat, no és agressiu.
7: Exacte.
11: I això és el que el fa guanyar. Sí. El que passa que, entre cometes, sí. I aquest és un altre discurs que podem fer, després de les eleccions sembla que tothom ha guanyat.
7: I no ha guanyat ningú.
11: Amb els discursos que dona...
6: Ah, o sigui, no, no.
11: A mi fa molta gràcia.
6: Això és una altra cosa
11: quan,
6: també
11: quan els
6: sents, interessant.
11: El guanyador en vots, sí. El que diu, som la força més votada, sí. Tenim la legitimitat democràtica.
6: Sí, sí, sí.
11: El qui perd vots, però pot governar, diu, som decisius, tenim la clau de la governabilitat.
7: Sí, sí, sí,
6: són frases típiques. Perdona,
11: aquest és el que s'enfonsa però manté un escó clau.
7: Sí.
11: Som decisius, tenim la clau de la governabilitat. El qui perd vots però pot governar, diu, som els únics capaços de sumar i garantir l'estabilitat.
7: Hi ha discursos
11: per tot. I fins i tot el que ho perd tot, diu, hem frenat l'avanç de l'adversari i hem plantat una llavor pel futur.
6: Toma.
11: O sigui,
6: vinga, ja ho tens.
11: Al final,
6: sí, sí, sí.
7: Tothom pot quedar bé.
11: Ja està. Tots sí. Hem guanyat.
8: Tu ho he vull.
7: Sí, però a més, sí, fixeu-vos sí. Que gairebé tots els que han avançat eleccions perquè pensaven que es consolidarien com a més forts, sí. Els ha sortit el tret per la culata.
11: Totes.
7: I tots han d'acabar pactant sí. Amb Vox, la sí. Majoria.
11: Aquesta és una altra pregunta que volia posar sobre sí. La taula. Abans teníem el superdiumenge, sí. On es votaven pràcticament totes les comunitats autònomes.
7: Sí, però clar...
11: Ara això no. S'ha acabat. Sí. Ara les van posant i bueno, estem constantment, o sigui, des de meitat de l'any passat que estem constantment en fase sí, eleccions.
7: Però l'any que ve serà el fort, perquè l'any que ve és quan votaran la majoria de comunitats autònomes.
11: Llavors que estem fent campanyes electorals que duren 2 anys?
7: Bueno, esclar. Bueno, és que estem constantment en campanya electoral.
6: Algunes sembla que durin des del primer dia que acaben. Des de que acaben sí. Comencen un altre període, diguéssim, no?
8: Això no és casualitat. Això és una estratègia que s'està seguint fil per randa. O sigui, tu tindràs un assetjament al que sigui el teu adversari
6: sí.
8: Constant. O sigui, de què parleu vosaltres? Que jo me opongo. O sigui, jo...
11: Sí, aquest és un...
8: Mirant sí. el perdó. Els programes electorals de l'un i de l'altre, que us he explicat, els dos estan... Un diu que s'ha de pujar el salari a tots...
7: Mínim interprofessional.
8: Sí. No.
7: A tothom.
8: A tothom.
7: Sí.
8: Vull dir, i aquest és un tema de que...
7: Aquests no han governat mai, els que ho diuen.
8: Evidentment, aquests no han governat mai. I els altres diuen... S'ha de pujar el salari mínim interprofessional. Aquest, que, els
7: sí.
8: Altres eren el Vox, eh?
7: Sí.
8: Aquests
7: sí,
8: són els del PP, que deien... S'ha de pujar el salari mínim interprofessional posant-se d'acord amb les forces socials.
7: Amb les patronals...
8: Aquí t'ho deixo anar. Uh-huh. Què vol dir? No garantitzen ni un increment...
11: Estem parlant d'intencions irrealitzables.
7: La voluntat.
8: No? I que, a més, si una de les parts socials no es, diu que no es posa d'acord, traduïm-ho en patronal, pues se va ir a la... Bueno, deixem-ho estar.
7: I acabat una altra cosa que...
8: Sí. Quedarà Norris.
7: Una cosa que em preocupa molt, no? On està l'esquerra d'aquest país? On està les esquerres? Han desaparegut?
6: Estan... No. Bueno, és allò que dèiem. Què és l'esquerra, què és la dreta?
7: No. Sé. Estem parlant d'Izquierda sí. Unida, de Podemos... De, sí, sí, o de sumar sí, sí. O de restar, ja no sé de què. On estan tots aquests?
8: És molt curiós, estan atomitzades.
7: Per què? Perquè hi ha un problema, que s'han dividit tant que s'estan perdent.
11: Absolutament.
7: Tots estan perdent. I ara que hi ha una persona que sembla que vol posar-se al davant de tot això, estan havent-hi oposicions arreu.
8: Bueno, és que fins i tot sembla que se n'infotin.
7: Sí.
8: Quan
7: sí,
8: és,
7: sí.
8: És un missatge alerta a navegantes.
7: Sí.
8: Perquè, a més, si no canviem d'estratègia, vull dir, a nivell global, perquè ens entenguem, diguem-ne liberals, esquerres, més exactament igual. Si no canviem d'estratègia, estem condemnats al fracàs. A ser una història merament anecdòtica. sigui, si tu tens a l'esquerra... Mira, la diferència està en que a la dreta és molt fàcil que es posin d'acord. Perquè diuen... O sigui, bàsicament els seus principis, no posats al programa, evidentment, és mantenir el poder, o sigui, els que estan al poder i les que seguissin mantenint-ho, i mantenim el capital. Vull dir, amb aquestes dues coses es posen d'acord ràpidament. En canvi, les esquerres és un tema d'ideologia. Jo penso que s'hauria de fer així, jo penso que no sé quantos, la manera de fer les assemblees...
7: Poder buscar en l'utopia, no?
8: Sí, no, és que, clar, una part, de les, una part de, del concepte d'esquerra, sí. I si voleu després en parlem de sí. conceptes sí, d'esquerra.
6: Sí, sí, perquè aquí serà interessant aturar-nos aquí, eh?
9: Aquí ara estic pensant que si dretes i esquerres ja no és el concepte real.
8: No ho és.
9: Perquè... sovint associàvem més les esquerres més cap a comunisme-socialisme fa anys. Era més radical encara.
8: Exacte.
9: Ara s'ha suavitzat bastant. Parlaríem ara, doncs, de liberals i conservadors?
6: Mira, per aquí vas bé. Per aquí vas bé.
8: Jo penso que sí.
6: Per aquí vas bé perquè a vegades
8: no,
6: penso...
8: No tinc temps d'explicar-ho. Ho fem després.
6: No, després. Però
8: una mica el concepte perquè quedi més o menys... clar, no o fixa, i sense paraules altisonantes, d'una manera que sigui força entenedora. Ho explico després.
6: El que passa que potser, i amb això acabem, clar, bueno, acabem, anirem als informatius amb la xarxa i tornarem de seguida, però que caldria revisar això perquè al final resulta que les esquerres ja no és la ideologia, sinó és la manera de gestionar un país. És a dir, O som monàrquics, o som dictatorials,
7: o som
6: republicans. Si tu perds el concepte comú a les esquerres, quan hi ha esquerres que ja no són republicanes, aquí comences a tindre un problema, i aquí comences a deixar, potser, de ser d'esquerres. No ho sé, pregunto. Sí. Va per aquí, la cosa?
7: I acabat hi ha una altra cosa que també és per analitzar, no? Vull dir, el que vota la gent en funció de les eleccions que són autonòmiques.
6: També.
7: Municipals o generals. Mm-hmm. Hi ha una diversitat de vot brutal.
6: Sí, sí. Clar, com més propers... Com més propers...
7: Però les europees hi ha molt d'absentisme. La gent,
8: sí,
7: no...
8: la gent passa bastant.
9: Però no n'hi hem entrat, en les europees encara.
6: No. Val més que ho deixem aquí, si no farem com els polítics, que no callen, que no callen, i escolta...
7: I no diuen
6: res. No diuen res. Amb els companys de la xarxa, renovem les noves i de seguida tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda, també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat. Tot i això, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
1: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
0: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar amb Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Ei! Viva el rotllo!
5: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Vuit minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres amb l'Henri, el Milio, el Lluís... I parlem de política. Doncs, home, ben bé, què voleu que us digui? El títol de la tertúlia d'avui és les eleccions. Com funcionen les eleccions, els mecanismes, les estratègies, què passa, què deixa de passar? La veritat és que per això dubto, per això tinc dubtes de que purament estiguem parlant de política. Jo crec que estem parlant més de l'essència del que és els mecanismes, no? Per guanyar unes eleccions o per posar peus a les rodes als altres.
3: Peu
2: val més que no el posis amb una roda.
4: Cada vegada veiem més que hi ha una estratègia molt complexa darrere de tot això. Uh-huh. I que fins i tot els sondejos ja van explicant en els partits què és el que tenen que fer per aconseguir els objectius que es puguin plantejar. Sí. I que cada vegada són diferents.
5: Sí, i fixa-t'hi, l'altre dia escoltava la Montero després de les andaluses, sí, i deia que un dels motius que ells no hagin aconseguit els escons que pensaven que podien aconseguir és perquè no han estat prou presents a les xarxes. Xarxes vol dir... Uh-huh. Donava com a excusa, sí, i cada vegada s'utilitzen més les xarxes. No.
2: Bueno, és un punt interessant per analitzar, també, com han canviat les eleccions, potser menys cartell i més xarxes, no? Cada cop més. Sí. I després l'estratègia de les notícies falses i del desacreditar el contrari a través precisament de les xarxes. No?
4: Les andaluses... bueno, a totes les autonòmiques normalment s'agafava algú com a candidat que s'havia desenvolupat políticament en la regió.
5: Sí.
4: I ara el que estem fent és agafant algú del govern central, algú de Madrid, i enviant-lo...
5: Això és un error, per mi.
4: No, el que passa és que quan ho fas, saps positivament que la probabilitat de guanyar és molt baixa.
5: Vale, per tant, vol dir, vaig a cremar aquesta persona?
4: Bueno, el que és un paracaigudista.
5: Vale, pot sortir bé, oi? A vegades pot posar pot caure de peus a terra.
4: Perquè
5: no?
4: Si tu agafes amb un candidat que no és conegut, la inversió que hauràs de fer per donar-lo a conèixer és molt gran. Si agafes algú com la Montero, que ja era molt coneguda, amb donar-la a conèixer no hauràs d'invertir res. El que passa que, ho hem dit des del principi, el PSOE sabia positivament que l'objectiu en aquesta campanya no era guanyar les eleccions, sinó que era recuperar una miqueta la base del PSOE Andalusia, que durant molt de temps havia sigut molt forta i que per diferents motius havia baixat molt de nivell. Sí. I amb això és el tipping point. Bueno, anem a canviar la tendència. Sí. Anem a reestructurar una miqueta Andalusia i per les properes eleccions ja veurem. Perquè, repeteixo, en principi cada 4 anys.
5: Sí, però hi ha hagut llocs que s'han avançat 2 anys. Sí. Per exemple, a la Comunitat de Madrid van ser el 2021 i el 2023 i van tornar, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Que els hi va sortir bastant bé perquè van guanyar 6 escons més dels que tenien.
6: Sí, sí.
5: Però i el PSOE es va quedar amb 3 més, encara van pujar una mica. Vox va passar de 13 a 10, va baixar la Comunitat de Madrid, perquè la candidata, la Ayuso, ja va més cap a la dreta, no? Vull dir, llavors s'emporta Vox. Però
4: és una persona de Vox afiliada al PP.
5: Exacte, al PP, exacte.
6: Bueno, però fixeu-vos
4: el seu comportament és aquest.
6: El que dèiem abans del vot fidel, no? Fixeu-vos amb les animalades que ha dit i què ha fet, vull dir, des d'aquesta darrera de Mèxic, vull dir, amb totes les històries que ha dit, totes les fake news que ha fet servir el seu, Jo diria que el seu director de campanya, que és l'habitual, el
5: Miguel Ángel Rodríguez,
6: vale? No li ha passat cap mena de factura.
4: Cap ni una.
6: O sigui, tu tenir una persona amb aquest nivell i amb aquest nivell de conflictivitat envers, bàsicament, amb el PSOE, però amb moltes coses, perquè, és clar, aquí tenim vares de medir diferents. Tu, per exemple, es queixen de que els hi han fet amb el ja, no vull personalitzar, amb un grup de amb uns partits polítics de dreta que els hi han fet un scratch, perquè els han vist dos dies allà davant o no sé què, no sé quantos, i resulta que tothom ha callat com uns malparits, les coses com siguin, quan li van fotre, per exemple, amb el Pablo Iglesias durant un any a casa seva. Sí, i ningú va dir ni piu. I ningú va fer res. Vull dir, i ningú va proposar que es fes... Però amb ell sí se li podia fer. Oi? Amb els altres no. Són la doble vara de...
4: Aquesta és una altra cosa que a mi m'està preocupant molt. Que estàs veient que en moltes situacions tenim dobles i triples morals.
6: I tant.
2: Mireu, precisament...
4: I això preocupa molt.
2: Precisament pel que estic escoltant, em permeteu una juguesca que us volia fer, perquè crec que és xulo també, encara que sigui breument, analitzar què passava, quins eren els discursos, sobretot la posada a punt, la posada escènica...
5: La posta a punt.
2: Sí, d'alguns polítics quan no hi havia xarxes. I jo he pensat en dos de ben diferents,

0: sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceta Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president...
1: No ho allargarem, és l'avi Macià, evidentment, sí. En un moment determinat que proclama la República, però allò que estem acostumats als catalans, que proclamo però no proclamo, però que proclamo però ho faig a mitges amb aquella gent, i, bueno, en fi, amb stand-by. Sigui com sigui, uh-huh. Aquest és un, i ara
2: anem a l'altre.
1: Fem un salt...
2: D'uns quants anys?
1: De molts anys, però compte, perquè a veure què trobeu en comú.
3: Vinga. ...que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios.
1: Adolfo Suárez, que no és un aeroport, no, ho dic pels més joves,
2: sí que
1: sinó...
2: Hi és, sí.
1: No.
4: Puedo prometer y prometo.
1: Exacte.
2: Adolfo
1: clar,
2: Suárez.
1: Clar, hem estret això precisament perquè... Bé, a mi m'agradaria parlar-hi amb vosaltres. Jo trobo uns trets que són molt i molt importants i que diuen molt de com es feien les coses en aquell moment. Jo, si voleu, ho deixo anar, però jo us prefereixo escoltar a vosaltres i que em digueu el que queda en comú d'aquests dos polítics, importants cadascú d'ells en el seu context i en el seu moment, però amb una diferència d'anys molt grossa, que no té res a veure tampoc amb el segle XXI.
5: Okay. No eren proclames, sinó eren soflames.
1: Molt bé.
5: D'alguna manera, el que es feia era un discurs...
1: Sí, senyor.
5: ...que d'alguna manera semblés... que esperonava a la gent i que feia d'alguna manera partícip a la gent. Ells parlaven en nom de...
1: Però un discurs amb força...
5: Sí, amb èmfasi.
1: I molt ben estructurat...
5: Clar, el puedo prometer y prometo, clar, és una cosa que els que tenim una certa edat, evidentment, la portem a la motxilla, mm-hmm, nostra.
4: Sí.
5: Ha calat. Això és com el del Tarradellas, ja sóc aquí.
2: Sí.
5: O sigui, hi ha... coses d'aquestes que estan molt ben estudiades.
1: Clar.
5: Això no li va sortir. Això ho portava més que...
2: preparat.
5: Clar, ho portava més que preparat. Clar. Però fixa't quin va ser l'impacte del discurs que ha quedat col·lectivament a la gent.
1: Mm-hmm.
5: I això és una de les coses que jo trobo com a
1: bueno, jo en primer lloc volia dir que els dos tenen discurs de senyor, més igual del partit que sigui un i de l'altre, són discursos molt ben estructurats,
2: sí.
1: Recordeu, vosaltres ho sabeu perfectament, vèiem debats al Parlament on era molt estrany que es faltessin al respecte.
2: Tot el contrari del que està passant.
1: Eren molt senyors, molt... Sí, però a més no hi havia xarxes... Anaven molt ben vestits, el seu discurs era amb força de dins cap a fora, i a més amb molta cura per la imatge,
2: mm-hmm,
1: el to de veu, sí, i la posada en escena.
4: I a més,
1: no? Perquè no hi havia xarxes.
4: Que per mi és molt important, mm-hmm, i és que dona tota la impressió que es creien el que deien.
1: Mm-hmm. Val, sí.
4: Perquè ara jo ho trobo faltar molt sovint...
2: Que veus que és una impostura.
4: És una posta en escena.
1: Havia més pragmatisme.
4: No es creuen el que estan dient.
1: Una altra cosa, no?
5: L'oratòria era molt important.
1: Ara t'escolto.
2: I fixeu-vos en una cosa. A l'Adolfo Suárez, en el seu temps, hi va haver molta gent que el va votar, que no forçosament creia en el que eren les línies del seu partit, sinó per com era ell.
1: Clar.
2: Com era ell físicament, com parlava i com sabia convèncer la gent.
1: D'entrada ja va ser un problema pel Franco, era el ministre, va arribar a ser el ministre més jove del Franco, sí, i el Franco no el volia ni en pintura, però...
5: I era del movimiento, no ens
2: ho posem.
1: No, per suposat, però també és veritat que va fer la feina aquella de mirar de passar del franquisme a la democràcia, no?
2: Sí, amb tot el que suposava, clar, no?
1: Però hem triat aquests dos, que en podríem triar molts altres, però perquè tenen aquest denominador comú, encara no hi ha xarxes, encara l'oratòria, com molt bé diu el Emilio, és importantíssim, i la força aquella del discurs, però també el saber estar la

0: cura per la imatge, perquè en Macià doncs anava també molt ben vestit i
1: elegant,
0: i elegant, i tenia, home, aquella imatge de l'avi, sí. Però l'avi, escolta, amb
1: una persona bueno, respectable, creïble.
0: No? I en Suárez, doncs, més o menys el mateix. Sí, sí. Clar, aquests, si aixequessin el cap, dirien, bueno, això de les xarxes d'aquí, d'anar a desacreditar el contrari de manera amb insults i amb, amb d'això, no?
1: Aquesta és la por que
0: era un exemple,
1: que
0: aquests
1: hi ha,
0: dos.
1: No? I fixeu-vos, quan s'apropen eleccions sempre apareixen coses.
2: Sí.
1: Es surten carpetes que les tenen guardades i que surten, vale? Per què? Per anar a fer més mal a l'opositor.
2: Per influir.
3: No? Bueno, a veure, una cosa. Bueno. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Molt bé, molt bé.
3: I llavors, havíem promès a l'audiència que intentaria explicar quina és la diferència entre liberals i conservadors.
0: Sí, no, i tant.
3: I per explicar-ho d'una manera planera...
1: Entenedora,
3: exacte. Començarem amb els conservadors. I ara parlo a tots els nivells, els conservadors, no tan sols en política, també podríem parlar de religió, o sigui, podríem parlar... Els conservadors hi ha quelcom escrit que és inamovible, digue-li Constitució, digue-li Bíblia, digue-li Corà, digue-li el que sigui, és exactament igual. Això és inamovible, i això condiciona molt, no diria del tot, però condiciona molt la teva vida. Sigui política, social, religiosa, etc, etc. Uh-huh. Això seria el concepte de conservador. El liberal diu, creu que les circumstàncies, l'entorn, el devenir de la història permet adaptar les noves condicions de convivència. Aquesta és bàsicament la diferència. Una cosa és inamovible, i què es va fer? Es va fer una constitució i això no es pot canviar, perdoneu, excepte que t'ho diguin des d'Alemanya o des de la Unió Europea i sigui per un tema econòmic, que llavors sí que es va poder canviar, i es va poder canviar per al tema de la successió monàrquica. I amb això sí que és... Però els conservadors diuen que és que ho diu la Constitució i punto.
1: I no es pot canviar.
3: I no es pot canviar. I els liberals diuen, sí, ho diu la Constitució, però l'entorn, la circumstància és diferent i l'hem de mirar de canviar.
2: De entre...
1: Una altra cosa, no? S'hauria de canviar la Constitució, no? Quants anys té? Ja et farà 50 anys, no?
3: Ja, però els conservadors et diran que són...
1: Però s'hauria de fer una revisió, no?
3: I tant.
2: I és que aquest és l'esperit de la Constitució.
0: Bueno, al final, ser conservador...
2: adaptant i millorant constantment.
0: Ja. Ser conservador, al final, és voler ser fidel amb unes tradicions que són inamovibles, segons la teva ideologia, i al final ser liberal, que dius, doncs al final és tindre la ment oberta amb el sentit de benvinguts siguin els canvis,
1: els
0: bons,
1: canvien i ens hem d'adaptar,
0: ens proven a tots,
1: a ser més flexible.
0: I després, doncs, aquella gran diferència que dèiem, per exemple, als Estats Units, els republicans nord-americans no és el mateix que els republicans europeus. Evidentment, tot i que hi ha repúbliques de dretes com és França, com és Itàlia en aquests moments, Estats Units,
3: sí, però poden canviar en funció de lo que digui.
0: Però fixa't que el tema ja no és d'ideologia, sinó de gestió. Com gestionem una nació? Quins són els mecanismes que ens mouen a creure en aquesta nació? Doncs a través d'una república, o a través d'una monarquia, o a través d'un estat de no sé què.
3: O d'unes estratègies.
0: O d'unes estratègies, el que sigui.
3: I sabeu quina és l'estratègia que més rendible és políticament?
0: Bueno.
3: La por.
0: La por. I el populisme, per tant.
3: No, perquè és que amb el populisme el que fa servir bàsicament és la por.
0: Clar.
3: O sigui, tu et diu, miris cap a dalt, que és el que t'està apretant i el que t'està intentant. Mira cap avall, el que està pitjor que tu, que aquest és el que té la culpa, i ho poso entre cometes, de la teva situació. El que ha vingut a l'últim, aquest que no pot fer... que no té mitjans per... Aquest és el que realment té la culpa de la teu.
0: Bueno, al final,
3: no el que està dalt, que és el que t'està dient. Jo no t'apujaré el sou, jo et posaré unes condicions de treball diferents, més draconianes, no sé què. I això, si no n'hi ha més, és perquè la gent s'ha ajuntat, ja no parlo diguem d'esquerres i d'allò, la gent s'ha ajuntat en un moment donat i ha dit, no, ja n'hi ha prou. Mirem cap a dalt, no mirem cap avall. O sigui, la culpa no la tenen els d'avall. I si... fas que aquests siguin els que tenen els que provoquen la inseguretat ciutadana, els que són els que ocupen els edificis
0: val,
3: i tot això.
0: Però sí, això que tu dius,
3: que tenen la culpa.
0: Això que tu dius de jo tinc la solució, la clau és jo tinc la solució, no. La teva por.
3: No, no,
0: això clar. Ja ho ha inventat l'Església.
3: Sí, o no, sí, i tant, no,
0: sí, sí, sí. Això és, no és nou, això.
3: No, no, és que ara és universal i atemporal, eh?
0: No
3: és d'ara, això.
0: Totalment,
3: no, però és que ara s'està utilitzant amb tècniques de màrqueting. O sigui, aquesta
0: sí,
3: és la diferència.
0: Sí.
3: Abans potser les tècniques de màrqueting les sabien 4 i ara les saben 400. Però segueixen sent tècniques de màrqueting.
0: Alguna cosa més, que estem a 4 minuts?
2: Mira, jo ja vaig pels titulars, perquè
0: sí?
2: El meu avui és una miqueta, una miqueta llarg.
0: Molt bé.
2: I tornant al tema de les eleccions i la nit electoral, la nit electoral és l'únic moment de la democràcia on la matemàtica deixa de ser una ciència exacta per convertir-se en un gènere literari de ficció.
0: És bo, un gènere literari sobretot.
2: I sobretot això, perquè els partits ja no miren el número de vots, sinó miren el relat, perquè saben que la política actual, si no pots governar les institucions, com ara deia Emilio, com a mínim has de governar la percepció de la gent.
0: Molt bé, fantàstic. Jo, escolta, molt
1: titulars.
0: Romàntic i poètic.
1: Vinga, jo el que demanaria a la gent és que a l'hora de votar, d'anar a votar, sigui a les eleccions que siguin conseqüents amb la seva manera de pensar. Val?
2: I que vagin a votar.
1: I que vagin a votar. I encara que no vulguin votar cap partit, que votin en blanc, sisplau.
2: Però que votin.
1: Però que votin.
0: Sí,
1: perquè
0: mica
1: l'absentisme afavoreix... normalment els que no volem que afavoreixi.
2: Exacte.
0: Quasi per dir, no vagis a votar polítics, vota a les teves, els teus valors.
1: Exacte.
0: Ves amb la convicció de votar els teus valors, no els ells. Emilio!
3: A veure, en tinc moltes. I n'he d'escollir una.
1: No,
0: un titular.
3: No, i a mi m'agrada més la truita de patates amb... sola i amb ceba, les dues maneres.
0: Molt bé.
3: Però la frase seria... no haver viscut etapes anteriors que idealitzen com Franco se vivia mejor, no t'ho creguis. No et creguis les històries que et volen engaltar en contra del que, tu series.
0: Molt bé. Jo crec que els bons polítics són aquells que recordes els seus discursos, els seus valors... i fins i tot et costa recordar la seva imatge, però recordes el que van deixar enrere, no? I ràpidament, jo crec que en Groucho en el seu moment ja ho va resumir en aquella frase de què era la política, no? Escolta, jo tinc uns principis, però si no li agrada en tinc uns altres.
1: Els canvio.
3: Sí.
0: Cap problema.
3: Gaire no hi ha problema.
0: Escolteu-me una
2: gran
0: cosa.
2: Gran Groucho.
0: Res, que ha estat molt bé, que heu demostrat ser analistes de primera en quant a política, i potser, si us han escoltat alguns polítics, us fitxaran per analitzar les seves campanyes.
3: Ho dubto.
0: No. Bé, ja ho veurem.
1: El temps ho dirà.
3: Si acabo de dir tot el que portava preparat, gairebé segur que no.
0: Molt bé. Escolta, que aquí hi havia material com per reprendre en una segona part tot això.
1: Sí,
0: No s'acabaria mai.
1: Ho farem, l'any que ve ho tornarem a fer.
3: Quan siguem grans.
0: Molt bé, doncs escolteu una cosa, que fantàstic, Henry, Emilio, Lluís, moltes gràcies. Suposo que heu deixat anar alguna cançó per...
1: Sí. La presenta l'Àngel.
0: Àngel, tu tens la cançó d'avui, del Consell d'avui.
4: Sí, ni més ni menys que el vals de l'obrero.
0: Carai!
3: Molt bo.
0: Ben vist, no?
4: Sí, home. Jo crec que es cau, també, aquesta cançó avui.
0: Molt bé, doncs això, el vals
4: de l'obrero.
0: Que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres ens hi posarem amb la partitura, amb un 3 i no res.
1: I a més hi ha cap buitada.
0: Cap buitada important.
1: Important.
0: Sí, la cap buitada.
1: Diumenge les catifes de flors.
0: Ai, sí, les catifes.
1: Els gegants que s'hi passegen.
0: I, bueno, que ja és això. Que ja és això. Bona cap buitada.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La partitura de La República, l'espai de la bona música.

0: Les 9 i 37 minuts, això és la partitura de la República, ho esteu escoltant. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Bon dia, Maleu, bon dia, Sant Boi.
0: Torno a recordar el de sempre, només és doctor els divendres.
1: Els divendres, sí, sí, sí.
0: Però bé, no? Vull dir,
1: bé,
0: xulo.
1: Espero que tothom...
0: Escolta'm una cosa.
1: Aixecat i amb l'orella passada.
0: He començat hòstia, de manera molt xula,
1: sí.
0: I evidentment, evidentment amb una prova del que ve a continuació, jo crec que més que suficient perquè sapiguem que estem parlant d'alguna cosa potent. Tu fes els honors.
1: I que no,
0: doctor,
1: és la primera vegada que,
0: no és la primera
1: que
0: vegada.
1: Ens visita.
0: Fes els honors.
1: Benvingut, Carlos Maestro.
2: Molt bon dia. Bon, què tal? Com esteu?
0: Bon dia.
2: Molt agraït d'estar aquí.
0: Benvingut un cop més a la República Santboiana.
2: Moltes gràcies. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres un altre
1: Hem
2: cop.
1: Hem volgut començar amb una cançó que es diu, sí, Ego, i que en aquests moments està sonant molt.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Per això l'hem volgut fer tota.
2: Sí, sí, moltes gràcies, de veritat.
1: Sí, d'alguna manera, doncs...
0: Home, jo crec que val la pena. Moltes vegades es queixa la gent de dir, bueno, escolta, xerreu, però deixeu les cançons a mitges.
2: Senceres,
0: no?
2: No, antigament sí que s'agraïa molt també, no? Quan no estava tot el tema de l'Spotify i els MP3 i tal, que molta gent el que feia era gravar les cançons, no?, al casset, no?, li donaven el rec i el play, no? Jo era molt petit, però me'n recordo d'això, que no hable el comentarista, que si no me fastidia la canció, no?
0: De piratejar, escolta,
1: és el que hi havia.
2: Sí, sí, no n'hi havia ni Spotify ni res, no? Era la manera de piratejar la cançó una mica, no?
1: Teníem radiofórmules, vull dir...
0: És veritat, és així, és així.
2: Sí, sí.
0: Ricard, has fet els honors, però encara en tens més.
1: Sí. Bé, ja sabem per on anem sempre.
2: Que és... Miedo me dais,
1: més no? No, més entrevista, és xerrada.
2: No, guai.
0: A qui ens agrada xerrar?
2: Sí, a mi em va la gresca, A mi em va la gresca, o sigui que...
1: No, jo volia fer... A veure, Amadeu i jo sempre intentem fer una mica de retrospectiva
2: perfecte.
1: De la persona, de l'artista que
2: Genial.
1: Ens visita, no? I una miqueta... Va, així és ràpid.
2: Sí, sí, dispara.
1: Com comença, Carlos Maestro?
2: Uau, com comença? Pues va començar als 12 anys, que era un nen que pues, anava amb els seus pares pel carrer, anava per les Rambles de Rambla Catalunya,
0: sí.
2: I es va topar amb un músic de carrer.
0: Ja.
2: I em recordo que era hivern, estava molt a prop de les festes de Nadal, i feia molt fred, tal, bueno, pues, anaven caminant per allà, ja estaven les llumetes posades, sí, tal, lo típic. I vam veure aquest músic de carrer i, clar, jo em vaig quedar parat allà i ens van quedar, doncs, jo què sé, com 10-15 minuts mirant doncs, l'espectacle que estava fent el noi. I a mi em va impactar tant que vaig dir, ostres, a mi jo vull tocar la guitarra com fa aquest noi, no?
0: Com fa aquest home.
2: I aquell Nadal doncs, jo vaig demanar la guitarreta als meus pares i sí, sí, va caure la guitarreta.
0: Va triomfar aquell músic per sobre dels Pare Noels que hi havia.
2: Totalment, no? Totalment. Sí, és que...
0: O sigui, el teu Pare Noel, diguéssim.
2: El meu Pare Noel va ser, sí, l'inspirador,
1: Què se n'ha fet d'aquella guitarra?
2: No, encara la tinc.
1: Encara
2: la tinc, sí, sí, sí. La primera guitarra s'ha de conservar o intentar conservar si es pot, no? En el meu cas jo he pogut i la veritat que sí, la tinc allà com rotllo relíquia,
0: home,
2: saps?
0: Clar, això, no,
2: sí, és una passada. I és una guitarra espanyola la més cutre que n'hi ha segurament al mercat, però jo, per mi té un
1: valor increïble.
2: Un valor, clar, és incalculable, no? La veritat que és molt maco. I la tinc allà com guardadeta, molt bé, molt bé.
1: Tu t'has format musicalment?
2: Tot és autodidacta. Sí que clar, és que avui en dia és molt fàcil conformar-te perquè si vols aprendre, tota la informació està allà, està a internet, i si ets una persona que té moltes ganes d'aprendre, pues, tu pues, ho pots fer. I jo sóc una mica culo inquieto. Llavors sí que m'he format, però no de manera igual oficial. O sigui, això d'anar a una escola de so, per exemple, o anar, doncs, jo què sé, a l'ESMUC o coses així, no. Sempre ho he fet de manera autodidacta i he tingut la sort de poder estar rodejat de persones, de professionals de la indústria doncs, molt bons, com pot ser, jo què sé, Jordi Armengol,
0: que és
2: família i és un professional, que és un productor doncs, de gent, Lluís Jac, Manuel Carrasco,
1: sí,
2: Manuel García.
1: I tant.
2: Llavors, clar, he pogut aprendre moltíssim d'ell, continuo aprenent d'ell i d'altres persones que són del sector. I això, doncs, mira, és una manera també d'aprendre a l'antiga.
0: Però creure-s'ho és molt important, i ell s'ho va creure des del primer moment. No, és veritat, perquè...
1: No, és que jo una mica veient la producció, veient-la i escoltant, vull dir, la producció d'Ego i les altres també, es nota una producció molt acurada.
2: Moltes gràcies.
1: Es veu una producció molt acurada.
2: Gràcies.
1: Tu ja saps que el pop-rock a vegades és perillós.
2: Si et passes una miqueta de la línia, pot ser que, pues, que tinguis, pues, això, una miqueta com pues, masses guitarres que fa una mica de soroll. Sí, és complicat. Has de trobar l'equilibri una miqueta.
1: Un excés de bateria.
2: Sí, també. Bueno, la bateria sempre és més agraïda que no les guitarres. Mira que jo soc guitarrista, evidentment, i jo vaig començar amb la guitarra. Però sí que és veritat que amb el tema de guitarres elèctriques, distorsions i tot això, els guitarristes, no sé, tenim com l'enfermetat de sempre de pujar el volum i d'estar per sobre de tothom, no? Llavors, si ens passem, pues, llavors el que és la mezcla, no? El que és el mix queda molt desequilibrat.
0: Ja, molt bé. Però, bueno. Escolta, ella va començar, ho recordàvem, te'n recordes del Carmín?
1: Sí.
0: Just abans, clar... just abans de la pandèmia llença com aquell guerrer el single i comença a rebentar d'entrada amb 100.000 baixades, digue-li com vulguis.
2: Va ser increïble.
0: Reproduccions.
1: Sí, realment.
0: I clar, per això ja et deia, tu ja comences
2: és increïble.
0: T'ho creus.
2: Sí, va ser la veritat que va ser molt, molt raro perquè van començar això el 19, va ser prepandèmia, però... rozando el larguero, que es diu, o sigui, van sortir en el pitjor moment perquè va ser presentar el projecte i de sobte als pocs mesos confinament, i va ser com, vale, algo que ha passat, no? Però sí, la veritat que va ser increïble. Jo crec que també va influir això, o sigui, el fet de que vam treure el single i als pocs mesos vam fer lo del tema, o sigui, va passar tot això del Covid i tal. Clar, la gent com es quedava a casa, va haver-hi com un pic també molt de consum de moltes de cançons i de contingut multimèdia.
0: I de voler descobrir coses noves, molt important.
2: Tenia molt de temps lliure.
0: Molt important.
2: Llavors jo crec que això també va afavorir una miqueta, pues, aquest llançament, no?, que va ser el primer. Però molt contents. O sigui, clar, va ser increïble, de sobte.
0: Home, un tret de sortida ja amb èxit.
2: Sí, va estar molt bé. I després ja vam poder fer la presentació a la sala Bikini, que va ser també molt, molt guai. Vam fer Sold Out. Va ser increïble.
0: Ratmataz.
2: Ratmataz. Hem fet Ratmataz, Luis de Gas.
0: Déu-n'hi-do.
2: Club Savage.
0: Escolta, a Ratmataz jo he escoltat a una llegenda a Jethro Tull. D'acord? Amb Dalt a Tomatito. El vam portar aquí, d'aquí ens va enviar cap allà i vam anar allà, te'n recordes?
1: Sí.
0: Compte, eh?
2: No,
0: estàs parlant d'un lloc emblemàtic, eh?
2: És molt guai, sí, és mític. És mític. Bueno, qualsevol...
1: Jo soc que l'ha conegut al carrer Princesa.
0: Sí.
2: Uau. Això sí que és un privilegi, eh?
0: Però entenem, no?, que al final...
2: I tant.
0: Jo crec que hi ha l'energia... Ara semblarà per a ciència, això, tio. Però hi ha l'energia aquella... No, dels grans...
2: Bienvenidos a Cuarto Milenio, no?
0: No, que... Ei, que et contamina una mica, sí o no? Que sí?
2: Totalment, totalment d'acord. O sigui, el que és la música en directe i quan tu tens l'oportunitat de poder, pues, això, tenir l'artista, en aquest cas, pues, en el mateix lloc, no? Que no sigui tot per ordinador o per plataformes, la veritat que es nota. O sigui, n'hi ha com... És com gairebé diria així, com física quàntica, no?
0: Sí,
2: és una mena de connexió que no se sap explicar, no?
1: Sí. Què t'anava a dir? Estàs a punt de treure un nou treball.
2: Correcte. A la setmana vinent, el dia 29, divendres, sortirà un nou single que es diu No voy a caer.
0: No voy a caer.
2: Sí. Vinga. I, bueno, farem pues, llançaments durant cada mes. Cada mes farem un.
0: Val.
2: Fins complir el que és tot l'àlbum, i jo crec que de cara a l'octubre, novembre...
0: Estàs parlant de 11, 12 cançons?
2: Gairebé, gairebé. Si comptem les col·laboracions i tot això, segurament
0: home,
2: sí.
0: Home, t'ho dic perquè ens haurem d'esperar un any per tindre-ho tot.
2: No, però compta que a l'octubre, novembre, ja tindrem el que és tot l'àlbum, el segon d'estudi, i ja pues, el confinarem allà ben ficadet.
1: En fareu en físic?
2: A mi m'agradaria. De fet, porto molt de temps donant-li voltes a fer les copies amb vinil, perquè jo sóc un superfan del vinil, tinc tots els vinils dels meus pares, o sigui, els tinc allà a casa, tinc el tocadiscos dels meus pares que té els mateixos anys que tinc jo, saps? I el van comprar el mateix any que jo vaig néixer, llavors el tinc jo allà a casa i tinc tota la col·lecció dels meus pares, més la que jo m'estic fent, que vaig, pues, jo comprant per allà, que si els Encants de Barcelona, que no sé què... Llavors, sí, sóc molt fan de pues això, del vinil, del so, perquè és tot analògic.
0: Ho dèiem d'aquella manera, no? Ha tret un plàstic, dèiem, no? Sí,
2: home,
0: ho dèiem.
2: Sí, sí, clar.
0: Ha tret un altre plàstic. No, amb el sentit, eh?
2: Sí.
1: Doncs ara escoltarem un trosset de la segona proposta que ens fèieu, que es diu Polanco.
2: Polanco.
0: Encara emmarcat amb Ego, no? Encara dins del projecte
2: sí,
0: Ego?
2: Sí, ara us explicaré, us explicaré una miqueta la història de Polanco.
0: Va, escoltem un bocí.
1: Això
0: vinga,
1: ve algú de Mèxic?
2: Sí.
1: Tinc entès?
2: Sí, carai.
1: Anem a escoltar una mica.
2: Vinga.

0: Això és el que jo anomeno talent generós. I t'ho dic seriosament, no en va, ha triomfat a Madrid, València, Saragossa, etc. I és que és d'aquells tipus, fixa-t'hi, ara que no ens escolta massa gent, és mentida, ens escolta molta gent. Però, Ricard, és d'aquells tipus que les festes majors les mares, quan l'escolten, amaguen a les criatures. No, sí, perquè...
1: Exagerat.
0: No, perquè aquí hi ha moguda, és moguda. I dius, guai. Hòstia, quins registres i tal. No, les mares amaguen a les criatures...
2: O les criatures amaguen
1: a les mares. Mares.
0: A les mares, cuidado.
1: Això estaria millor.
0: Però és molt xulo perquè aquest canvi de... que no és de registre, però sí de ritmes, sí, en un moment determinat,
1: sí,
0: i de dir, us farem trempar. És a dir, mous la cadira cap aquí, doncs ara la mouràs cap allà.
1: Polanco té una peculiaritat que al final és una cançó que va sortir quan vam fer l'any passat la gira per Mèxic, vam fer el tour de Medis i també vam fer alguna actuació allà. Vam presentar el que és el projecte a Ciutat de Mèxic.
0: Molt bé.
1: I llavors, bueno, van passar coses, anècdotes que ens passen als músics i tal. Llavors va sortir aquesta història i l'havíem de contar d'alguna manera.
0: Ara ho anomenen anècdotes, tu. Escolta. Déu-n'hi-do.
1: Sí. Déu-n'hi-do. Jo deixo sempre que això escolti la gent la cançó, perquè, bueno, és molt explícita, ho explica molt clar, no? Però
0: sí.
1: Però sí que van voler... Surt una mica de la sonoritat o de l'estil que, per exemple, hem escoltat abans Ego, no? Mm-hmm. És una miqueta diferent, però sí que és veritat que en aquest àlbum les cançons no estan connectades com en el primer. Origen sí que tenia...
0: Era com una llarga història.
1: Exacte.
0: Però
1: en aquest no. En aquest les cançons tenen la seva història pròpia i
0: més
1: és una mica inconex, però està molt guai.
0: Sí, però hi ha un denominador comú. Fixa-t'hi que ell parlava en una de les cançons de El soroll, no? Diu, hòstia, és que estoy en medio del ruido i tal. No fuig del soroll,
1: no.
0: Sinó que és dir, porteu-me el soroll, que ja miraré de gestionar-ho. Sí. Que al final és el
1: maneguem, el maneguem.
0: Però és un discurs de rebel.
1: Sí.
0: De dir, estem aquí per jugar, hòstia, exacte. Som valents o no som valents, no?
1: Exacte. No hem de perdre l'essència de quan érem nens petits, que hem vingut a aquest món a jugar. Llavors, encara que ens fem grans, l'essència de voler jugar i estar aquí per divertir-nos,
0: això
1: ha de seguir.
0: Allò.
2: Sí, no, i a més, n'hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de les teves, m'agrada força de les teves lletres,
1: sí,
2: i és que no només parles a l'amor.
1: Clar, sí.
0: No, però
2: hi ha més coses.
1: Sí. Sí, això és una de les coses, m'agrada molt que ho comentis, perquè és veritat que normalment els compositors o els músics sempre és com, ai, no s'ha deixat la novia, o no sé què, és com, sempre estem amb el mateix, no? Que si l'amor, el desamor, relació tòxica, el no sé què. Llavors és una mica com, ostres, es poden parlar de moltes coses a les cançons.
2: La vida és molt rica.
1: Clar, llavors, doncs parlem de l'ego, no? Que és una cosa que jo crec que tots hem de treballar. Llavors és... O parlem d'una història, una anècdota en concret que és com graciosa, no? Pues Polanco, va, pues vinga.
0: Sí.
1: I vas traient cosetes, perquè parlar d'amor, evidentment que és un sentiment universal i que tots coneixem, però està molt sobau ja.
0: Però de vegades també de fantasia,
1: sí, també,
0: de coses
1: també.
0: Que passen que dius, hòstia...
1: O l'Isi, no?
0: Sí,
1: I si hagués passat això,
0: no?
1: Sé això
0: que,
1: també és molt
0: no
1: maco
0: quantes,
1: parlar.
0: No?
1: Sí, això està guai.
0: Molt bé, brutal.
2: I, Carlos, què és el que portes ara al cap?
1: Uau, ara un barret.
0: No, és veritat, porto un barret fantàstic.
1: Porto un barret sempre, fantàstic. Sempre.
0: Molt bé.
1: Pues porto, ara mateix estem amb el tema dels lanzamientos aquests que estem fent, no?, de totes les cançons, i fins l'octubre pues estarem amb això, amb promo, traient totes les cançonetes aquestes que són maquíssimes, i després el que tenim pensat és a octubre acabar l'àlbum, començar, donarem les dates dels concerts i també tenim pendents tornar a Mèxic aquest any perquè tenim també col·laboracions allà i vam fer molta... Nos cundió mucho el viatge a Ciutat de Mèxic,
0: que hem
1: de treure encara molt de profit d'això, i ara ja és com una parada obligatòria.
0: Però sí, els feedbacks
1: molt
0: positius, molt bons, i te n'adones que la gent t'estima no només pel que fas, sinó per qui ets i pel talent, no?
1: Sí,
0: que li regales.
1: Sí, i a part que és molt curiós, perquè quan clar, molta gent no té l'oportunitat de poder viatjar amb el seu projecte i creuar el que és el charco, no? El típic que es diu, no? Però és que n'hi ha una diferència brutal entre com es pren la gent la música pues en aquest cas a Mèxic, i la diferència amb Espanya. És clar. Bastant... És a, aquí, per exemple, perquè una persona compri una entrada... no és que li hagis de suplicar, però com que no valoren tant el que és la cultura i la música. I allà encara encara es manté el, el fenomen fan aquell que, pues que compren l'entrada per poder anar a veure un artista nou, saps? I, llavors n'hi ha com... n'hi ha una diferència molt brutal. Llavors, per això els artistes espanyols, quan anem a Mèxic o Argentina o tal, flipem perquè és com, hòstia, esto es otro mundo, saps?
0: Clar. Jo sempre dic que els riscos es prenen al damunt de l'escenari, no, no a la guixeta.
1: I tant.
0: I aquí és on ja has de jugar amb
2: jo,
0: això.
2: Jo amb això tinc la teoria de que... A veure, aquí a Espanya... A més, n'hi ha hagut un fenomen que, al meu entendre, ha produït bastant
1: el que està passant,
2: del que
1: no?
2: tu deies, eh? I són les festes majors.
1: Perquè
2: si et veig gratis...
1: Per què pagar per una entrada, no?
2: Jo sóc d'aquells que pensa que els artistes tenen necessitats, tenen hipoteques, tenen
1: com
2: fills...
1: Com tothom,
2: tenen,
1: clar que sí, sí. Somos nòvies, seres vivos, no? Exacte, com otros.
2: Tenen cotxe, han de posar benzina, pagar impostos...
1: Comemos també, no?
2: I aleshores el tema aquest de és gratis... Sempre m'ha resultat, a l'Amadeu ja ho saps.
0: Això ho parlem moltes vegades.
1: Sí, jo crec que és un mix d'això, del que dius tu, del tema de les festes majors, que està tot molt massificat, tema festivals també, com que ara n'hi ha un boom molt bèstia, que tots són festivals. Abans n'hi havia 3 o 4 que eren com els grans, i ara n'hi ha festivals a punta pala.
0: És que no arribes a tots.
1: No, és
0: impossible. Arriba un moment que dius, bueno, escolti, he de triar, perquè...
1: És impossible.
2: Molt bé, molt
1: bé. I després també, bueno, el tema de xarxes socials, no? Que al final amb les xarxes el que tens accés a la vida del personatge. Llavors, és com que sembla que estàs dins de la vida d'aquella persona, també depèn de la persona, si ets una persona que publica tot el que fas, doncs clar, ja com que perd una mica com la gràcia, no? La gràcia de, ai, vaig a veure a l'artista, a veure com està, no? Vaig a comprar l'entrada i el veig. No, ara ja com... cada 5 minuts estan penjant coses... És com que ja... Ah, no, però ja l'he vist, perquè
0: quan pugi la cançó ja l'escoltaré. Esclavitza una mica.
1: També.
0: Clar, és que esclavitza, és que jo ho entenc, però estàs sotmès perquè dius, si no hi soc...
1: No existeixo,
0: no. I estarà tothom menys jo, no?
1: Exacte.
2: Carlos, i la darrera proposta que ens enviàveu, de l'OVM Flipa, és d'alguna experiència rara?
1: No, aquesta té una explicació molt senzilla. Aquesta, clar, el primer àlbum, a l'Origen, sí que eren cançons que estaven... Van fer com una recopilació. Jo parlo sempre en plural perquè tinc un equip darrere, una banda, manager, tal, que, o sigui, les decisions no les prenc jo sol. Llavors, Origen va ser com una recopilació de cançons que tenien en un calaix, no? I era com cançons de quan tenia 15 anys, o sigui, era com una mena d'amics.
0: Amb els arreujaments, etcètera, i l'evolució que tenen.
1: To Love Me Flipa era una d'aquestes cançons que estaven en aquell calaix que no tenia pensat, de fet, que no anava a sortir en cap moment, i es va quedar allà. Però va arribar Jordi Saravia, que és la col·laboració que he fet amb aquesta cançó.
0: Ah, molt bé.
1: I em va dir, Carlos, a veure si fem una cançó tal. Va arribar a l'estudi, llavors li vaig treure el cajón de los desastres. Digo, míratelo y a ver qué encuentras. Hòstia. Llavors va trobar aquesta cançó i li vam donar una volta perquè sonés una miqueta més actual i tenint una miqueta la influència que jo sempre he tingut del pop americà, de bandes com Green Day, Offspring, o sigui, aquests són com molt punk rock.
0: Sí,
1: al final la vam recuperar i així ha quedat.
0: És que ens agradarà acabar avui precisament
1: amb això,
0: Tulove, que diu ell, aquí no es pot dir Tulove. No, Tulove.
1: Tulove.
0: Tulove me flipa.
1: Tulove me flipa.
0: Tulove me
2: flipa. Està guai. Sí. Escolta, m'ha estat un plaer compartir amb tu.
1: El plaer és meu sempre. Amenazo con volver, sempre dic mateix.
0: Sisplau.
1: Sempre que em deixeu.
0: No, sisplau, de veritat, que ens agrada molt, tu ho saps. I jo sempre dic que el talent moltes vegades, una manera de veure on hi ha talent, i el Carlos això ho aconsegueix sempre, és quan tu dius, ui, això que fas molt fàcil, fota-t'hi a fer-ho tu. Sí. I aleshores te n'adones que és difícil. Aquest és el talent, que sembli fàcil.
1: Moltes gràcies, David.
0: El Carlos és gran. Oi. És gran i li agraïm que vingui.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: I és així, t'ho dic de tot cor.
1: Molt agraït, molt agraït.
2: L'Amadeu i jo és una llarga, profitosa trajectòria.
1: Moltes gràcies.
2: Que proveixis de la música tal com...
1: Que vosaltres ho veieu, també. Sí.
0: De ben segur que serà així.
1: Moltíssimes gràcies, de veritat. Ha
2: una
1: sigut un plaer.
2: Una abraçada i fins sempre.
1: Mil gràcies.
0: Doncs va.
2: Me flipa.
0: Sí, i el tuyo també, no et pensis que això. Vinga, rock and roll!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies al suport d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El substenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
2: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
1: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
0: Notícies en xarxa.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
8: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nostra.
0: Con David García.
9: Cuplejant. Som a tot el país.
10: Cuplejant.cat.
9: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
10: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
9: I a la teva ràdio.
1: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: 11 minuts passen de les 10 del matí, és divendres, i per tant, entrant per les zones arsianes, perquè de manera presencial avui no hi és, però entrant per aquí, la fada dels divendres, ja la coneixeu, la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu, alemany. I a tothom de la República Cambojana. Bueno, que no puc parlar més alt perquè tinc gent a tot arreu.
0: Si estàs a l'AVE, allò que passa de vegades, i bueno, i molt bé, molt bé. Bueno,
1: però la miqueta complicat perquè a vegades jo quan torno a Barcelona des de Madrid al dijous per la nit, pues a vegades l'AVE és impossible ara i es retrasa molt, i a vegades no puc tornar i he de tornar el divendres per al matí.
0: S'entén perfectament, però vaja, la qüestió és que d'una manera o una altra estàs aquí i que deixaràs anar les teves propostes cinematogràfiques. Escolta'm, a propòsit, deixa'm saludar el senyor Josep Maria Reventós, que també el tenim aquí i t'està escoltant i et troba a faltar, perquè, esclar, avui l'has deixat sol. Molt bon dia, Josep Maria.
2: Clar, perquè bon dia, Sant Boianes, Pilar, que clar, miro aquí a l'esquerra i no et veig i el sento per telèfon. Espero que no estàs al vagó del silenci, no?, d'aquest que hi ha... No, a l'AVE, no.
1: Sempre estic al vagó del silenci, però he de tornar a... a la plataforma per parlar. Per això també parlo una miqueta de baix, perquè quan la porta
0: s'obre,
1: la gent m'escolta i és una miqueta complicada.
0: Bueno, anirem fent com podrem. Bueno, doncs, escolta, anem una mica al gra, si et sembla, i digues quina és la proposta d'avui, no ho sé.
1: Per avui és important, no per a mi, que no m'agrada molt, però per a la resta de la gent, perquè és la saga més important de la història del cinema, que és la saga de Star Wars.
0: Veus, ja sabia jo que aniria per aquí,
1: Sí, clar, perquè avui s'estrena en tota Espanya la última entrega de Star Wars, que és Star Wars The Mandalorian, en Grogu.
0: Doncs sí, el Mandalorià, digue-li com vulgui.
2: Mandalorià, sí, Mandalorià.
0: Molt bé. Bueno, escolta, vols que escoltem un bocinet també d'això, del tràiler? Va, escoltem-ho.
1: D'acord.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza. Es para evitar otra guerra.
4: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar.
4: ¿Qué? Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
4: ¿Estás bien? Detrás de ti. Vete. Ya.
6: Mandalorian, hasta sufrir. Luego le tocará a él.
4: Monstruos. Los mayores protegen.

0: és el camí. Escolta, a propòsit, l'any que ve farà 50 anys i precisament aquest dilluns en fa 49. Aquest dilluns de la primera estrena de la Guerra de les Galàxies.
1: Escolta'm... Perquè tu te'n recordes?
0: Sí, i tant.
1: És que jo me'n recordo de la primera entrega de la Guerra de les Galàxies.
2: Jo no me'n recordo.
0: Perquè tu no hi eres.
1: Que per a mi va ser la millor.
0: Sí.
1: Per a mi sí. Ja no hi ha una altra com aquella... perquè la segona ve l'Imperi contraataca, o què? La tercera, jo soc el teu pare...
0: Sí. No, saps què passa? Que tu i jo ens en recordem, però aquesta canalla, tant pel que fa als Reventós com l'Albert i l'Àngel, doncs encara estaven en el forat negre.
2: Sí.
0: Jo veia un forat negre... I l'hiperespai et porta doncs, a aquesta realitat. Bueno, això ara és molt difícil.
2: Aquí cada setmana vam fer les tres pel·lícules de Star Wars, les primeres, espanyoles, sí. I veient a Luke Skywalker em va venir al cap una idea, i dic, hòstia, Luke Skywalker té cos de torero.
0: Sí,
2: fixeu-vos.
3: I també va vestir
2: fins aquí el meu...
1: Com un torero. Que té el cos de torero?
2: Sí, el Luke Skywalker.
0: Fixeu-vos,
2: té look de torero.
0: Vols dir? No
2: sé. Si li fots un traje de luces... Bueno, qui està fet?
1: Mark Hamill. El primer Luke Skywalker.
2: Sí, aquest.
0: Qui està fet tot un torero, amb el sentit de que ja li està bé tot i és capaç, doncs, de torejar el que sigui, és el Pedro Pascal, que... interpreta, és el protagonista del Mandalorian i el Grogu. El Grogu,
1: sí, que la gent el coneixerà per el Juego de Tronos.
0: Sí,
1: però Pascal és el de Juego de Tronos.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Però que té una història perquè són els Mandalorianos.
0: Sí, digue-li d'aquesta manera.
1: Són uns personatges de ficció que sempre porten el seu casc. Un casc i una armadura...
0: Sí, no se la poden treure.
2: A saber si és...
0: No es poden treure el casc, mai. És una promesa.
1: No,
0: és una
1: però en la pel·lícula, en aquesta pel·lícula, solament una vegada van a quitar-li el casc i li va a veure la cara, però...
0: Correcte.
1: És que tota la pel·lícula està en el casc.
0: Correcte.
1: Podria ser el Pedro Pascal... o
0: al su puta mare. Per favor.
3: No crec que la mare...
2: Efectivament.
0: Ara te has dejado llevar por el lado oscuro.
2: Sí.
0: Home, bueno, escolta'm una cosa. Sí. A veure, una cinta de més de dues hores, però que ha rebut forces crítiques. Els que coneixen ben bé tot el que és l'univers del George Lucas, doncs han criticat, han dit, home... que es queda una mica curta amb el sentit de la creativitat i de l'enginy, que aquí faltaria material.
1: Per a mi és la mateixa cosa. Per a mi és la pitjor de tota la saga, perquè no té quasi guió. No. És solament la guerra, les naves luchant i lançant de tot.
0: Bueno, que al final és això.
1: Però la força del bé i del mal... Ja no hi és.
0: D'entrada,
1: que això és un xiste, no?, que va fer el Pedro Pascal, que va dir, jo no soy tu padre.
0: Mira, aquí estan... aquí estan repartint a cops d'espasa. Bueno, escolteu, i el que sí que cau molt bé és el Grogu, no? El Grogu cau,
1: sí, això,
0: cau molt bé, simpàtic.
1: Aquesta pel·lícula i totes les de la saga són un anunci del merchandising,
0: sí,
1: no?
0: Del ninotet aquest tan entranyable i que tothom el vol. Ara,
1: i el Grogu és per a comer-te-lo, no? Per menjar-te-lo.
0: Home, per comer-se-lo.
1: Per portar-lo a casa teva i posar-lo... sobre el televisor,
0: clar,
1: no?
0: A mi m'agradarà veure la versió doblada al català. M'agrada el Grogu quan diu allò de... Escolta, una cosa. Ara això no toca, Això no toca.
1: No. Oh, sí, perquè és igual, tio.
0: És que hem tret un extracte del doblatge en català.
1: Però és que l'altre dia vaig anar al Cort Inglés i la primer que em va trobar és un muñeco de peluche del Grogu.
0: Bueno, jo
2: prefereixo el cat.
0: Sí, però aquest... No, el cat... Això és una altra història.

0: història. Bueno, escolta'm una cosa, no, que està molt bé, i està molt bé, vull dir, que faci aquestes propostes, ara cadascú que esculli i que decideixi...
1: Però per a la gent que no va saber, que no sap que ell és el Grogu, és el Yoda de pequeny,
0: sí, de petit. El personatge de petitó, de colors verdosos i orelles en punta.
1: Són nens,
0: bueno, sembla l'acudit de l'Eugenio.
1: Bueno, estan aprenent tota la força i tot això, i aprenen al lament, a levantar, a levitar, i a la telequinèsia, sí.
0: Això sí, levita com ningú.
2: Bendito sea.
1: Bueno, però és molt graciós ver a un nen fent aquestes coses no del tot bé, no? Sinó que a vegades se les caure les coses...
0: Bueno, és que representa que és d'una raça, d'uns éssers que són molt intel·ligents i que tenen un domini de la ment, oi, rebentós, brutal.
2: I que viuen 900 anys.
1: Però en aquest cas, en lloc de ser el mentor, pues és el nen... I el Mandalorian és el mentor del nen.
2: Però Pilar, el Grogu aquest no és el Yoda de petit, és de la raça del Yoda, però no té res a veure amb el Yoda, simplement que és de la mateixa raça.
1: No. Perquè hi ha molts.
2: Hi ha molts.
0: Sí, home, no, avui ja està.
2: Tots són iguals.
0: Però et recorda una mica que podria ser el Yoda que dius tu, bueno, el gran mestre aquest, al final. Bueno, sigui
1: com sigui. Perquè és de la mateixa raça.
0: Tu no tenies un gos que s'assemblava molt.
2: I un gat també.
3: I un president de la Generalitat.
1: El mandaloriano a este en concret. I el mandaloriano... porta per a tota la galàxia aquest nen, que
0: ell
1: és el mentor,
0: Ara estaven discutint per aquí darrere.
4: No serveix per res.
0: Va, és el Yoda. Va, per favor.
2: Va haver una sèrie, no?, el Mandaloriano, que parla, suposo... No sé si té a veure la pel·lícula, és seqüela, preqüela, o no té res a veure amb la sèrie?
0: Tots són preqüeles.
1: La pel·lícula és com la última, perquè... Quan ja la Guerra de la Galàxia ja s'ha terminat, però hi ha soldats de l'exèrcit imperial esparcits per tota la galàxia.
0: És una mica com els catalans, que estem a tot arreu.
3: Correcte.
1: Saps, per tot arreu.
0: Allà on vas hi ha un català...
1: Però apareix la Sigourney Weaver. Te'n recordes de la Sigourney Weaver?
0: I tant.
1: I la Sigourney Weaver fa com la capitana, no?, de l'exèrcit rebelde.
0: Que no és poca
1: cosa. I ella va destinar al mandaloriano amb el Grogu per tota la galàxia a finiquitar a tots los imperiales que hi ha per esparcit per tot arreu de tota la galàxia. Milions de galàxies.
0: Sí. Escolta'm, per curiositat, que has hagut d'etiquetar allà a l'acadèmia aquesta pel·lícula? Sí? Què li has posat allà, allò de...
1: Jo crec que...
0: Tabaco, violència, no, potser.
2: Tabaco, no.
1: Sí, sí, o sea,
0: violència política.
1: No. Tota l'estona, menys la primera seqüència de la Sigourney Weaver al Mandalorian i al Grogu a batallar, menys aquesta seqüència, totes les demás, totes són lanzallamas, disparos...
0: Has posat violència i lucecitas, no sé com ho dieu això.
1: Tot plegat de lucecitas, tota l'estona.
0: Ella li posa lucecitas,
2: La violència de Guerres Galàxies quasi no hi ha sang, tot és llum. Mira que talla.
3: Es cremen molt les
0: pel·lis. He vist més violència en debats polítics que la Guerra de les Galàxies.
1: Sí, mira que Que jo vaig dormir-me.
0: Home, però això no ho diguis, que treballes pel Ministeri de Cultura.
1: Que no hi és espanyola, la pel·lícula.
0: La teva feina és... la teva feina és etiquetar-les. Ara va i diu que s'ha dormit.
2: Però si tots són...
0: Per amor de Déu.
1: A mi no m'agrada gens.
0: Però això no ho has de dir-ho. Que et paguen per etiquetar-les.
1: La gent que és fan de la Guerra de les Galàxies anirà a veure-la de qualsevol mena.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Res, que és la teva proposta, és, jo crec que més que dir ei, que us agradarà, és dir és un clàssic i clar,
1: és un clàssic.
0: No us ho podeu perdre.
1: És com anar a veure la última pel·lícula de Pedro Almodóvar.
0: Ja, clar.
1: Tampoc va agradar-me molt, però ha de ver-se, sí, sí. No?
0: I, per cert, l'altre dia, el teu amic Almodóvar, l'altre dia molt reivindicatiu amb el tema anti-Trump, eh?
1: Sí, ell sempre, en general, sí, l'Almodóvar és molt reivindicatiu, amb tot, amb Palestina, amb el Sàhara, amb tot, amb la veritat.
0: Un tipus valent. Ja veuràs tu la propera vegada que aterri a Hollywood, el policia el primer que farà és estripar-li el passaport. Au! Ara casca! No, perquè això va així, allà. Ja ho sabeu. El Trump no s'està per tot
2: allò.
0: Molt valent l'Almodóvar, per cert. No, ho dic seriosament, molt valent. Bueno, molt bé, Pilar, escolta'm, res, que vagi bé el teu viatge aquí a... anava a dir en el Halcón Milenari o no? En el AVE, sí. Ella va en el AVE, però bueno.
1: En el AVE. És com I jo vaig deixar en falta el Harrison Ford.
0: Home, però ja ha arribat un moment que el Harrison Ford, pobret...
2: Sí, ja està per jugar a petanca,
1: Però m'agradaria un altre amb ell.
0: Sí, home, sí.
1: Com ell, no com l'altre amb el car. Tota l'estona, que no hi sé com hi és.
0: Sí, que potser aquell dia no podia anar-hi i és un altre i no ho sabem.
3: Correcte, que se li
1: vagi a l'altre. Sí, clar, estic segura que el Pedro Pascal solament
0: és un bon professional.
1: El moment de quan surta del cas, que hi és una seqüència solament.
2: El Pascual de la llet, sí.
0: Bueno, va.
1: El Pascual de la llet.
0: Sí. Molt bé, escolta'm una cosa.
1: Aprendre per cul.
0: Hòstia, però avui... Per favor, és que necessitarem un exorcista, avui, per aquesta dona.
1: Sí.
0: No, és que t'has passat al lado oscuro, És que això ara no toca,
1: Però que en aquesta pel·lícula no hi ha lado oscuro, perquè tot és lado oscuro, perquè tot igual...
0: Sí.
1: De malo.
0: Està revolucionant.
1: Bueno, sí. Malos.
0: Mare de Déu, que haurem de posar també... ella ja no posa, no?, aquells símbols de...
2: Els rombos ja no.
0: Els rombos ja no els posen, que no?
1: Ja no.
0: I aquí tampoc ho podem posar perquè és una ràdio, no?, al final. Molt bé, Pilar, doncs res, fins la setmana vinent. Una forta abraçada! Y que la fuerza te acompañe.

0: Encara no, però pràcticament a dos quarts d'onze, sí. No? Que la força t'acompanyi.
1: Sí.
0: En català sembla més un crit de no sé, per anar a veure el Barça, sí, o no? La força t'acompanyi. Sí. Una altra cosa, no sé.
1: Quan surt el Hansi Flick, quan surten els jugadors del vestuari, que la força s'acompanyi.
0: I amb aquells fluorescents... Sí. Ara s'ha perdut el tub aquell de fluorescent, ja no es fan, no? Estan prohibits, a més a més.
1: Ah, sí? Hosti,
0: bueno, estan prohibits perquè són contaminants.
2: Jo t'he de dir que no sé de què estàs parlant.
1: De les espases
0: làser. Les espases làser, aquells fluorescents que hi havien... No te'n recordes d'aquells fluorescents? No, tu ja no ets de l'època. No. Ella no és de l'època fluorescent. Fa ràbia, eh? Fa ràbia veure que un tio no sap ni el que... Mira, si és jove, que no sap ni el que és un fluorescent.
1: Sí, tampoc...
0: fluorescent de tub, eh?
1: Com a persona tampoc guanya res. Home,
0: Albert, tu no has vist el fluorescent? Albert fa així amb el cap com dient, home, jo sí que he conegut... Sí. Ell sí que és de l'època fluorescent. Bueno, sí. Tampoc sé.
2: Sí, fluorescent. Quina època era aquesta?
1: Bueno, als 80, al 90 hi havia fluorescent.
0: Sonda, perdona.
2: Albert, no menteixis.
0: Segons quins llocs encara trobes fluorescent, no?
1: Sí, sí, i tant.
0: Bueno, els que queden, un cop es foren... Ja no...
2: No, però o sigui, jo sé el que és un fluorescent. El que no me'n recordava és els caps de futbol que hi havia fluorescents.
1: Ah, que no,
0: si
1: a
0: cap
1: dit que hi havia fluorescents?
0: Ningú t'ha dit que el camp de futbol hi havia fluorescents.
1: No, hem fet aquí una barreja.
0: Hem barrejat molt. Jo només he dit que les espases aquelles recordaven més fluorescents d'aquells. Que no pas...
1: I he parlat de Hansi Flick. Ha hagut aquí una barreja de...
0: Hosti, comencem bé.
1: És divendres, ja se sap. Jo també estic igual.
0: Molt bé, ara et deixarem anar la frase. La frase de la setmana, per on anirà, no t'ho direm. Bueno, sí que t'ho direm, però...
1: Volia fer un petit apunt.
0: Apunta.
1: Que estàvem parlant de Star Wars. Vull fer la meva crítica a tota la saga de Star Wars. És molt ràpida.
0: Ah, sí?
1: A mi de les pel·lícules de Star Wars, de totes, l'única cosa que m'agrada és al principi amb la música i les lletres que surten. L'1 de més, una merda. Fins aquí la meva crítica.
0: Aquelles lletres que sortien quasi horitzontal... No, com planeres...
1: Sí, sí, amb perspectiva cavallera. Això és l'únic que m'agrada.
0: Vols que fem una seqüela on surts tu?
1: Sí, sisplau.
0: M'ho invento, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Improviso. Escolta. En una galàxia molt i molt llunyana... El capità Reventós conduïa un espai a la República Samboiana. No era fàcil, però ell sabia que no era impossible. La seva nau, el Safareig, creuava l'univers cada cap de setmana només amb un objectiu: conquerir les zones arsianes.
1: Molt bé, doncs ja està. És que a partir d'ara...
0: T'ha provat?
1: I tant. Mira, quan vegi una pel·li de Star Wars, el que faré és posar-me aquest tall i la més ho passo per 256. Perquè totes són iguals, de dolentes.
0: Hem improvisat, però crec que ha quedat bé.
1: Sí, sí, a mi m'ha emocionat, eh?
0: I pèl de gallina.
1: Gallina de piel. Gallina de piel.
0: També és veritat. Bueno, escolta, explica'ns alguna cosa.
2: Sí, tinc la...
0: La frase de la setmana. Deixa-la anar.
2: Jo crec que t'agradarà reflexionar. Qui no té cap, que tinc cames.
1: Home, efectivament, i tant.
0: Perdona, però aquesta no la vam deixar anar ja un cop.
2: No.
0: No?
2: Però
0: si és per donar-li valor,
1: clar.
0: Ara jo veus, faig veure que no me'n recordo. Si no tinc cap, tinc cames. Hauré de córrer
1: a buscar una altra
0: frase.
1: És que a mi això em passa cada dia, pràcticament. Que em deixo coses i he de tornar.
2: Correcte.
1: I en què torno? Amb les cames.
0: Et fa ràbia?
1: Molta, moltíssima. I més que m'ho diguin, encara molt més. Qui no té cap, té cames. No, ja ho sé.
0: Perquè t'ho retreuen a casa.
1: Bueno, a casa o a altres llocs també m'ho retreuen, sí. Però em fa ràbia que haver de donar la raó a qui m'ho diu i realment haver de tornar, perquè a vegades, és qüestió d'un minut, però a vegades és qüestió de 10 minuts de tornar una altra vegada, eh?
0: Ja tens raó, ja tens raó.
1: Ja ho sé, que ja tinc... Sí, sort, gràcies a Déu que tinc cames, que si no, imagina't.
0: Imagina't. Molt bé, Josep Maria, t'ho diràs.
2: És una frase que té un esperit de qui no corre bola. No és el mateix, eh?
0: No és el mateix.
2: No,
0: qui no corre bola vol dir tu despista't...
2: Té l'esperit. O sigui, el que tires cap enrere té l'esperit.
1: És de la mateixa família, però d'una altra branca.
2: Efectivament.
1: És d'una altra branca.
2: Efectivament.
1: La branca...
0: No per molt córrer, arribaràs abans.
2: Sí. Correcte.
0: No, també ho diuen, no, això?
2: Correcte.
0: que més o menys.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè si tu t'estàs vestint ràpid, vestint corrents, al millor poses la samarreta als peus i el pantaló al cap i estaràs vestit, però clar, malament.
2: I les sabates?
1: I les sabates a la mà. Bueno. I aleshores no pots... Has de tornar a vestir-te bé i vestir-te a poc a poc.
0: I ja posats a treure frases que fan servir el mateix verb, una que t'agradarà molt perquè tu te l'estimes molt, en Reixac, corres de covards.
1: Corres de covards, sí.
0: No?
2: Sí, també.
0: Directament.
1: Bueno, Rosedor, corres de covards.
0: Corres de covards. Hòstia, podries guanyar la vida.
1: Sí, a mi sempre m'ha fet gràcia que li diuen... Sí. Alguna persona és d'un barri popular, el nen d'Ustà Franc. El nen de Sarrià, el noi de Sarrià. El noi de Sarrià, a veure.
0: No, però...
1: Sarrià, si està forrat a pel...
2: Tu no vas pel món dient, soc de Sarrià.
1: No, a veure.
0: No.
1: El noi de Sarrià, com si vols algú popular, no fotis, tio. Ella mai va néixer...
0: Tu que ets el noi de què?
1: Jo sóc el noi de molts llocs, perquè...
2: Del món.
1: He viscut a Barcelona, al Maresme, ara visc a la Baix Llobregat, jo ja no sé, ja...
0: Mira, no diries mai de bon sóc jo el noi.
1: Tu ets el noi del Matarranya.
0: Doncs
1: no sé.
0: Home, doncs no.
1: No, jo me l'he jugat.
0: Home, a veure...
1: Sant Boi.
0: No, el DNI diu nascut a Sant Boi.
1: Sí, però...
0: I jo no reivindico que s'arregli, perquè ja m'està bé. Jo me l'estimo molt, Sant Boi, i quan tenia 0 anys ja estava aquí, per tant. Sí. Però jo sóc el noi de Sant Gervasi. Toma.
1: Ojo.
0: Ho sabies, això?
1: Compte,
0: és
1: semblant. És semblant al noi de Sarrià, que està d'allà...
2: Sí,
1: és semblant, eh?
2: Vaja.
1: Vas néixer a Sant Gervasi i te'n vas venir cap aquí.
0: Noi de Sant Boi. I l'Àngel?
1: L'Àngel?
0: El noi del Barri Centre.
1: El Barri Centre.
2: Correcte. Correcte, vas néixer allà.
0: I l'Albert és el noi de Cornellà.
1: De Cornellà, molt bé.
0: No, d'Hospitalet.
2: De Cornellà.
0: No, el noi d'Hostafrancs.
1: Hostafrancs.
0: El noi d'Hostafrancs.
1: Hostafranc, mira.
2: Sí,
1: que és un barri, aquest sí que és un barri popular, el noi d'Hostafrancs.
0: Té un mercat molt maco, eh?
1: Sí, el mercat d'Hostafrancs.
0: No, a veure, és que és la de les poques coses que conec.
1: I el metro, i un meridià vermella. Molt bé.
0: Endavant amb el safareig.
1: Molt bé, el safareig. Volia començar, Amadeu,
0: sí.
1: Amb una queixa, que t'he de fer una queixa pública.
0: Ah, però és envers nosaltres?
1: Sí. Perquè... La qüestió és que jo ara tinc una rutina pels matins, una altra vegada. Que
0: una
1: és
0: rutina.
1: Sí, és anar una rutina no és una...
0: Però no era una rutina de gimnàs.
1: Sí.
0: Ah, sí, és de gimnàs?
1: Sí. Jo ara vaig... Torno una altra vegada a caminar...
0: Pues reclama els calés, tornin els calés.
1: Torno una altra vegada a caminar a caminar una hora. I què passa? Que, clar, és divendres, no tinc temps. Perquè he de venir aquí a la ràdio. I, clar, a mi ara l'esquema mental... Jo vinc ara una mica esquerp per això. Però un moment...
0: T'ho arreglo ràpid.
1: Un moment. Per a la vegada us vull donar les gràcies. Perquè estic rebentat. I em ve tan bé estar un dia sense caminar que a les capes... A la vegada és queixa i una de cal i otra d'arena.
0: I agraïment. Però això ho arreglàvem ràpid.
1: No, però ja està. Avui no cal que camini.
0: Perquè és molt fàcil.
1: No em posaré a córrer aquí ara.
0: Vine a caminar els divendres.
1: Sí, home.
2: Unitat mòbil i que comenci a caminar.
0: No, que vingui caminant.
1: Sí, ara que està la variant aquesta feta aniré caminant, no.
0: D'aquí a Gavà, no?
1: Sí,
0: d'aquí a Gavà. Aquí
1: mateix.
0: Aixeca't d'hora.
1: Sí, clar.
0: Aixeca't d'hora i ja ho tens. I no has deixat de fer gimnàsia.
1: Sí, em puc aixecar a les 5 del matí i vinga. Com els Crip-Trop Ross, no? Em aixeco a les 5 del matí perquè...
0: Feta la queixa,
1: sí, ja està.
0: L'assumim, baixem el cap i
1: perdó,
0: ja està.
1: No us quedeu amb lo dolent. La queixa i l'agraïment,
2: sí.
1: Que també us estic donant gràcies. Que estic rebentat, és que no em sento les cames caminant.
0: Quants quilòmetres fas cada dia?
1: Pues faré 3 quilòmetres cada dia. Jo no puc més.
2: Són 3 quilòmetres més tot el que has de fer durant el dia.
1: No, durant el dia no faig gaire.
0: No, però és que ara torna a tindre valor la frase de l'Àngel. Qui no té cap...
2: Té cames.
1: És que estic assegut ara mateix, estic assegut i em fan mal les cames.
0: Sí.
1: T'ho juro.
2: Sí, ara mateix has de fer servir el cap.
0: I jo que el conec, quan t'ho diu d'aquesta manera, t'asseguro que és veritat el que està dient. No, sí, el conec. Què vols que hi faci, jo?
1: No, res, ja està. Simplement agraïment i queixa. Ja està, per començar.
2: Abracem les dues.
1: I avui, relacionat amb això, amb el tema de la... Perquè té a veure amb la salut, he hagut d'anar a fer-me...
0: Em sap greu gràcies, hem de dir les dues.
1: Sí,
0: sap greu gràcies. Gràcies, em sap greu gràcies.
1: Aquest matí he anat a fer-me una anàlisi de sang. Bueno, la sang anàlisi de sang i ja portava jo de casa meva l'anàlisi d'orina. I em van donar un putet.
0: O sigui, tu ja... Vale.
1: Clar, quan he anat a l'anàlisi m'han tret la sang, però l'orina no me l'han treta.
2: Clar.
1: Jo me l'han tret a casa meva que em matia a 6:15, que m'he aixecat.
0: A 6:15 has omplert el putet,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Però, sí, però ahir per la nit, com no sabia ben bé com anava, vaig veure un YouTube short que m'ensenyava com anava i jo aquest matí tenia son, però ho he fet perfecte.
0: Has necessitat un tutorial per fer pipí?
1: No, per omplir el pot. Perquè, clar, hi ha un procés...
2: I és difícil.
1: I físic, hi ha un problema físic.
0: I punteria.
1: A punteria no hi ha problema.
2: I quantitatiu.
1: Sí.
0: Sí, perquè si et passes...
1: Jo
2: ho deixarem aquí.
1: Us demano, sisplau, us demano que ja sabeu com sou, no m'estireu de la corda, perquè ja sabeu que a mi la corda em surt ràpid.
2: Sí, que jo ho estic fent per això.
1: Fins aquí, això, vale, això ho deixem.
0: Fins aquí.
1: Jo no volia parlar de coses escatològiques, jo volia parlar... de que, bueno, ha sigut la cua que hi havia allà per entrar al cap. Però a qualsevol cua, com és possible, sempre... Mira que la cua és una cosa cívica, no?
0: Bueno,
1: civilitzada.
0: Sí, home,
1: però a tota cua...
0: Símbol de la societat culta.
1: Sí, sí.
0: Digue-li. No?
1: A tota cua hi ha una persona tocant jazz, com ara mateix, està allà a la cua.
2: Pues, sí, sí.
1: Perquè sempre a tota cua sempre hi ha alguna persona que s'intenta colar, tio. Com és possible? Però avui hi havia una persona...
0: Doncs és la reflexió del dia.
1: Li ha menjat l'orella a una senyora gran allà, sí? Però de mala manera... Sí, mira, guarda'm el sitio que tengo que ir a no sé què, no sé què. I la senyora, sí, te lo guardo. Ha trigat mitja hora en tornar altra vegada, gràcies, i encara dintre ha fet un intent d'avançar a la senyora que li ha guardat el lloc.
0: Ah, sí?
1: I no
0: o sigui, ha deixat ja a la senyora, se n'ha anat a comprar, ha fet la bugada, ha fet una rentadora.
1: Ja sabrà què ha fet.
0: Ha tornat i encara volia estar per...
1: Li ha donat les gràcies i encara ha hagut una conversa entre elles que la senyora li ha dit, si quieres te dejo pasar delante, que no lo hago por quedar bien. Ja. Li ha dit això i l'altra, no. I què ha passat? Pues ha passat el que sempre passa en aquests casos. Quan tu arribes al mostrador, fas el tràmit ràpid, aquí té paper, va, vinga, cap allà. Pues què ha passat? Que aquesta tia s'ha tirat 5 minuts allà. Qui? La que li ha... És que ja ho veia. Sempre aquesta l'ha liat. I l'ha liat
0: al final. Sí. I l'ha liat.
1: O sigui, és que a sobre li han dit te han de reprogramar perquè no és hoy cuando tenías que venir.
0: Que era un robot.
1: Ja està, era la senyora que portava aquí un tatuatge.
0: No, perquè com que diu te tenemos que reprogramar.
1: No, la cita.
0: I calla que no sigui un cíborg.
1: No era un cíborg. No lo descarto.
2: Robot. És possible.
1: Era una dona que portava aquí un tatuatge d'un... O sigui, no concordava aquella dona amb aquell tatuatge. Què passa d'aquí?
2: Sí. Jo crec que és algú de l'Estat que fa perquè així gent com tu es desesperi més i tiri les consultes
1: per això ho han aconseguit al 100%.
0: Portava un tatuatge.
1: No li he fotut un calbot perquè és una persona educada.
0: Ma, per favor, no.
1: Però no se'l mereixi, és que ja es veia que l'anava a liar i l'ha liat.
2: Jo crec que no has fet servir les teves armes que tenies, eh? Tenies un pot que podries haver fet servir per moltes coses.
1: No, home.
0: Avui veniu entre la Pilar Ordóñez, que avui ens ha sortit d'aquella manera.
1: No.
0: I entre vosaltres, avui sembla...
1: No.
0: Avui molt rombos.
1: Prefereixo emprenyar-me i no embullar ningú. No, home. Això és un altre rotllo, no sé, és el tema. A veure si el tatuatge es desfà i em diu no, me l'has de pagar. No, deixa.
2: I té ferides.
0: Tampoc crec que...
1: És que... M'estireu...
0: Bueno, va. Què més?
1: Volia trencar una llança perquè quan les persones que estem grasses anem al metge... Tu quan vas al metge i estàs gras, tu quan creus la porta, abans de dir bons dies, i el primer que et diu, t'has de primar, dius, espera un moment, doctor Domènec, deixi'm parlar... T'has de primar, no sé quan... Però doctor, no, t'has de primar, però doctor, que vinc per una onglera que m'ha sortit, no, i moltes coses de les que et passen diuen que és perquè estàs gras. Jo no estic fent aquí una apologia del grassonisme, perquè està clar que és una malaltia. Però, sisplau, a veure, vaig anar l'altre dia a l'endocrí. A l'endocrina, perquè era una senyora.
0: Bueno.
1: El primer que em diu, ronques? I dic, pues sí que ronco.
0: Tu dius, no, gràcies.
1: No, ronco. Sí. M'hagués agradat dir ronca, no, gràcies.
0: No, gràcies.
1: No. Fumes, tabaco, alcohol. No,
2: si quiere que se tengo, no?
0: Ronques, perquè clar, si vols un parell de roncs, no, gràcies.
1: Venia la meva dona i diu, ui, tant si ronca, no? I la tia, així del no res, em diu, pues vés en compte perquè et pot donar un ictus dormint. Hòstia.
2: Perdona.
0: I això encara no havia assegut a la cadira.
1: Sí, sí, i jo li vaig dir a la senyora, li vaig voler fer una broma i li vaig dir, home, senyora, doncs a partir d'avui ja no dormo. I se'n va acabar mirant amb cada...
0: Com dient, hòstia, doncs deu tindre raó, clar, deu ser la solució. Clar, si no dorms, no ronca.
1: Des d'aleshores dormo amb un ull obert i l'altre tancat perquè no em doni, per donar-me el compte si amb erictus. Perquè si estàs dormint no te dones compte, no?
2: Jo t'he dit, mon avi té una panxa bastant important, i un dia anant al metge, el doctor li diu, estàs grassonet, i la seva resposta va ser, a part de doctor, observador.
0: No, molt bé,
1: ho faré,
0: ben vist.
1: Ho faré una altra vegada.
0: Ben vist.
2: Va ser un home, deu ser això que...
0: No, ben vist.
1: Vaig anar, tenia lumbàlgia, recordeu que tenia lumbàlgia? Vaig anar al metge, i el traumatòleg, el primer que em diu, t'has de poner les vacunes de Ozempic? Què dius, si és traumatòleg? Deixa'm viure, tio.
0: Sí.
1: Escolta,
0: sí.
1: Que jo no dubto que estarà relacionat, però un moment.
0: Però tu el que demanes és una mica de dir, clar, anem, home, a pams, a poc a poc, amb prudència, no vagis al coll quan encara no n'hi més segur.
1: Un moment. I a més, el tio va acabar explicant-me que ell tenia 73 anys. Joder, hòstia, 73 anys, però sembla que tingui 50, és veritat, eh?
0: Sí.
1: I el tio m'acaba explicant la seva vida. Per què m'explica la seva vida a mi? O sigui...
0: Ara ve que el problema de la sanitat... No? Què fot aquest home amb 73 anys? No. I la gent jove...
1: Aquest, el de la lumbago era per la mútua privada, eh? O sigui, que no, és igual, no té res a veure, eh?
0: Però 73 anys...
1: No, però semblava que tenia 50 i em va explicar que era nivell 42 de pàdel. I a mi, què em dius?
0: Un moment.
1: M'estava com...
0: Nivell 42 de pàdel?
1: M'estava refregant com per la cara que ja era nivell 42 de pàdel.
0: Però què vol dir?
2: Era argentí.
1: No, que va, era de la Matarranya també.
0: Què vol dir també? Que jo no ho soc, eh? No, però què vol dir nivell 42?
1: Ell sabrà què vol dir. No sé.
2: Hi haurà molts nivells i ella ha passat tot fins al 42.
1: Sí, suposo que sí, clar. Però em va dir com... Em va donar a entendre que hi havia més, però que estava content.
2: Hòstia,
0: mira.
2: Està jugant a pàdel.
0: Reventós, pren-te les vacunes aquelles. Espera un moment, que acabo aquest punt. Espera.
1: Em va explicar no sé quina història, que ell jugava a bàsquet i com va deixar de jugar a bàsquet es va engreixar i que va deixar de menjar i després va passar a ser nivell 42 de pàdel. I jo no li vaig dir... Jo tenia tot el dret de dir-li, mira, senyor, a mi què m'importa la seva vida? De la mateixa manera que jo vinc aquí per a l'Umbàsia, el primer que em diu és que m'he de fotre a l'Ozempic aquestes vacunes.
0: Sí.
1: Ja està bé, home, deixa'm tranquil.
0: Jo crec que és una estratègia, home, per desviar la teva atenció i acabar venent-te la vacuna aquella.
1: Sí, jo sé.
0: O les vitamines o el que
1: vulguis. Tu saps la prova que em va fer per mirar? Em va dir, posa't en peus, aixeca els braços. Em va fer així, vinga, ja està, l'Umbago. No, ja ho sé, jo això. Diu,
0: Et va fer aixecar els braços i diu, l'Umbago.
1: Mira, cap, jo sabia, si jo vaig anar jo dient-li que tenia l'Umbàsia. No era, saps? Però que...
0: Sí, però és clar, suposo que ha de justificar d'alguna manera...
1: I després em va fer una ressonància magnètica. Em vaig fer una ressonància magnètica i no cabia pel forat, tio. Jo, molt petita, jo, tio, que no entrava. A part que tinc claustrofòbia i allà no em fotia ni boig.
0: I com ho vau arreglar?
1: Doncs encara he de tornar a trucar perquè en un lloc que tingui la màquina més gran.
0: Ah, sí?
1: I quan vagi a la màquina més gran dirà, has de primar-me. Ja ho sé que m'he de primar, senyora, però ara no puc.
0: Hòstia, avui ve alterat i jo ho entenc. Fixeu-se que això es diu el safareig i ell, sobretot, mira si és honest, que el safareig el fa sobre ell mateix.
2: Correcte. Sí.
0: Perquè porta, des que hem començat, ara farà un quart d'hora, més. Parlant d'ell...
1: Sí.
0: I analitzant les situacions del dia a dia
2: que
0: pateix.
2: Porta caminant 4 dies seguits i a sobre avui al matí, que no ha de caminar, ha d'anar a fer una cua.
1: I menjant molt menys el que menjava, que tela, que va...
0: Jo aquest dematí ho pensava, dic que aquest nano hauria de mirar-s'ho, perquè se't veu que has deixat de menjar. Se't veu com...
1: Se't veu més,
0: una mica més...
1: La cara més xuclada, no?
0: Sí.
1: Tu mira quina obsessió, ahir caminant vaig veure... Em vaig creuar per la meva ruta, em vaig creuar amb una capsa que havia al terra, que em vaig fixar que era de Santa Glòria, que era d'aquests on posen els croissants, i encara recordo. Després em vaig creuar amb un paper al terra...
0: Això fa mal, veure una caixa de croissants.
1: On foten les pastes del Mercadona, i encara me'n recordo. I després em vaig creuar amb una bossa de magdalenes buida de consum.
0: Però tu tot amb el que ensopegues és menjar?
1: Però aquí està el tema.
0: És que sembla que t'estiguin fuetejant.
2: És la típica de... Et diuen, no existeixen cotxes blaus.
1: Efectivament.
2: I comença a veure tot tipus.
1: No, hi ha embarassada, i tot Déu està embarassada fins als homes.
0: Mare de Déu,
1: i és el que està passant. Déu, per això vinc una mica alterat.
0: Clar, i s'entén. Deixo anar tot, home, ja si això per tu, vindre aquí ha de ser com una teràpia.
1: Mira, doncs vine, aprofito, vinga, anem a continuar, perquè...
0: Sí.
1: Vull fer un, no sé com es diu en català, alegato, com es diu un alegato en català?
0: Una al·legació.
1: En contra, estic totalment en contra dels rellotges digitals.
0: Ah?
1: No, o sigui, rotllo digital? No, per què? Comencem.
0: I per què això ara?
1: Primer, jo vull, jo si vull un rellotge que no em porto, però si, si
0: és, portés, veritat, és veritat, si portés, no és de portar rellotges, eh?
1: Si portés un rellotge, solament el voldria perquè em dongui l'hora. Ni missatges, ni alarmes de, que tinc a l'endocrino, ni pagar. No. Jo, sí, jo vull que un rellotge, perquè no vull que, jo no vull que un rellotge em doni missatges.
2: No, vol que doni l'hora.
1: Em doni l'hora. Si realment vull que les coses serveixin pel que serveixen.
0: No.
1: Per què serveix un canivet?
2: Per tallar.
1: Per rascar-te l'esquena, no. Per tallar.
0: Per tallar. Tot i que puguis rascar l'esquena.
1: Clar, però no, sí.
0: Per tu faràs.
1: Un Kleenex. Per què serveix un Kleenex?
0: Home, per hi ha diverses coses.
2: Sí. No, jo deixaria...
1: Per aixugar, per aixugar.
0: Podria resumir-ho amb dir per aixugar.
1: Per aixugar, però sí. Aquí m'he equivocat. Després que el rotllo digital pràcticament no es veu, o sigui, no es veu res, o sigui, és molt petit.
0: Aquí sobre teu en tens un.
1: Però aquest no és de pulsera.
0: No. Aquest si te'l fotessin a la muñeca...
1: Sí, clar,
0: no,
1: te'l pots posar, però a tot el braç.
2: A la muñeca?
0: No, sí, però seguint una mica el rotllo de que avui...
1: Si et pots arrencar i posar-te'l ara.
0: Sí.
1: És com si fossis...
2: Sí, potser estaries tot amb el braç cap a baix tot el rato.
1: Potser la paraula no és digital, sinó de rellotge intel·ligent, volia dir.
0: Val.
1: Perquè digital era el Casio que donava... Sí. Aquell sí que estava bé.
2: Aquell estava perfecte.
1: Era waterproof.
0: Però aquell, tu tenies d'aquells que fins i tot era calculadora?
1: Sí, per la comunió em van regalar un.
0: I no el feia servir, perquè tu amb els dits que tens, clar, quan fots el dit a la tecla...
1: Apretava a l'enter tota l'estona.
0: Clar, tu dius, suma 3 més 4, i tu foties 324.
1: M'havia deixat l'ungla del dit petit molt llarg. I
0: siguis porta, mare, aquí, no siguis escatològic.
1: Després, el rellotge digital s'ha de carregar. Ha de carregar, has de connectar-lo per la nit. Jo, si tenia el meu rellotge Casio, s'acabava la pila. Anaves al rellotger i que canvies la pila. I s'acaba la història.
2: I quan s'acabava la pila.
1: I quan s'acabava la pila, perquè durava... la pila durava... era ad aeternum.
0: Saps que s'estan recuperant... Bueno, sí, clar, que us he de dir jo, que no sapigueu. S'estan venent molt, estan de moda. Mm. I com més vells, més calés. I si en alguna seqüela que diu ell... Seqüela, ho dic perquè fa, ell fa servir això de seqüela. D'alguna pel·lícula d'aquestes de... una mica retro. Si vols fer el primer duro, quan vegis que hi ha una sèrie que dius, mira, aquest surt amb un Casio 384, m'invento un model, 384-34, ja pots anar corrents a buscar-lo.
1: Com si le corressin al Grogu, posar-li un Casio...
0: Guanyes
1: un Casio?
0: Més calés que a la borsa.
1: Sí.
0: Jo t'ho dic.
2: Maco.
1: I a la borsa no segur que guanyis, eh?
0: Dit això.
1: Mira, aprofitem, continuem amb el món digital... Sí. Vosaltres, no suposo que haureu vist aquestes imatges on es veuen a robots humanoides, aquests que fan els xinesos, que ballen...
0: Que ballen, lluiten...
2: I corren.
0: I fan esport.
1: Clar, sí. I què us, a vosaltres, què sentiu quan veieu que aquell robot cau?
2: Molta pena.
1: Clar, aquí és el tema. És que jo volia...
0: Jo indiferència.
1: És un robot. En realitat, el més normal és que...
0: Què vols que et digui? No vull que ara diguis quin home més fred, quin... Fins i tot, si m'apures, em fa gràcia perquè mouen les cametes d'aquella manera com dient... Ai,
2: per això em fa pena dir... Sembla un criu que està volent a caminar i l'emputxa...
1: Tu ho has dit, sembla, no ho són. A més, és que els vesteixen amb molt mal gust.
0: Sí.
1: Això. Com si fotin samarretes molt llargues, perruques, com si fossin cowboys...
2: I molt corporatius.
1: Sí, jo... Què és el que vull dir? És que a mi també em dona pena, però... jo realment lluito una mica contra... O sigui, jo si em trobo un robot d'aquests, per una part, li fotria una espenta perquè fes això, perquè... però per l'altra també sap greu, perquè per el robot...
0: En què quedem?
1: Clar, és que no em pugui... Clar.
0: Però no n'hi ha masses encara, vull dir, no ha de ser
1: un problema. Sí, però espera perquè dintre poc venen, eh?
0: Te'ls trobaràs a tot arreu.
1: Arribaran dintre, tard o d'hora vindran,
2: Als Estats Units no fa gaire, estan fent servir els robots per espantar els porcs anglès que van pel carrer.
0: Ah, sí?
2: Hosti, sí, mira, aquí ho hauríem de fer.
1: Pues aquí també, home, pues a Gavà per la nit, allà no et dic res, que venen família, sí.
0: Imagina't un robot al vespre...
2: Sí, el veus corrent.
1: Home, jo el que recomano des d'aquí a Ràdio Pública és que respectem i no ens riem dels robots aquests quan cauen. Per què? Perquè aquest robot, potser dintre... Quan hi hagi la revolució dels robots,
0: n'hi
1: haurà una,
0: que n'hi haurà una i clar, hauràs de córrer.
1: Potser aquell robot és el que diu tu sí i l'altre no, eh?
0: Una pregunta, ara que estàvem fotuts amb això de la Guerra de les Galàxies i tot això, hi ha dos tipus de robots, bueno, n'hi ha molts, no? Però ara parlant d'això, aquests humanoides, com el C3PO, us en recordeu?
1: Sí,
0: i llavors hi havia l'R2D2.
1: Sí.
0: Quin us agrada més? És a dir, si haguéssiu de triar un robot per casa, què agafaríeu? El C3PO o l'R2D2?
2: Jo l'R2D2.
1: Jo també, perquè el C3PO em fot mal de cap aquell robot.
0: La xerrameca que té.
1: Jo l'altre no l'entenc.
0: I l'altre
1: ja pot xiular.
0: Té l'alçada ideal per posar-li el got de cubata o els peus a sobre. Saps què ve?
1: Jo no sé si us heu adonat.
0: No sé com dir-t'ho, vull dir.
1: No sé si us heu... Clar.
0: No, perdoneu, em feia gràcia saber el vostre...
1: Fa molt... Des que va sortir la pel·lícula, les primeres de Star Wars, la majoria d'aspiradores...
0: Ai, sí.
1: Han tingut el disseny, o van tenir el disseny, molt semblant a R2-D2.
0: És veritat. 100%.
1: La majoria d'aspiradores.
0: És veritat.
1: Ara ja no, perquè estan els Dyson, que sembla una altra cosa.
2: La rumba...
1: Però, antigament, als 80, 90, les aspiradores era com el R2-D2.
0: A tu t'agradaria que et fes companyia un robot així, o...?
1: Mira, respon amb aquesta... Jo, quan a vegades li demano alguna cosa al ChatGPT, jo no li dono les gràcies.
2: Perquè
1: és un robot. Jo he de donar-li les gràcies a un robot.
0: Però ell sap si ets educat o no, també.
1: Sí, ho sap, però jo no li dono les gràcies. A vegades, per què t'estic dient això? Jo què faria amb un robot si el tingués al costat? És que a mi jo li foto una patada i a la vegada dic, hòstia, para.
0: Mira, tu tens allò que...
2: La rumba.
0: La rumba.
1: Tenim la rumba, però no funciona. La tenim allà parada.
0: Sí, ja ho va comentar un dia. Sí. Va comentar.
1: Perquè et mapegen la casa i no els interessa.
0: No, t'ho dic, perquè jo vaig veure una pel·lícula, un curtmetratge, que era la revolució de les rumbes. I feien córrer la gent, perilloses, pujaven per tot arreu.
1: En el moment que tots els robots els sincronitzin, també els rellotges digitals i tota la merda aquesta, a internet falla. On? Ja veuràs tu.
0: El meu gos el segueix quan es fot en marxa allò.
1: Sí.
0: Ara aquí penso.
2: Jo
0: el va seguint.
1: No es puja a sobre?
2: No, vaig seguint. A gats a sobre de la roba.
1: Sí, i molt quiets, molt quiets, com si estiguessin allà...
0: Bueno, saben llarga, els gats.
1: Sí, el gat, sí.
0: Em porti a passejar, aquest.
2: Correcte. I deu fer massatge de vibrar.
1: Una mica, no?
0: Doncs ara que ho dius.
1: Quan vas al cotxe que hi ha, tu també notes una miqueta de vibració. Doncs el gat igual, el gat serà molt gat, però és un animal.
2: Jo he vist també competicions de rumbes.
0: Competicions, de veure qui va més ràpid?
2: No, es fiquen com uns punxons davant darrere uns globus.
0: Val, sí. Bueno, el que rebenta el globus...
1: A mi m'hagués agradat més que fossin competicions que es carreguen a l'altra rumba, que, com aquests, aquests robots que porten serra.
0: Això és molt perillós. Que en un futur els robots arribin a rebentar els globus...
1: Sí. Compte, eh?
0: Aquí pots tindre un problema i gros. Sí.
1: Perquè comença rebentant els globus i acaben rebentant...
2: Els globus.
0: Per exemple. Sisplau, continua. Sí, que tens tres... Bueno, no continuïs massa, que tens 2 minuts i es caig.
1: Vale, no, doncs pues mira, tinc el temps perfecte per... Vull acabar, el servei d'avui, enviar-li un missatge a Elon Musk.
0: Ah, sí?
1: Propietari de...
0: Parlant de robots,
2: Sí, ja s'escolta.
0: Però no vull dir que ell sigui un robot, eh?
1: No és un robot, però...
0: Però quasi.
1: Sí. Bueno. Suposo que a tots els usuaris de la xarxa... Li diré Twitter, no X.
2: Sí, perdona, és Twitter.
1: Des que aquest tio va comprar...
0: Sí, aquí som més propers.
1: Va comprar Twitter. Sí. No sé si us passa a vosaltres, però a mi l'abast dels meus tuits ha caigut de manera estrepitosa. O sigui... Però que ningú em llegeix, pràcticament, no? Clar, jo a vegades això em provoca un desànim, no? Perquè dius, hòstia, si ningú em llegeix, perquè vaig a deixar aquesta xarxa, no? Perquè, ningú em fot cas... I que quan m'arriba aquest desànim, em ve a la vegada un altre pensament d'ajuda, com si fos un salvavides, en català es diu.
2: Sí.
1: I és dient, quant de temps fa que ets tu usuari de Twitter comparat amb el temps que fa que ets fill únic. Clar, jo sempre he sigut fill únic.
0: Mm. Hosti, això és
1: jo
0: fort,
1: estic acostumat a parlar sol.
0: És fort, eh? Sí. A mi, és clar, molt punyent, hòstia, eh?
1: Jo puc continuar a Twitter el temps que sigui, perquè ja estic acostumat a parlar sol.
0: Escolta, ara que dius
1: Elon
0: això...
1: Elon Musk, m'està a la merda.
0: Clar, sí, engega-la.
1: Sí. Feixista!
0: Però saps què? Home,
1: no m'ha de passar el braç.
0: Trobem a faltar molt aquelles crítiques que feies de les xarxes.
1: Quines crítiques?
0: Home, parlaves de les xarxes i gent,
2: sí,
0: de missatges...
2: Sí, els foros que...
1: Bueno, hòstia, no et preocupis que ja tornaré, home, sí, allò...
0: Deixem-ho aquí.
1: Sí.
0: Josep Maria,
1: adéu.
0: Moltes gràcies,
1: adéu.
0: Com sempre. Visca el safareig.
1: Visca!
0: Àngel, marxem, no?
2: Ens veiem dilluns.
0: En tot cas, el dilluns ho acabem
2: d'enllestir
0: i tot això.
2: Ja
0: bueno, som els de la República Santboiana, moltes gràcies per la vostra confiança, que tingueu un bon cap de setmana, i això, fins dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 150.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Pare Taulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

Doncs el dia de ràdio de divendres, com és habitual, obrim el capítol de les estrenes, les pel·lícules que podeu veure a partir d'aquesta tarda al Cinema Can Casalet de Sant Boi. També aprofitem per obrir línies telefòniques. Regalem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin al 93 661 35 83 93 661 30 954, i aquestes invitacions les podeu passar a recollir pels estudis de Ràdio Sant Boi a partir del proper dilluns. Recordeu, a partir del proper dilluns. Doncs som-hi, les pel·lícules que tenim a partir d'aquesta tarda: Mandalorian i Grogu, banda sonora que tenim de fons. També al cinema Can Casalet, Jugada Maestra, El Pasajero Nocturno, El Diablo Viste de Prada 2, Michael i Super Mario Galaxy. Recordeu, regalem 4 invitacions, 93 661 35 83 93 661 39 54, 4 invitacions que heu de passar a recollir pels nostres estudis a partir de dilluns.

0: Doncs continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Aquest divendres iniciem aquest espai que fem amb el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, amb una de les bandes sonores i una de les escenes cinematogràfiques més icòniques, que és aquest ball de la pel·li Pulp Fiction. És a dir, que una de les pel·lícules de l'univers Tarantino, i ja ens escolta el Jaume Vidal. Jaume, què tal? Bon divendres.
1: Molt bon dia, bon divendres, i tant que sí. Sí, sí, Pulp Fiction és d'aquelles pel·lícules que s'ha quedat en la ment nostra, uns per rebutjar-la per alguns aspectes concrets i altres perquè aquests aspectes no li fan cap nosa i veritablement doncs llueix i gaudeix d'una pel·lícula com aquesta, no? Veritablement és molt singular. El senyor Tarantino ha descobert aquí una manera de fer cinema que t'atrapa, vull dir, et quedes allà agafat com si fos una trampa, vaja.
0: Doncs vinga, escoltem una miqueta més d'aquesta banda sonora i d'aquesta escena, amb la Uma Thurman i el John Travolta, tan icònica, del món del cinema.

0: Doncs som-hi, Jaume, perquè has escollit Pulp Fiction, aquesta pel·lícula d'en Tarantino, avui per començar aquest espai de pel·lícules recomanades.
1: Sí, perquè, bueno, perquè jo penso que no el podem oblidar, en aquest senyor. Podem estar en desacord amb ell, com veurem després de les 6 pel·lícules que hem triat, que hi ha algunes que no hi estaries ben bé d'acord, no? Però que cal destacar-les perquè en el moment que es van estrenar, doncs van tenir un impacte realment singular, oi?
0: Aquesta és del 94.
1: Sí, bueno, aquesta no ho tinc apuntat.
0: Sí, veus? Sí, 1994, sí.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Ara m'ho apunto, ja no,
0: em
1: mancarà mai aquesta data. Doncs bé, doncs és un triomf absolut a Sitges, aquesta pel·lícula, quan es va estrenar. El film fa honor a la història policíaca de quiosc invocades pel seu títol i trasllada l'espectador a un món sòrdid i violent poblat de personatges desarrelats que parlen per la boca dels canons de les seves armes i amb la contundència dels arguments dels seus punys. Bueno, doncs també després ho trobarem amb Reservoir Dogs, on Tarantino fracciona l'acció del seu film en diverses seqüències aparentment aïllades, però que acaben encaixant amb la diabòlica precisió d'un puzzle original i subjectiu. Pel·lícules aquestes, doncs, que sempre que l'anomenes tothom les coneix i veritablement és molt fàcil fer homenatges un cop ha passat el temps d'elles mateixes, no?
0: Com deies abans, Tarantino té, doncs, això, els seus fidels i els seus detractors, no? No...
1: Sí.
0: Bé, com moltes vegades hem comentat, Jaume, aquests grans directors de cinema, ja passa, o directores de cinema, ja
1: sí.
0: passa, no? Que té gent que li agrada molt o gent que no li agrada gens.
1: Jo també passa, i el que també passa és que la seva música va ser tan interessant, i bueno, ja m'hem pogut comprovar amb aquesta que hem escoltat, no? I aquí a Sant Boi teníeu un grup que eren de 4 persones, les cucaratxes... No sé què.
0: Enojades.
1: Enojades,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí. I aquella... els hem tingut aquí moltes vegades.
1: Moltes, sí. jo també. Sí. Van venir moltes vegades. I veritablement era interessant escoltar la seva manera de ser fidels a Tarantino, no? La veritat és que molt, molt agradable, molt. I Tarantino, doncs, sempre estarà en la nostra memòria, oi, d'una manera, doncs, que després li podrem anar criticant tot el que vulguis, però que d'entrada, doncs, és referent inqüestionable del bon cinema, perquè no hi ha dubte, i sobretot en l'última pel·lícula crec que fa una troballa extraordinària, amb allò de Hollywood, bueno, que va ser referent en molts aspectes, van a parar a diferents punts també, sempre negres. Aquestes negros que té la societat, no?, que moltes vegades quedem... L'altre dia me'n parlava una persona, diu, recordes la pel·lícula Hawking a nit? Tu sí que la recordes, oi?
0: Doncs no sé,
1: no.
0: Ara mateix, així
1: és
0: de memòria...
1: Martínez, és de Martínez Scorsese, i és una pel·lícula que parla d'una orella que troben al mig del jardí o al mig de la gespa d'una ciutat, i a partir d'aquella orella, que està tallada, evidentment, doncs comencem a entrar en un món així de ficció, però que és una ficció negra, de personatges que són capaços de cantar el que tu no pots ni imaginar i que precisament perquè ho canten, doncs tu connectes amb aquella realitat que, bueno, que en definitiva no has tingut oportunitat de sentir-la o viure-la perquè és marginal, m'entens? És molt, molt interessant aquella pel·lícula també. Però bueno, Martínez Scorsese no el descobrirem ara. També és un altre que ens donarà peu a, buah, a una pila pilíssima, sobretot aquella de les últimes que va fer carregant-se els indis d'una manera extraordinària precisament perquè feien rics, no? Te'n recordes?
0: Sí.
1: No me'n recordo com se deia.
0: No recordo tampoc, però tot tampoc aquest univers recordo, però, tot aquest però... univers que estem posant avui sobre la taula...
1: Sí, és un univers macabre, no?
0: Sí,
1: vull dir, saps?
0: Sí.
1: Allò que probablement puguem ser molt queixosos a la vida, però veritablement no ens podem queixar d'haver viscut aquestes experiències. I llavors, doncs, bueno, doncs tenim aquest avantatge.
0: Vinga, doncs avui hem començat amb Tarantino, amb Pulp Fiction, aquesta pel·lícula de l'any 94. Vinga, som-hi, què més, Jaume?
1: Ara anem a parlar amb dos germans que es diuen Luc i Jean-Pierre Darrel, que van posar en solfa. Ells són belgues, eh? La denúncia és una de les seves parts forces, i la denúncia sempre és producte d'una intolerància que es beneficia de l'experiència documental dels seus realitzadors per posar al descobert l'actitud racista d'un sector de la societat belga en relació amb el problema de la immigració extracomunitària. Centrat en les relacions entre un pare i un fill, que sobreviuen en la perifèria d'una ciutat industrial gràcies a l'explotació d'una xarxa de treballadors clandestins, la promesa conjuga aquesta dimensió psicològica, també el retrat social d'una dona negra que perd el seu marit en un accident.

0: És una pel·lícula també molt dura, però quina diferència no hi ha amb l'altra, oi?
1: No té res a veure. Aquesta cinema no denúncia, eh? I aquests germans, que són coneguts com els germans d'Ardenn, eh? Aquesta sí. pel·lícula és del 96, La promesa, La promesa, oi?
0: Sí. Sí, la interpreta la Jerome Rennie i Oliver Gournay. Ja dic, eh? Ja ho he dit al començar, és una pel·lícula belga que també es mantindrà a la nostra ment com a experiències cinematogràfiques viscudes des de la negror, però en aquest cas d'una altra mena, no? Ara, si et sembla...
1: Vinga, som-hi, de què vols parlar?
0: Podríem parlar d'una altra negror.
1: Una negror que va causar molta polèmica, anem bé?
0: Aquesta sí. va generar molta passió, va generar, sí. aquesta. Vinga, es tracta de la projecte de la Bruixa Blair.
1: Any 99, aquesta.
0: 99, sí. És una pel·lícula que va dirigir Daniel Rink i Eduard Sánchez, i que, bueno... que alguns dels seus clàssics contemporanis del cinema de terror, La nit dels morts vivents, del senyor Romero, La matança de Texas, de Tom Hooper, ja han demostrat que amb un pressupost escàs es poden aconseguir obres altament inquietants. Això ja ho sabíem.
1: Sí, però que es van registrar com si fos un documental, oi? Que,
0: això mateix,
1: que sí,
0: la pel·lícula sí. està presentada com si fos un documental.
1: Que en realitat, bé, com a fals documental, que en realitat
0: com a fals
1: no era
0: documental,
1: això.
0: Sí, perquè sí, sí. no ho és, un
1: exacte,
0: documental.
1: Exacte.
0: I llavors, bueno, té, doncs, la necessitat, o sigui, de la necessitat en fa virtut, plantejant un interessant joc metalingüístic enregistrat en vídeo, càmera en mà, des d'un punt de vista subjectiu, les imatges que nosaltres estem veient corresponen al mateix temps a la pel·lícula de ficció de The Blair Witch Project i a les suposades cintes gravades per tres estudiants de cinema que s'endinsen i es perden en un bosc per fer un documental sobre un cas de bruixeria i assassinat de nens.
1: Déu-n'hi-do la polèmica que va remenar aquesta pel·lícula,
0: o
1: bé, aquest documental
0: jo,
1: fals.
0: Jo la vaig rebutjar gairebé de plaer, eh? Jo no vaig entrar en l'apassionament de defensar-la, eh? No sé, em va semblar que, bueno, que es pot fer el que es vulgui, i això hi ha un amic meu que es diu Albert, que sempre ho defensa en un altre programa que faig amb ell, no? Però que la veritat és que hi ha coses que no m'entren, i ja està, i aquesta em vaig quedar fora totalment. Però avui l'he volgut destacar perquè... parlant de negros, doncs ja en tenim tres.
1: Doncs vinga, el projecte de la bruixa de Blair, aquesta pel·lícula de l'any 99 que va aixecar moltíssima polseguera.
0: Exacte.
1: Què més?
0: Llavors, en tenim una altra, aquesta és de Brian De Palma, aquest és tot un clàssic, eh? Vull dir, aquí ja entrem en una altra dimensió. De tota manera, el senyor Brian De Palma és un senyor que no desaprofita l'oportunitat de fer-te sentir les coses més absurdes, també, no? Vull dir, més dures, vaja, més violentes, no? Es tracta aquesta pel·lícula que porta per títol El preu del poder, d'una pel·lícula d'Al Pacino, Stephen Baber, Michael Pfeiffer i la Mary Elizabeth Mastroianni, que després d'uns inicis imitadors de mestres com Alfred Hitchcock, en films com Obsession, Vestida per matar, o Els intocables, Elias Net, aquesta seria la que més m'agrada d'ell, eh? Val a dir-ho, Brian De Palma, eh? I de Miguel Ángel Antonioni, també, amb el film Impacte, Brian De Palma va ressuscitar també l'esperit d'Scarface. És un remake realitzat als anys 50, després del clàssic d'Howard Hughes, al marge d'un context que en els anys 30 era socialment favorable al cinema de gàngster com a reflex de la nova situació social creada després de la depressió econòmica allà als Estats Units, no? Pel·lícules que es podrien comparar amb aquesta podrien ser El King Kong, La dona pantera i també una altra de molt dura, que és El carter sempre truca dues vegades, que la veritat ens posa en contacte, doncs, amb realitzadors que també han destacat per a la seva contundència, per exemple, el senyor Oliver Stone, no? Bueno, doncs aquesta pel·lícula, El preu del poder...

0: 83.
1: 83, exacte. Mm. Doncs és una pel·lícula que, la veritat, doncs t'entra pels ulls. T'entra encara que tingui aquests moments que jo et deia, que el Brian De Palma no deixa de connectar-hi. Jo recordaria una pel·lícula que es diu El llibre negre, que també l'hem parlat moltes vegades, que és també de Brian De Palma, que parla sobre els negocis que van fer els nazis durant l'extermini de tots els jueus que van poder. La veritat és que és una pel·lícula contundent, també, molt forta, i que et fa pensar en el mal com a cosa natural entre els éssers humans, no et sembla?
0: Doncs sí.
1: La veritat és que és molt bona aquella pel·lícula, també, però des d'aquest punt de vista.
0: Bé, El precio del poder, aquesta pel·lícula de Brian De Palma, de l'any 83,
1: sí,
0: amb Al Pacino, per exemple, o Michelle Pfeiffer com a principals protagonistes.
1: Sí.
0: Què més?
1: Al Pacino
0: sí,
1: sempre convenç, eh?
0: Sempre, sempre ho fa bé.
1: Jo la veritat és que he vist cada cosa d'ell que dius, ostres, tu, quin tio més bo. Bueno, tenim encara una altra de pel·lícula que aquesta porta el preu de l'ambició. O sigui, l'ambició és un altre defecte humà, esclar.
0: Sí, del preu del poder passem al preu de l'ambició.
1: De l'ambició, eh? Sí.
0: Sí.
1: Aquesta és del 91 i està dirigida per Marta Kulitsch. La Laura Dern, Robert Duvall, Diana Lane i Lucas Haas són els seus protagonistes. Els tan maca com la S majúscula envelliràs la nostra casa i donaràs brillantor a aquestes parets, aquestes paraules no corresponen a l'anunci d'un infal·lible producte de neteja domèstica, sinó que és la frase de benvinguda amb la qual un pare de família del sud dels Estats Units acull el 1935 una noia de sexualitat agitada. No sé si la recordaràs, aquesta pel·lícula.
0: No la recordo.
1: Però
0: estic ara mirant l'argument. No la recordava, aquesta.
1: No, ella fa un paper de seductora constant, la Laura Dern, de seductora constant, i el Robert Duvall va de bòlito. Mm. Perquè, esclar, vull dir, és tal la proposta que li fa a nivell d'exhibició sexual que acaba tenint problemes de tota mena, no? Per treure-se de sobre, per mirar d'entendre-la, per... Bueno, és una pel·lícula que ens parla d'això, de mostrar el trasbals que una sexualitat agitada provoca, no? I aquesta noia provoca dins aquest microcosmos conservador a partir del llibre autobiogràfic escrit per Colden Billingham. Bé, doncs, la pel·lícula és d'aquelles que en el moment que la poguessis veure, El preu de l'ambició, segurament la rebutjaràs perquè no hi estaràs d'acord amb aquesta noia. Però el que no faràs és menys tenir el goig que proporciona una pel·lícula desestabilitzada com aquesta, eh? Vull dir, que no té res a veure amb allò que diem i potser desitgem que ens comportem molt bé entre nosaltres i d'aquesta manera vivint assossegats. Aquí no hi ha assossegament possible.
0: El preu de l'ambició, i el que sona és la banda sonora, pregunto?
1: Sí?
0: Doncs mira, sí, li pregunto a l'Albert, diu que sí. Doncs mira, l'escoltem.
1: D'acord.

0: El preu de l'ambició, aquesta pel·lícula de l'any 91, que també ens fa veure el Jaume, que hem passat del preu del poder, no confondre amb aquesta, que és el preu de l'ambició.
1: Sí, ara ja arribem amb una altra constant, en aquesta constant que va proporcionar el senyor Orson Welles, doncs, amb la seva filmografia. Veritablement, Orson Welles necessita, doncs, un comentari per cada pel·lícula de les que va fer, perquè la seva complexitat és molt...
0: És el
1: molt...
0: que anava a dir, que també és d'aquests directors que l'has d'entendre, que necessites temps per entendre el que ens diu, el missatge i tot plegat.
1: Sí, sí. L'altre dia vaig veure aquesta... a veure si me'n recordo. vaig veure aquesta que interpreta en Charlton Heston i la Janet Blake, que és a la frontera amb Mèxic, que fan que la pel·lícula és un atemptat que fan amb un cotxe, que el veus des d'un bon principi i el vas seguint fins que esclata, no? I després entrem en un camp de corrupció que déu-n'hi-do. Però avui el que he triat és la pel·lícula del procés, una pel·lícula interpretada per Anthony Perkins i Romy Schneider. Molt admirada al moment de la seva estrena, el procés és un enfrontament entre dos grans de la creació artística, el senyor Welles i el senyor Kafka, que tots dos els coneixem molt bé, qualsevol que hagi estat en aquest planeta només una temporada, no? Resultant-ne un debat filosòfic excessiu, potser, sempre, però, tenim molt present la qualitat visual amb un recital de la força fosca i terrible del mestre, fent coincidir el que havia fet i faria després. Aquesta llarga narració de totes les passivitats absorbeix un clima que frenètic, sempre creixent, així com un ritme gegant d'epopeia moderna, els moviments escènics que menen sense, sempre sense deixar el laberint secret en el qual tenim la sensació que es belluga tota la trama, i el procés és, tot això que tantes vegades anomenem, i sobretot des que tenim les xarxes socials, que d'una manera o altra les persones ara no ens avorrim, oi? Què et sembla, tu?
0: Bé, hi haurà de tot. També és bo avorrir-se, de tant en tant. No, de tant en tant també és bo avorrir-se,
1: És una de les coses que ja es recomanen. Diu,
0: clar.
1: És molt interessant que sapiguem
0: avorrir-nos, I tant.
1: Bueno, doncs la pel·lícula
0: aquesta pel·li és de l'any 62,
1: Sí,
0: El Proceso.
1: Sí, aquesta és del 62, sí. Llavors, la pel·lícula és un brugit constant, Vull dir, és un brugit com aquell que agafa el mòbil de bon matí i quan està en el tren el mira, quan arriba en el treball, doncs llavors deixa el mòbil per mirar l'ordinador i fins que no va a dormir no el deixa, no? És en aquest estil. I és que el senyor Orson Welles ja ho veia venir, això, que tenia...
0: Va ser un avançat del seu temps, perquè insisteixo que és de l'any 62, aquesta pel·li.
1: Per això, que no tenia res a veure amb els mòbils i amb això, no. Però ell ja preveia que estaríem atrapats així com un... Vull dir, com una ratota amb una trampa que ha saltat la peça aquella, no? Perquè, esclar, és que t'ho deixa tan clar, tot això. L'Anthony Perkins és un home tan atabalat que fa perdre el nord, La Romy Schneider no me'n recordo massa bé, perquè se m'ha oblidat una mica ja, Però el que sí recordo és el Perkins, que al final acaba, doncs, que ja no puc més, saps? Una cosa realment extraordinària. Pel·lícula també que, per veure-la, doncs jo penso que és vàlida, perquè Orson Welles era un home que veia venir moltes coses. I el neguit, i l'estar ocupat, i no tenir un moment d'avorriment, i tot això, en aquesta pel·lícula, veritablement, ho planteja d'una manera extraordinària. Doncs això és el que hem tingut avui. Jo encara no en parlaria d'una altra, si et sembla.
0: Vinga, aquesta és de regal.
1: Aquesta de regal.
0: Quina és aquesta?
1: És una que interpreta el Harrison Ford i... també la Robin Julia i també la Demi, val. La va dirigir Alan Pakula i es diu Presumpta Innocent.
0: Sí.
1: Aquesta sí que la vas poder veure, si és que la vas mirar per la televisió, bé, no fa gaire.
0: Bé, però fa temps d'aquesta pel·li. No l'he vist fa gaire, 90, però sí fa
1: també,
0: temps.
1: Sí, sí, però ara no fa gaire que jo la vaig poder veure. Llavors, les notables dosis d'intriga i els desbordants ingredients sexuals que caracteritzen una trama basada en el cas d'un advocat acusat al mateix temps de la violació i l'assassinat d'una col·lega amb la qual mantenia relacions extramatrimonials van fer vendre milers de còpies de la novel·la de Scott Turow, Presumpta Innocent. Et sona més, ara?
0: Sí, sí, ara ja sé quina és.
1: Ara ja saps quina és, eh? Sí. Doncs mira, també m'ha semblat que era com per anomenar-la, d'una manera cabdal.
0: Molt bé, doncs Presumpta Innocent...
1: La vaig veure i la veritat és que la vaig trobar molt interessant, amb un final molt obert, molt obert. No aclareix, val a dir-ho, que sigui ell el criminal, però tampoc ho desmenteix,
0: O sigui, deixa el públic que es faci la seva pròpia idea, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Presumpta Innocent, la darrera de les pel·lis que hem escollit avui.

0: I amb aquesta banda sonora de la pel·lícula, bé, d'intriga, no? De buscar proves, de judicis, etcètera, etcètera, d'acusacions, no?
1: El declaren innocent, però després tenim un afegit al final de la pel·lícula que ens deixa oberts a pensar que potser no era tan innocent. Mm. Que les pel·lícules a vegades només han de fer això, deixar-ho entreveure, no?
0: Mm. Sí, sí. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, Jaume, tenim feina, tenim feina per visionar totes aquestes propostes que ens has posat avui sobre la taula.
1: Estic content que ho estiguis.
0: Jaume, doncs mira, finalitzem aquest espai d'avui amb aquestes recomanacions i tal com hem començat, recordant aquesta proposta que ens deies de la pel·lícula Pulp Fiction de Tarantino, et sembla? Amb la banda sonora.
1: Veus com no la podrem oblidar?
0: No la podrem oblidar, clar que no.
1: Que vagi bé.
0: Bona setmana, Jaume. Gràcies.
1: Igualment. Adéu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: 8 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb el Fem Barri. És aquest espai quinzenal amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui ens acompanya l'associació La Unió del Barri Centre. I ja podem saludar la secretària de l'associació, que és la Dolors Majoral i Puig. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, benvinguda. Moltes gràcies.
0: Doncs obvi, de seguida ens hi posem amb les activitats, que teniu un bon grapat. Fem spoiler, només diem cap vuitada de la Festa Major. Ens quedem aquí, eh? Després ja, a partir de les 12, explicarem totes les activitats que fareu per aquesta propera cap vuitada, del 22 al 24 de maig, és a dir, tot just després de la Festa Major de Sant Boi. Ara ens hi posarem, però, com sempre que ens visiteu, ens agrada conèixer una miqueta més de prop l'associació. I per això sempre fem història, fem memòria, no?
1: Mira, doncs...
0: De quina manera, com va néixer l'associació La Unió del Barri Centre, Dolors?
1: Segur, com moltes altres associacions de la nostra ciutat, també per les ganes de la gent de millorar i d'obtenir més drets en l'època de just acabada la dictadura i per les mancances que notaven, doncs, de reivindicar necessitats que sorgien en el veïnat. I entre que si un asfaltat aquí, un semàfor allà, o bé el rebut de l'aigua, o bé les reivindicacions més pròpies de cultura, un lloc per trobar-se, un lloc per fer, reivindicar més accions col·lectives, la gent va veure necessitat al Barri Centre de reunir-se en agrupació i van crear la Unió del Barri Centre, l'Associació de Veïns i Veïnes, la Unió del Barri Centre, l'any 76, o sigui que enguany en fa 40. Nosaltres ho celebrarem més endavant, sobretot el dia del soci, i ja es poden preparar tots els socis, veïns i veïnes, que poder farem alguna cosa una mica
0: molt
1: més sonada.
0: Que serà durant aquest any 2026. Sabem aproximadament quan, si després de l'estiu o durant la capvuitada...
1: No, després de l'estiu.
0: Després de l'estiu. Molt bé, sí. Doncs ja estareu aquí novament per explicar exactament de quina manera fareu aquesta festa dels 40 aniversari de l'associació, la Unió del Barri Centre. Clar, en 40 anys han passat moltes coses i els barris i les ciutats han canviat moltíssim,
1: i oi? Moltes lluites, la gent també ha canviat, una gent ja no hi són, una gent encara hi és, una gent nova que arriba i diu, i això què podem fer? Diu, però si això ja s'ha fet, però és que la lluita continua sent la mateixa, les reivindicacions de necessitats de millora, doncs són contínues al llarg del temps i de la història.
0: Doncs avui al Fem Barri hem convidat a l'Associació de Veïnes i Veïns, la Unió del Barri Centre, que hem dit, doncs, aquests anys d'història que teniu, aquests 40 que justament, doncs, es celebren aquest 2026, on us reuniu i de quina manera, si hi ha algun veí o veïna que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa, Dolors?
1: Doncs amb molt de gust poden venir a Cal Niño, al carrer Major 34, a Cal Niño, el que abans era i el que ara és el teatre i el centre del mig del poble. Es reunim els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño, però també tenim un correu o també poden trucar a Cal Niño, que llavors, deixant el telèfon, nosaltres revertim la trucada i ens trobem i poden venir sempre que vulguin, al contrari, que tothom és benvingut i tothom és necessari, perquè el que sí que demanem és que tots els veïns vinguin, que tots els veïns puguin gaudir de l'associació i també nosaltres tenir el recolzament de tots els veïns amb les seves necessitats i amb els seus precs, les seves preguntes, els seus dubtes, doncs nosaltres som allà i els dimarts de 6 a 8 a Cal Niño.
0: Molt bé. Si alguna persona que encara no és sòcia, clar, hi ha molts veïns i veïnes al Barri Centre, a la Unió del Barri Centre, i segur que falta moltíssims veïns i veïnes per fer-se soci.
1: Molts, som colla, però tot i així també convidem a tots els que encara no ho són, doncs ara ja sí, ara socis, que llavors reben tota la informació de les coses que fem, de les activitats, de les lluites, de les sortides, de les entrades, com més puguem ser, doncs més feina farem, més solucionarem, més pressió podrem fer per les necessitats i més gaudirem si som més colla.
0: I tant, i més es podrà decidir, més aportacions tindreu també.
1: Exacte, eh? I més punts de vista, que sempre són enriquidors.
0: Que haurem d'explicar què és el que passarà del 22 al 24 de maig, que és la capvuitada de la Festa Major, és a dir, després de la Festa Major de Sant Boi, doncs aquesta festa especial que és, podem dir, les festes del barri, oi? El barri de la Unió del Barri Centre.
1: Són les festes de barri que cada setmana posterior es fan en un barri diferent, i les festes de la capvuitada que les van inaugurar precisament els components que eren aleshores de l'Associació La Unió. O sigui, després de la Festa Major, que semblava que eren més activitats més generals de tota la ciutat, La Unió van fer les pròpies festes al cap de 8 dies, i per això va néixer la capvuitada.
0: Exacte, i això des del principi de l'associació?
1: Bastant, potser no tant, però fa temps.
0: Molt bé. Abans d'explicar el que fareu per la capvuitada de la Festa Major, estaria bé repassar les activitats que feu en una setmana qualsevol a l'associació. Vinga, som-hi.
1: Doncs mira, el dimarts i el dijous ioga, el dimecres tai chi, el dilluns anglès, llavors el dilluns i el dimarts puntes de coixí, el dimarts també teatre, el divendres teatre, o sigui, a diari activitats continuades.
0: No us avorriu.
1: Ens avorrim gens a Cal Niño.
0: Molt bé, llavors, i havia quedat pendent la darrera vegada que ens visitàveu a un projecte que teníeu de fer classes de català. I com està?
1: Sí, doncs aquest projecte tirat endavant en col·laboració amb Òmnium, Òmnium d'aquí Sant Boi, i ells tenen el programa Vincles, que l'hem com adaptat a les sòcies i socis de la nostra associació, i han fet, n'han sortit 3 grups.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que molt contentes i molt contents de que els socis s'hi hagin embolcat, i és una mena de treball que, clar, té diversos nivells. És més per parlar del català, per fer ús de la parla, que no pas l'ortografia i la gramàtica, que també, però no tant com a lliçó i com aprendre i memoritzar, sinó fer la pràctica parlada.
0: És més classes de conversa que més classes de faltes d'ortografia, diguem-ne.
1: Exacte, més a veure que es llencin la gent que ja el sap. És que sembla estrany, però vas pel carrer, la gent parla castellà i tothom entén català, però ens hem esperverat de que els hi obres com una mica l'aixeta de parlar, per dir-ho, i si es llencen el parlen i el saben, i fa molt de goig veure que gent que jo mateixa ahir, que varen fer una sortida, una classe pràctica, i va ser molt maco perquè la Maria Lladó va portar un llibret sobre la ciutat arlovina, que era Sant Boi antigament, i anar buscant per anys llocs puntuals del centre, i que si aquí hi havia aquesta botiga, que si hi havia l'altra, que si hi havia el forn, el pa i coses així. I els companys i companyes que venen a aprendre i deixar-se anar del català, llegint en català, però feia un goig que ens explicaven. La Maria ho va fer que cadascú fes un trosset de cada botiga, o de cada espai, o de cada lloc, de cada casa, i tots, amb el paper a la mà, evidentment, però llegint en català, i dius, com és possible si amb aquest company jo hi he parlat sempre en castellà, perquè ell em parlava castellà, i això que fem, que canviem, malament, però ho fem. I el senties i deies, però com pot ser que llegeixin, i llegien bé tots, i total fa ni mig any que s'han llançat a llegir i a parlar català.
0: Molt bé, doncs, per tant, també oferteu aquestes classes de conversa.
1: Sí. Poden venir tothom qui vulgui, són obertíssimes, i esperem a tothom qui vulgui, i a gaudir-ho, perquè és un gust i és un goig per tothom el que és present a l'aula, diguéssim, a Cal Niño.
0: Molt bé, doncs aquesta és una de les activitats noves que ja s'ha iniciat a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Unió del Barri Centre. I ara sí, Del 22 al 24 de maig, festa grossa, una de les festes més destacades de l'any que organitzeu és la Capvuitada. Són aquestes festes de barri també, del barri Centre i Vinyets Molivell. Doncs som-hi, comencem per les activitats. A partir del divendres 22 teniu la Fira Familiar a la plaça Catalunya.
1: A la plaça Catalunya, i és activitats per a tothom, vol dir que familiar vol dir que poden venir tant els pares com els infants acompanyats de pares, o com infants acompanyen els pares. O sigui,
0: exacte.
1: Tot plegat.
0: Això serà el dia 22, també hi hauran activitats infantils, tallers, diferents tallers.
1: I llavors també un taller d'iniciació al foc, perquè això també se n'ha d'aprendre. I ja directament tirem cap a la crida de la Capvuitada, que serà el dissabte, em sembla.

0: després, doncs, per què no, un xarrup de rom cremat. O sigui que per celebrar-ho és fantàstic.
1: Això serà el mateix dia 22, a sí. partir d'un quart d'11 del vespre a la plaça del Mercat Vell.
0: Sí, però haurà... a les 10 el d'allò,
1: sí.
0: a quarts de 10 el pregó, i llavors a les 10, sí, els pescadors de l'Escala.
1: Tenim espectacle de foc, més també sí. aquest dia, a partir de 2:15.
0: I llavors més tard a la plaça Catalunya ja hi ha la nit de salsa.
1: Molt bé.
0: Que és per distreure's.
1: Per passar l'estona també.
0: Sí.
1: El dissabte 23 de maig, sí. a una matinal amb el Cercavila i amb el Drac Papito.
0: Evidentment, fem aquí una bona passejada de la plaça Catalunya fins a la plaça de la República, del Mercat de la Muntanyeta, diguéssim, i allà hi haurà també una mostra que la nostra companya de classes de teixir ofereix una classe oberta, i ens hi apuntem tots els novatos que som aquell dia per allà, i tothom qui vulgui, els alumnes que són ja assidus a les seves aules, a la seva aula ja ho fan, però nosaltres ens hi apuntem així a fer una mica de moviment coordinat.
1: El dia 23 sí. dèiem que aquestes activitats és plaça... després del Cercavila, eh?
0: Sí, després del Cercavila arribant a la plaça de la República.
1: I també la plaça de la República durant tot el matí d'aquest dissabte 23 que diem, hi ha la fira d'entitats amb tallers diversos, un d'aquests tallers sí. serà el de Tai Chi.
0: Exacte.
1: Què més? Exacte. Tenim vermut solidari també.
0: Sí, aquest és
1: El mateix dia al Centre d'Art sí. de Can Castells.
0: Exacte, que és el de cada any, que és amb els 6 euros, em sembla que és així. I el ball, n'hi ha per no parar. Per no parar, ballada de gent gran, ballada de country. També hi ha l'esperat concert amb l'Orquestra Montgrins allà a la plaça Catalunya, diguéssim. Perquè llavors per altres públics que no sol ser el mateix, el Cau Sant Boi, allà als Jardins de l'Ateneu també hi ha activitats i coses de la Festa Major alternativa i que no faltin. La tabalada dels diabòlics músics, això ja és més sorollós.
1: Ah, però és molt tradicional allà, i la sí, gent ja ho espera.
0: Allà als Jardins de l'Ateneu.
1: Sí, vinga, som-hi sí. cap al diumenge 24, perquè sobretot hi ha sí. la dansa ritual de les flors, però de ben matí comencen els preparatius de les catifes florals, que això sí, que si parlem de Capvuitada no hem d'oblidar mai a la vida les catifes florals.
0: Exacte,
1: que bonic,
0: perquè per la nostra associació és cabdal poder fer la catifa. Pensa que ja portem més d'un mes treballant-hi, perquè s'ha de fer el disseny, s'ha de pensar, s'ha de plasmar sobre les mides,
1: recollir els materials,
0: recollir materials, llavors ara ja nosaltres emprem una bona part una part de serradures de colors, que és clar que també s'han de fer, i llavors fulles, flors, ja portem doncs més de, ara físicament més d'un mes i mig treballant-hi.
1: Déu-n'hi-do, serà el diumenge 24 a partir de les 9 del matí.
0: A partir de les 9, que aquí sí que fem, em permets,
1: sisplau,
0: una crida a tot el veïnat, a tot el jovent i la canalla que vulgui, perquè els ensenyarem, els convidem a que vinguin a fer la catifa, perquè també nosaltres... Per què no dir-ho? Som ja una mica grandetes, els genolls no són els de 15 anys, i també ho necessitem. O sigui, que a canvi de què us ensenyem, apreneu a fer catifes, tot el jovent i canalla ens ajudeu alhora i n'apreneu, o sigui que els uns amb els altres. I això...
1: És a dir, que si hi ha alguna persona que ens escolta que no forma part de cap associació o entitat i vol participar, ho pot fer.
0: Molt benvinguda a la catifa de l'Associació de Veïns, i ja veureu que aquest any és un dibuix, un disseny molt fàcil de fer, precisament perquè convidem a tota la ciutadania a venir a la nostra catifa, les altres també. Però la nostra, que vingui tothom, que així els ensenyarem i els explicarem, i tindrem potser més relleu per l'any vinent, i esperem que sigui molt lluïda, evidentment,
1: com cada any, que és una meravella. Catifes florals el diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a la Rambla Rafael Casanova. Hi haurà moltes activitats al voltant doncs, de les catifes.

0: I
1: un
0: fas,
1: dia,
0: eh?
1: Sí, i tant. Llavors també està a la Rambla, hi haurà mostra d'art al capdavall, tallers de castellers, trobada de músics, concert dels de la càpsula, sí, també, que també venen. I llavors el Vinyets Balla, perquè Vinyets Balla és molt maco, perquè és un grup de veïns i veïnes, i són ells mateixos que fan la mostra, o sigui que és molt agradable.
0: I la dansa,
1: i la dansa
0: de
1: ritual
0: flors,
1: de les flors, que aquí tenim, que nosaltres hi tenim una mica de més protagonisme, perquè tenim el nostre gegantó, que és el Pami Pipa,
0: sí,
1: que és el que ens representa més, perquè és el propi de l'associació i és el que més crida l'atenció dels infants. Primer, aquest any aniran els gegants a davant amb la seva música. Em sembla que hi anirà una de les bèsties del bestiari de la ciutat, no ho sé. I llavors el gegantó també amb els diables de casa, amb els gegants de Casablanca, sí, i els diables darrere. Però els gegants de Casablanca, que són els que ells fan ballar el nostre gegantó, el Pami Pipa.
0: Molt bé, doncs això serà la dansa ritual de les flors a la tarda, a partir de 2:45, a aquest passeig entre la plaça de l'Ajuntament i la Rambla Rafael Casanova.
1: Exacte.
0: Que sí, sí, és molt bonic, que fa una miqueta de pena, oi? Però és bonic, no, Laura?
1: Sí, és molt bonic quan està fet, i llavors, oh, passa, s'esbotlla tot, però bueno, per això es fa. I llavors, del recorregut que comença el capdavall de la Rambla i travessa la Rambla, arriba a la plaça de l'Ajuntament, i llavors allà hi ha la ballada de sardanes per acabar i arrodonir la festa de tota la Capvuitada.
0: Molt bé, Capvuitada de Festa Major. Avui ens acompanyen des de l'associació La Unió del Barri Centre i m'ha explicat totes aquestes activitats, les que feu en el dia a dia,
1: sí, sí,
0: i després les especials de la Capvuitada, que són les festes també del barri, del 22 al 24 de maig.
2: Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
0: Arribem al final d'aquest espai quinzenal, Fem Barri, un espai de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Avui, com a convidada, l'associació La Unió del Barri Centre. I ens ha acompanyat la secretària de l'associació, la Dolors Majoral i Puig. Amb ella hem comentat el dia a dia de l'associació, la història de l'associació, però sobretot també hem avançat les activitats de la Capvuitada de la Festa Major de Sant Boi del 22 al 24 de maig. Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Si alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
1: Només ha de venir Cal Niño el dimarts de 6 a 8 o deixar el seu telèfon al conserge i la truquem, i endavant.
0: Gràcies i que vagi bé. Bona Festa Major i bona Capvuitada.
1: Moltes gràcies, igualment, benvinguda. Quan vinguis a fer la catifa, ja te n'ensenyaré.
0: Vinga, m'ensenyaràs. El nostre tècnic de so també, que vindrem els dos.
1: Molt bé, molt bé. Benvinguts.
0: Bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes sahrauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
8: Acull a una nena o un nen sahrauí.
4: És molt enriquidor per tothom, per ells i per vosaltres.
2: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant sahrauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
5: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visita l'empresa Avant Group. I saludem el responsable del Departament Comercial de Contractació, el Sergi Leal. Sergi, què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi primer des de Sant Boi Empresarial, després farem l'agenda, les activitats que heu fet recentment, les que teniu en els propers dies, però de moment el que sempre recordem és la manera de posar-se en contacte amb Sant Boi Empresarial en aquest moment. Laura.
2: Doncs mira, ho podem fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: De seguida ens quedarem amb l'agenda, les activitats que teniu els propers dies. Farem resum de, també d'algun acte o participació vostra en aquestes darreres jornades, però ara el que fem és centrar-nos en el nostre convidat d'avui, que és Sergi Leal, del Departament de Contractació i Comercial de Avant Group, i que ja el teníem nosaltres, i com és habitual fem una miqueta de repàs de la història d'Avant Group. Quan diem Avant Group vol dir que oferiu solucions de mobilitat a qualsevol mena. Pensem en transport escolar, però també congressos, turismes, empreses, creuers, associacions, etc, etc. Però quan comença la història d'Avant Group, Sergi?
1: El 2003 la família Canals i la família Bernet i Bardet decideixen juntar-se i crear Avant Group per poder accedir i poder créixer, fer créixer l'empresa i accedir al mercat internacional. Llavors ens vam ubicar a l'Avinguda de la Marina número 1 i vam estar fins al 2020, que arran del coronavirus ens vam canviar a on estem, a la ubicació actual, que és que el
0: Mare de Déu de Núria número 9, exacte, allà estan les instal·lacions d'Avant Group. Clar, la mobilitat d'aquella època, la mobilitat d'ara, aquest transport de viatgers en aquell moment i en el moment d'ara mateix, en aquest 2026, ha canviat moltíssim, no?
1: Sí, la veritat és que, bueno, el turisme, hem evolucionat juntament amb tot l'increment turístic que ha tingut Barcelona i Catalunya, tant a nivell de congressos com a nivell vacacional, i després, bueno, també el transport escolar, que això sempre, cada curs té les seves sortides i les seves necessitats de transport, i després de la pandèmia sí que també hi ha hagut un increment substancial en tema de concursos públics.
0: Sí?
1: De transport de qualsevol tipus, des de transport de treballadors a diferents administracions fins a transport de no ben bé escolars, però sí d'alumnes de centres d'educació especial amb necessitats específiques de mobilitat. I, bueno, i qualsevol altra cosa que surt, com trobades grans, com per exemple ara hi ha una del Cercle de Lectors que igual mouen al voltant d'uns 24, 30, 30 i pico autocars, i bueno, està en concurs públic i estem a veure què fem.
0: 24 a 30 i pico autocars, sí. Són molts autocars multiplicat per quantes persones en cada autocar?
1: 50-54.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, clar. Sí, estem parlant de volums de 1.400 persones.
0: Bé, la història d'Avant Group és la que acabem d'explicar i la que ja coneixíem. Bé, potser la gent de Sant Boi, a vegades veiem autocars no vostres i no sap exactament què és que esteu a Sant Boi, que esteu al carrer Mare de Déu de Núria número 9 de la nostra ciutat. És veritat, no? Que a vegades, ai, doncs si esteu aquí, no? Esteu a Sant Boi.
1: Sí, vam triar Sant Boi perquè al final no deixa de ser un municipi estratègic, tant a nivell turístic, per tenir l'aeroport a 10 minuts, com aquí diu, i el port
0: clar,
1: a 15-20 minuts, Val? Com després tenia a Barcelona, que et plantes a Plaça Espanya en 20 minuts, i després també la pròpia comarca del Baix Llobregat, pues estem, també pràcticament està al mig de tota la gran concentració de població que hi ha, amb les conseqüents necessitats de transports, principalment a vegades que, moltes vehiculades a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat o del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Llavors sí, les necessitats de transport i de mobilitat, pues la veritat és que són moltes, i llavors hi ha moltes oportunitats de producció i de serveis de transport que nosaltres cobrim.
0: I tant. A més, estem també en el rovell de l'ou de complexos hotelers, també a la nostra comarca i a tocar de Barcelona, que necessiten de la vostra feina, no? De
1: sí,
0: aquest transport.
1: També sí, perquè al voltant de l'aeroport hi ha tota una sèrie d'hotels que sí que és veritat que necessiten transport 24 hores, clar. Principalment es fan minibusos i és des dels hotels fins a la T1 i la T2, val? I és un transport que és tant serveix per tripulacions de diferents aerolínies com per com també possibles passatgers o turistes que o estan en trànsit o a lo millor se'ls ha retrasat el vol i necessiten reubicar-se en un hotel. Llavors bé, és un transport que la veritat és que és 24 hores 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.
0: Perquè això no para.
1: No, aquesta solució de mobilitat en concret no para. És tot l'any.
0: I per això teniu, a més, un telèfon de 24 hores, que el diré, que és el 93-223-22-37, i després el telèfon doncs, de recepció d'Avantgrup, que és el 93-652-84-88. Anem a l'actualitat i després tornarem enrere novament. El tema de... Ja saps que et preguntaria per la benzina, pel combustible, perquè se n'ha parlat molt, també. Si això podia afectar o no, o havia afectat. Ara tornen, sembla, els preus una miqueta a ser més lògics i normals, però en aquell moment doncs han pujat el tema de combustible, a vosaltres us ha afectat també?
1: Sí, ens ha afectat tot el tema de la guerra d'Iran i del tancament de l'estret d'Hormuz,
0: sí.
1: Perquè clar, això és com sempre, el preu de la benzina puja molt ràpid, però sí. no baixa tan ràpid,
0: sí,
1: com
0: baixa com una ploma, com no? Diuen, exacte. Puja com un coet i baixa com una ploma,
1: llavors,
0: si és que baixa a vegades.
1: Estem, clar, pues, és, lògicament hi ha hagut un increment substancial del preu del combustible, i bueno, pues a veure com s'acaba solucionant, més que res, que també s'ha de solucionar, però perquè tampoc és sostenible la situació en aquella zona del món per tot el que comporta a nivell energètic.
0: Clar, i a nivell global, perquè pensem a vegades, no, si això a nosaltres ens afecta, que estem molt lluny, global, no?
1: Sí, sí que afecta.
0: Sí. Sí que afecta, i tant. I el dia a dia d'una empresa com Avantgrup, una empresa de transport, evidentment, doncs també, de transport de viatgers en aquesta ocasió, doncs també i moltíssim. Recordeu que Avantgrup és aquesta empresa de transport de viatgers que està al carrer Mare de Déu de Núria, número 9 de Sant Boi, amb el telèfon 93-652-84-88, i que avui ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació d'Avantgrup, que és el Sergi Leal. Sergi, per què creieu que és interessant formar part d'una associació com Samoy Empresarial?
1: Home, perquè la veritat és que el paraigües i la cobertura de totes les reunions que comentava la Laura i de totes les jornades i els workshops i els diferents meetings fa que tinguem relació amb altres empreses, que ens puguem ajudar, que també ens seguim implantant en el territori, com no pot ser d'una altra manera, i després el fet de que sempre trobes sinergies i oportunitats noves, tant des d'una empresa com des de l'altra, a través de l'associació per poder crear nous escenaris, establir noves relacions, ja sigui a nivell comercial com a nivell social. La veritat és que en aquest aspecte tots són avantatges, o sigui, no hi ha cap no hi ha cap allò aspecte negatiu que puguis dir, ostres, mira, és que no compensa formar part de Sant Boi Empresarial. És, la veritat és que en aquest aspecte estem molt contents.
2: I a més destacar també doncs, que formen part de la Junta de Sant Boi Empresarial, sí, que sempre estan aquí per qualsevol cosa i que ja abans dels seus inicis de Sant Boi Empresarial ja estaven també dins de la Junta i després es van haver canvis a l'empresa i també doncs, el Santi, en aquest cas, que és el que està amb nosaltres, doncs també sempre disposat a poder ajudar i a poder fer el possible perquè l'associació doncs tiri cap endavant amb les iniciatives que fem.
0: A més, imagino que vosaltres que feu això, transport de viatgers, també amb el sector empresarial de Sant Boi i del voltant de Sant Boi de Llobregat, doncs també hi treballeu, oi?
1: Sí, okay. sí, clar, això al final és... les oportunitats de mobilitat sorgeixen en qualsevol lloc, perquè pues ja dèiem, des dels hotels que estan al voltant de l'aeroport com des de una empresa que vulgui celebrar el seu sopar de Nadal o vulguin fer un networking amb els seus treballadors, pues sí, amb això sí que sempre, i d'empreses de Sant Boi pues tenim col·laboracions i hem fet mobilitat per ells. Sí.
0: Doncs avui des de Bank Group ens acompanyen per parlar especialment de mobilitat. Clar, nosaltres quan diem Sant Boi sempre diem City Mom també, perquè és la ciutat de la mobilitat sostenible per excel·lència, i parlem també especialment quan parlem de transports de viatgers, ens agrada que expliqueu vosaltres que també heu estat treballant moltíssim per això de la sostenibilitat a la vostra manera de treballar, és a dir, la vostra manera de transportar viatgers, oi?
1: Sí, i a més nosaltres ara fa un any més o menys aproximadament estem apostant molt per els autocars híbrids i ja n'hem convertit uns 13 vehicles d'etiqueta mediambiental Euro 6 a etiqueta mediambiental C,
0: sí,
1: amb combustible Euro 6 a autocars híbrids per tenir l'etiqueta mediambiental Eco.
0: No comprar nova flota,
1: no,
0: sinó en el vostre cas és la conversió.
1: Encara estem, sí, vam ser la primera empresa que va fer testejos i proves amb autocar elèctric en el servei discrecional,
0: sí,
1: i bueno, encara estem als inicis d'implementar aquest tipus de sostenibilitat, però bueno, l'autocar elèctric encara queda, sí, val? Per temes de rentabilitat i tot, però sí que és veritat que per altra banda estem la conversió amb autocars híbrids, això sí que és una aposta forta i la veritat és que si volem ser sostenibles la millor via és aquesta.
0: I està donant molts resultats?
1: Sí. Estem contents i a més també és un dels requisits que per accedir als concursos públics, la veritat és
0: clar,
1: que l'etiqueta mediambiental és un criteri d'aplicació que pesa.
0: Sí, i tant.
1: Que pesa.
0: No només autocars, hem dit minibús, quins tipus altres de format de transport de viatgers?
1: Bueno, no, els minibusos fins a, bueno, hi ha diferents capacitats, 15 places, 19 places, 27 places i després el que tothom té en ment quan pares d'un autocar, que és al voltant dels 54 places.
0: Clar, els autocars, ara parlàvem de la mobilitat sostenible, del combustible que gasta aquest autocar, això ha canviat moltíssim, però també per dins, físicament, per fora també, no? Però per dins sobretot, aquests complements que tenen ara els autocars han canviat moltíssim des dels vostres inicis, eh?
1: Ara ja els nous porten USB en cada seient, clar, després hi ha la possibilitat d'incloure wifi. Sí, la veritat és que
0: perquè
1: ja
0: a vegades no són
1: els autocars.
0: No,
1: no. Tenies lo de les mans de fusta,
0: sí,
1: i tot això, ara no, ara ja...
0: Abans sense cinturó, ara tots ja porten, homologats amb cinturó, Des de fa molts anys,
1: sí, perquè a més moltes d'aquestes característiques ja venen ja venen imposades per normativa europea, amb la qual, bueno, és una cosa que s'ha de complir, això ja, si ho tenen tots.
0: I com treballeu amb empreses o amb transport de viatgers d'hotel a aeroport, d'aeroport a hotel, etc, etc, o a congressos, a vegades es converteixen en petits despatxos aquests autocars o aquests minibusos, per tant tot això ja ho teniu també supervisat i preparat, eh?
1: Sí, sí, per això et deia el fet del tema de que ja incorporen USBs, el wifi. Si bé és veritat que al final la sort que tenim a Barcelona és que és la més petita de les grans ciutats, amb la qual tot està relativament a la vora, i al final són trajectes de mitja hora, 35 minuts, que quasi diria que pots fer més networking parlant, que sí, pots consultar el mòbil, però tampoc t'adona molt, i bueno, pots fer més networking parlant entre si amb els passatgers que no...
0: Doncs avui ens acompanya l'empresa Avant Group, estan físicament al carrer Mare de Déu de Núria, número 9 de Sant Boi, el telèfon és el 93 652 84 88. Que ens acompanya el responsable del Departament Comercial i de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sempre que veniu ens dieu: necessitem professionals de la conducció, conductors o conductores, per aquests vehicles que tenim. Avui t'ho torno a preguntar per si encara és necessari o ja no tant.
1: Sí,
0: que necessiteu encara personal.
1: Seguim necessitant conductors. Les condicions que oferim són bones, perquè són contractes indefinits, i també tenim tot un programa de formació, de començar amb minibusos i acabar conduint autocars grans. Però sí, seguim necessitant, perquè la veritat és que és un perfil professional que escasseja, i hi ha moltes oportunitats de feina en aquest sector.
0: Quin és el perfil que necessiteu? Exactament quines característiques professionals ha de tenir aquesta persona que vulgui accedir a aquest lloc de feina?
1: Al final és que tingui el carnet de conduir en regla i que tingui ganes de treballar, perquè clar, tenim problemes per cobrir vacants, pues, bueno, se'ls fa una petita entrevista i proves de conducció, i llavors és tenir ganes de treballar i tirar cap endavant.
0: I pràcticament incorporació immediata,
1: Pràcticament,
0: perquè en necessiteu, de conductors, conductores.
1: És incorporació immediata.
0: Bé, doncs ja ho sabeu, si voleu una oportunitat laboral, la teniu ara mateix a Avant Group, que necessiten conductors, conductores, per això, pel transport de viatgers. Primer començant per minibús, no?
1: Si no tenen experiència, primer es comença amb minibús, i si tenen experiència sí que ja van a l'autocar gran, però bueno...
0: És un problema, ho hem parlat amb Sama Empresarial en moltes ocasions, Laura, és un problema comú a moltes empreses, que necessiten certs oficis que realment no hi ha personal, o el personal que hi ha potser no accedeix, no sé quin és el motiu.
2: Sí, cada vegada que venim i fem l'entrevista, no?, amb algun membre de l'associació, escoltem cada vegada més que fa falta professionals i que reentrevista, que passen temps, segueixen amb aquesta manca.
0: Què creus que passa, Sergi? Falta gent,
1: bueno,
0: o falten professionals ara de la conducció, no sé, específicament, però també ens diuen cuiners, també ens diuen des d'Instalcrea, bé, forners també, des d'Instalcrea també ens diuen que professionals de la instal·lació, no sé, d'aires acondicionats o de reparació de canonades, etc.
1: Bueno, estem parlant al final que falten...
0: Oficis, personals d'oficis.
1: Són llocs de treball d'oficis.
0: Sí.
1: Bueno, són horaris que no tenen per què ser còmodes, a vegades, però, bueno, són llocs que és feina segura, que s'han de cobrir, i que al final tothom, en tots els diferents sectors en els que falten treballadors, però el consumidor sí que vol que hi hagi, pues, una barra de pa, un restaurant, no vol ser transportat a qualsevol lloc. Llavors, bueno, és...
0: Sí, que hi ha demanda d'aquest servei, però falten professionals.
1: I darrere d'això, pues, hi ha tota una sèrie de llocs de treball que per desgràcia Falten.
0: Vosaltres que us dediqueu al transport de viatgers, heu d'estar també molt al dia, no?, de les novetats. Ara parlàvem de la sostenibilitat, però en general de tot el que té a veure amb el transport, amb l'empresa del transport, amb les noves lleis, noves normatives, heu d'estar molt al dia d'això, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat, perquè a més són normatives que ens venen de la Unió Europea, i la veritat és que tant en tema de descansos de conductors com de sostenibilitat dels vehicles, com infinitat de noves de nous aspectes diferents dins de l'empresa, sí, és una la veritat és que necessitem estar al dia a nivell legislatiu, perquè bueno, és un sector que canvia, que és variable, i llavors no et pots acomodar a dir, no, mira, em regeixo per la llei de fa 20 anys, perquè, clar, les coses van canviant, les condicions laborals, per sort, també s'estan millorant, val? Amb la qual la seguretat en el lloc de treball, pues, està garantitzada.
0: I per garantir també la seguretat d'aquells viatgers i viatgeres, perquè les noves normatives i lleis, tot això està precisament fet, oi? Digueu tu, però
1: sí, sí,
0: perquè
1: no,
0: hi hagi seguretat en el viatge,
1: final, el conductor és responsable, clar, de 50 clar. Persones que porta al darrere, amb la qual el nivell de professionalitat, pues, ha de ser alt. I ja no és com abans, que traies el carnet al servei militar i pues, això queda molt vell. Ara no, ara que potser a lo millor per part de l'administració sí que s'haurien d'apostar i aprofundir pel fet de la formació més reglada i a lo millor treure perfils de formació de conducció, que no, al final,
0: més específic, vols, sí, dir? No, més només, específic.
1: No només és conduir,
0: sí,
1: sinó
0: clar.
1: És que envolta tot, has de saber això, criteris de sostenibilitat, tema de primers auxilis amb els passatgers, infinitat d'aspectes que estan al voltant d'un servei de transport, que insisteixo, des de l'administració i almenys des de la formació, pues sí, crear un perfil més acadèmic de cara per exemple al lloc de treball conductor d'autocar.
0: Això pel que fa a la seguretat i a la professionalitat d'aquesta persona, no?, que té les seves mans, com deies, les 50 que porta, no?, que transporta. Pel que fa a la comoditat, ja no tant els serveis que pot tenir, doncs, aquest mitjà de transport, aquest autocar, sinó la comoditat. Ara, encara que facis un viatge llarg amb autocar, és molt més còmode, comodíssim,
1: sí,
0: de fer-lo, eh?
1: Sí, això ja, clar, les empreses que fabriquen els vehicles ja incorporen tota una sèrie de comoditats que no teníem abans, des de que els seients són molt més flexibles, ara no em surt en català, t'arropen,
0: t'embolcallen
1: més tot el que és el cos, i sí, la veritat és més...
0: Que encara que siguin moltes hores, que encara que siguin moltes hores, a vegades ens espanta, són no sé quantes hores amb autocar, però ara la comoditat no és la de fa ni 10, ja anava a dir 20, però ni de 10 anys, eh?
1: No, tot això va evolucionant favorablement i positivament. Sí, sí.
0: I cap on anem? Si parlem de futur, jo ja no dic d'aquest any, però en un futur proper, pel que fa al transport de viatgers, ja no sé si comoditat o si sostenibilitat o si tipus de vehicles, cap on anem? Quin és el futur?
1: No, a veure, al final també es tracta de ser un aspecte complementari a altres tipus de transport, terrestre, val? I sí que és veritat que el transport de viatgers et permet arribar a llocs on, òbviament, l'altre gran transport amb el que ens comparem és amb el tren, vale? amb tot el problema que hi ha de Rodalies i tal, però sí que és veritat que...
0: Bé, vosaltres també heu estat, no?
1: Sí,
0: amb el tema de Rodalies també t'ho anaves a preguntar, també heu estat presents,
1: sí,
0: i heu salvat situacions molt complicades,
1: sí,
0: al tanto.
1: Sí, eh? Participem dels diferents concursos que hi ha tant de substitució, sí, de transport alternatiu com de varies o de circumstàncies.
0: Emergències, no?, que dius, ves, que necessitem ara mateix.
1: Han sorgit amb Rodalies, principalment. Però sí que és veritat que nosaltres tenim la flexibilitat de poder arribar a llocs on el tren no arriba per circumstàncies òbvies. Mm. Com per exemple tot el transport de polígons, seguir aprofundint amb el transport de l'aeroport, de viatgers,
0: sí,
1: de que arriben o que se'n van, val? Després el port de Barcelona pues, també va creixent, i al final com nosaltres està més o menys calculat que podem treure al voltant d'uns 30 turismes de la carretera, amb la qual, bueno, tot el tema de la sostenibilitat i el jovent, que sí que cada cop està més conscienciat amb tot aquest tema de la sostenibilitat, bueno, pues és una opció molt sostenible, a banda del tema del combustible i els diferents tipus de motor híbrids i que comentàvem abans, però sí que és veritat que et permeten pues, treure cotxes de la carretera amb tots els beneficis que comporta a nivell de sostenibilitat, a nivell d'embussos, etc. Mm.
0: Ara parlaves que esteu preparant-vos per participar en un concurs públic de, doncs, de molta gent, de transportar moltes persones properament, però ara mateix que teniu, no sé, aquesta setmana, la setmana vinent...
1: Bueno, ara estem ja en plena temporada alta,
0: clar,
1: i ara sí que ja...
0: D'estiu, no? Ja enfilant l'estiu, no?
1: Llavors ara hi ha serveis de tot, des de
0: colònies, no? Colònies...
1: O sigui, el transport escolar diari, sí, el transport de treballadors diari, això segueix en marxa, i després, bueno, ara és maig-juny, tot el tema de sortides escolars, colònies, que és el seu punt més àlgid, i després tot el tema de creuers, que també creuers i events. Tot i que els events és més cap a... Per sort s'està desestacionalitzant, i és un tipus de turisme que ja et ve més cap a octubre i sobretot novembre. Ara ja, però això
0: sí, inclús novembre també, sí, eh?
1: Sí, perquè això com
0: això
1: també depèn molt dels preus de les habitacions d'hotel.
0: S'estan...
1: La veritat és que això a través de tant a Turisme de Barcelona com l'Agència Catalana de Turisme estan fent una molt bona feina i s'està aconseguint desestacionalitzar el turisme, i distribuir-lo al llarg de l'any.
0: I allargar més la temporada, no?
1: Sí, els grans congressos, el novembre, febrer, març, bueno, l'ICE, l'AIS, el Mobile, tots aquests ja són finals de gener i febrer, març, i després també el novembre pues, es fan grans congressos.
0: Doncs avui parlant de la mobilitat de viatgers, del transport, de la manera de viatjar, sigui més lluny o més a prop, amb una empresa que està a Sant Boi, al carrer Mare de Déu de Núria número 9, és l'empresa Van Group, telèfon 93 652 84 88. I finalitzant amb Van Group, hem d'insistir que necessiteu conductors o conductores d'autobús per treballar de manera immediata, perquè és urgent, no?
1: Sí.
0: Digues, quines característiques han de tenir, quins perfils aquestes persones?
1: Al final és ganes de treballar i de tenir una carrera professional llarga dins d'aquest sector, i a partir d'aquí pues, és començar.
0: Experiència, vols dir, no? I algú que no tingui experiència, imaginem que algú doncs, té moltes ganes de treballar, però no
1: també,
0: té gaire experiència.
1: També els agafem perquè tenim un pla de formació que per conductors que s'hagin tret el carnet i no tinguin experiència, a través de començar amb serveis de minibús, i llavors a partir d'aquí pues, anar creixent i el que comentava, tenir una carrera professional llarga a dins de l'empresa.
0: Si ens escolta algú interessat en treballar amb vosaltres, amb Van Group, com ho fa? De quina manera contacta?
1: Que truqui
0: al mateix telèfon,
1: i després pot enviar el mail al currículum al mail avangrup@avangrup.com, i a partir d'aquí el Departament de Recursos Humans ja es posaria en contacte amb ell i ja iniciaria les entrevistes i els tràmits per poder incorporar en cas de que sigui positiva l'entrevista.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, el telèfon és el 93 652 84 88. Arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens han visitat des de la nostra ciutat, al carrer Mare de Déu de Núria, número 9, al telèfon 93 652 84 88, és l'empresa Avant Group. I hem tingut amb nosaltres el responsable del Departament Comercial de Contractació d'Avant Group, que és el Sergi Leal. Sergi, moltíssimes gràcies per tornar a aquest espai.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera. I des de Sant Boi Empresarial hem tingut la responsable de comunicació amb l'associat Laura Barragán. Si hi ha alguna persona que ens escolta i vol formar part de Sant Boi Empresarial o algun empresari, sempre diem més gran, més petita, més o menys treballadors, un autònom sol també, una autònoma sola també pot formar part de Sant Boi Empresarial, com ho fa?
2: Doncs mira, pot fer a través de la web www.santboiempresarial.com o pot fer al telèfon 692-87-796. Es pot contestar per xarxes socials o bé enviar un mail a info@santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies també a tu, Laura Barragán. Bona setmana i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies a tu, Mònica. Bon dia.

0: Notícies de ràdio. Amb Mònica Santacreu. Ràdio Sant Boi.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazine de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García.
3: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
4: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
5: De la Ciutat Cooperativa.
6: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
4: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem la presentació de la Mulassa, canvis a l'autovia B25 o la jornada contra la desinformació Cert o Fake, tot plegat després de l'aniversari de Ràdio Sant Boi, on ja han fet 46 anys. Avui és divendres, 22 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. A la jornada de fi de la Festa Major d'enguany, Sant Boi ha estrenat la Mulassa i completa les quatre figures protocolàries de la cultura popular. Aquest dimecres 20, la ciutat va presentar oficialment la Mulassa de Sant Boi a una plaça de l'Ajuntament plena de veïns i veïnes que no es van voler perdre la descoberta de la nova figura festiva. L'acte va servir també per posar el punt final a la Festa Major amb una gran expectació al voltant de l'estrena. José Manuel González, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi, l'escoltem en gent de carrer, valorant el nou símbol cultural i la Festa Major.
2: Doncs és acabar el cicle que van començar ara fa 4 anys. Ens van proposar incorporar a la imatge festiva de la ciutat les quatre figures de protocol. Vam començar amb l'Àliga, després amb el Lleó, l'any passat amb el bou, i ara ja acabem amb la Mulassa. Per la qual, des de la perspectiva de la cultura popular i tradicional, Sant Boi ja compta amb les quatre figures fonamentals, bàsiques del protocol, que fan que Sant Boi sigui una ciutat plenament, no?, composada dins del món de la cultura popular. En termes generals estem molt satisfets, sobretot en veure la participació de la gent. Hi ha participat molta gent i a més amb un caire molt festiu, molt cívic, que és molt important també, que la gent s'ho passi bé, però d'una manera cívica i respectuosa. Hem vist moltíssimes milers de cares felices i això és el que una miqueta busquem amb la Festa Major. Sembla mentida, però és veritat que hem aconseguit, no?, any rere any, no?, incorporant aquestes figures, crear tota una expectació, i ara volem saber com serà la Mulassa, no? I hi ha comentaris de... Però és que tenim unes figures meravelloses i això és mèrit de la gent que les construeix i de qui dissenya i impulsa aquesta construcció.
1: El nou element del bestiari representa la integració i la convivència de tradicions diverses. La mula combina qualitats de cavall i del ruc, cosa que la converteix en un animal intel·ligent, atlètic i de pas frem. Ricard Ros i Albert Graus van dirigir la música i la coreografia d'aquesta presentació.
3: Com que la Mulassa és un element festiu molt divertit i molt trapella, doncs hem volgut fer una jota, que és un ball dels Països Catalans, que és dels més trapelles que hi ha, i esperem que a la gent li agradi. Sí, sempre t'imagines el que pot passar aquí a plaça, no? Complicat, perquè doncs, el primer any vaig imaginar l'Àliga, el següent l'Illeoni. Volia que també tingués alguna cosa a veure amb l'Àliga, però que tingués la seva personalitat. L'any passat amb el bou igual, però cada element doncs, té el seu caràcter, no? I en aquest cas és això que et deia, no? Que hem volgut que sigui una jota i que sigui això molt divertit i que la gent la pugui ballar, també.
4: Bueno, és una Mulassa amb caràcter santboià, és molt alegre, molt riallera i molt curiosa. La cultura popular a Sant Boi, que és molt gran, perquè fa participar a moltíssima gent. Jo crec que la participació de la gent que surt al carrer amb la cultura popular, per mi és el més important. Tenir els veïns i veïnes de Sant Boi participant amb el correfoc, amb la trobada de gegants, tant els portadors com els que vinguin a veure-ho, el públic, els joves que es fiquen dintre del correfoc i corren davant dels diables. Tota aquesta part de cultura popular fa Festa Major perquè fa participar molt a la gent.
1: La Mulassa és l'última de les quatre figures protocolàries incorporades a la ciutat en els darrers anys. El projecte va començar el 2023 amb l'Àliga, va continuar el 2024 amb el Lleó, el 2025 amb el Bou i culmina ara amb aquesta nova figura. Informació de servei. El Ministeri de Transports posa en servei 11,9 quilòmetres de nous vials de l'autovia B25 a Sant Boi. Amb aquesta obertura s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 amb el nucli urbà de la ciutat. Amb l'obertura d'aquests vials s'habiliten part de les connexions entre les vies B25 i C31C, B20 i C32 al municipi de Sant Boi. De la mateixa manera s'ordena el trànsit a l'Àngels de Mas Blau, on s'ha construït una nova rotonda i s'ha millorat els ramals de connexió amb la C32B al municipi del Prat de Llobregat. En societat, el Baix Llobregat registra més denúncies per violència masclista i Sant Boi se situa entre els municipis amb més casos atesos. La comarca va registrar 2.401 denúncies per violència masclista durant el 2025, un 2,8% més que l'any anterior, Castelldefels. Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat concentren el volum més elevat de tensions. Altres municipis, en canvi, presenten perfils d'usuàries més específics segons les franges d'edat. I en l'agenda, aquest divendres, en directe a Ràdio Sant Boi, tindrem la jornada Cert o Fake, que impulsa el Departament de Projectes Europeus. Serà aquest divendres 22 de maig i l'acte començarà amb un monòleg humorístic del còmic santboià Marc Martínez sobre les dificultats per identificar fakes en línia. El moment central serà el podcast en directe Influències de la Verificació, moderat per la Comissió Europea i aquesta casa, amb Ruth Pérez, cap de comunicació de Verificat, Carla Galeote, divulgadora feminista, i Liam Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista. Ho ha analitzat tot plegat Emilio Morillas, que és regidor de projectes europeus a l'Ajuntament de Sant Boi.
5: El principal repte que tenim a la xarxa social és que estem a l'era de l'escroll infinit, és a dir, la ciutadania rep milers d'impactes diaris i sobretot no sap, ja tenen dificultats per distingir la veritat de la mentida. I això és un problema perquè no només genera confusió, sinó que a més afraveix la confiança en les institucions i posa en risc la salut de la nostra democràcia i els valors europeus que els protegeixen. Al final, l'acte l'organitzem sobretot per trencar una visió institucional clàssica i apropar Europa a la vida quotidiana del públic jove i adult.
1: En un altre ordre de temes, us destaquem que avui l'emissora, després del seu 46è aniversari, estrena una nova pàgina web, més moderna, més accessible i més connectada amb la ciutat. Ara els usuaris podran accedir-hi de manera més ràpida, accessible i amb més recursos. El nou servei incorpora eines per a poder llegir l'actualitat, consultar xarxes o programació i visualitzar el servei de streaming que s'espera pròximament. La podeu consultar a www.radiosantboi.cat.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, en un cap de setmana sense retransmissions esportives de Sant Boi en joc, el Futbol Club Casablanca protagonitza la notícia de la setmana. Perquè el Futbol Club Casablanca porta a apel·lació dos casos que poden donar-li accés al play-off d'ascens a tercera catalana. El club Sant Boi reclama recuperar els 3 punts del partit contra el sector Montserratina i al mateix temps demana que se li concedeixi la victòria davant l'Sporting Gavà per una presumpta alineació indeguda. Álvaro Santos, José Palacios y Ezequiel Gaona son el coordinador, entrenador y capitán del Casablanca. Gent de carrer.
6: Vemos que llega una denuncia. La semana siguiente vemos que nos quitan los puntos y así quedamos prácticamente fuera de play-off.
7: El reglamento dice que tú puedes fichar antes de las últimas 4 jornadas. Por lo tanto, nosotros activamos la licencia el día 22 y estaba disponible hasta el 25. Lo que nos reclaman ellos es que en esa misma jornada nosotros descansábamos. Lo que alega sector Montserratina es que este jugador no ha jugado 4 partidos, sino que ha jugado 3. Y dice, licencia activa antes de las últimas 4 jornadas. Pues entonces para todos los clubes iguales.
6: Ganar en los despachos, pues supongo que debe dar gusto. A mí me gusta más ganar en el campo, pero no sé si les hace ilusión. En los playoffs iré y les saludaré a todos y les felicitaré si juegan. Yo hago todo este esfuerzo en verdad por todos mis jugadores, porque en verdad se lo merecen. Porque por puntos se lo merecen. Nosotros, pues, si tenemos que lucharlo así, pues también lo lucharemos.
8: Nosotros lo vamos a dar todo y estaremos preparados. Si entramos, lo vamos a llevar por delante a todos.
1: Santos defensa que el fitxatge de Kelvin González es va fer dins del termini establert per la Federació Catalana. Segons explica, el club va consultar prèviament al comitè de competició abans de tramitar la fitxa. El conflicte neix perquè aquella jornada el Casablanca descansava. El sector Montserratina considera que el jugador només podia disputar 3 partits i no 4. El club santboià, en canvi, considera que el reglament parla de jornades i no de partits disputats. Pel que fa al temps, per aquest final de setmana, el Metrocat apunta un predomini de sol durant bona part de la jornada, tot i que amb alguns intervals de núvols alts i mitjans, sobretot a partir del migdia. Ambient suau al centre del dia amb temperatures màximes al voltant dels 19 o 20 graus i mínima fresca a primera hora. El vent bufarà fluix en conjunt. De cara a divendres augmentaran els núvols des de bon matí i el cel quedarà força tapat a estones. La temperatura es mantindrà semblant o lleugerament més baixa. A partir del vespre arribaran alguns plugims i arrossats febles que localment podrien ser una miqueta més persistents durant la nit. Vent fluix a moderat. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 22 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb el Sempre és Massa. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit. Amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinents, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125% més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: Però el Fulpul és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb

0: de 2 milions d'euros es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El mig milió restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Aloi és l'alcalde de Manresa.
1: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2 milions i mig d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
0: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Aloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
2: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
4: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
3: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
2: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
5: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
2: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
6: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel Quaranta, que també és director de Ràdio Capital.
7: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
6: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la Xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional.
8: ¡Nueva York!

0: una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional. I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. A Oslo, uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
2: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalá, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
1: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Kika Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
1: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
4: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga a la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
5: La xarxa.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats de Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
8: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
9: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
8: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
10: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor.
10: Adelante.
5: Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: Envenenada.
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
10: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran en Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit. Amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprovava uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
13: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
16: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
15: A més, s'ha anunciat que, com a novetat, per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
18: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
19: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
20: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
17: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. A Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
6: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics, i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
6: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de l'aplec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
4: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
3: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
4: La PIC aplega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
7: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial, Debí tirar más fotos, World

0: Per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
1: Aquí no podem oblidar mai és de Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només, no puc pensar altra cosa, molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1 i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en porque nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ja te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia. Diu que els coneixen, 5.000 followers, bueno, estan superant.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg. A molts municipis, amb motiu d'una segona Pasqua, es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. Per aconseguir, pensa que és vital fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda, serà a Oslo.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
1: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
0: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
5: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
4: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
5: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
6: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
7: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
8: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Hola, què tal? Bona tarda, amics i amigues. Estem aquí a la Sempre és Massa, ja ho sabeu, parlant de les trastorns del gran món de la ment i tot el que comporta. Hola, molt bona tarda, Eri.
2: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
3: Avui estàs satisfet, oi?
1: Està molt contenta. No veieu? Té un somriure radiant. Brilla el somriure
3: de d'orella a orella. Envia a parir panteres amb una colla.
1: També tenim el Jordi. Jordi...
4: Què tal? Molt bona tarda, família.
1: Sí, i el senyor capità.
2: Bona tarda.
3: Bé, doncs nosaltres avui havíem dit que no calia, però després hi ha hagut un Joan que ha dit que cal.
1: Sí que no, sí que no.
3: Sí que no, i aquí estem tots quatre.
2: Home, sí que cal fer.
3: Sí que cal.
1: Hem de veure els megas del mòbil, eh? Si no, no... Aquí un bizum i tal i...
2: És que és un espai on estem bé.
3: Bueno, com ho saps, això, tu, que jo estic bé? Que ho estiguis bé m'agrada molt per escoltar-ho, perquè això és molt important. Però que jo estic bé amb un micro de ball, bajaondera. Ui, som-hi. Què parlem avui?
2: Doncs justament d'això, d'estar bé, com és important, i una mica si reflexionar sobre els factors que faciliten que el pas dels anys no signifiqui una pèrdua de qualitat de vida. Què vol dir això?
3: Què vol dir això? Vol dir que sempre estiguis allò que se'n diu amb la trempera ben bonica, no? Joan?
2: Ah, mira que maco això.
4: Uau, que profund.
3: Home, no saps allò que diuen i no sé què ple com el canut, no? Diuen
1: força el canut.
3: Força el canut, exacte, força el canut són diners i jo el transformo en sentiments i emocions i tot això. Bueno.
2: Sí, al final què és per vosaltres que hi hagi una qualitat de vida, que tingueu una qualitat de vida, que estigueu bé, no només mentalment, evidentment.
3: Bueno, per mi és estar-hi, vull dir, quan em vas fent gran vas veient que pots arribar a perdre, no sé, jo per exemple vaig passar alguna davallada com la Covid i tal i em vaig veure bastant malament, no? I llavors, pum, que ho vaig recuperar, vaig dir, calla, que això encara dura, no? I llavors, doncs, bueno, és això, és superar aquestes davallades, que pot ser en forma de salut, que pot ser en forma d'emotivitat, que pot ser, en definitiva, en forma de sentiments, no? I jo crec que sempre he sabut portar-ho en el terreny dels sentiments i de que mentre jo faci alguna cosa seré una persona rica i diríem i satisfeta amb mi mateix. No dic orgullosa perquè no m'agrada. L'orgull no el concebeixo com a bo. I llavors, doncs, crec que ho estic aconseguint, la veritat. És això. És sempre mantenir aquest punt, I quan sento queixes, dic, bueno, vale, tot és millorable, va, com ho fem, no? Vull dir, allò de com ho enfoquem, com en parlem, com ens posem d'acord. Jo ho veig així.
2: Al final, has comentat alguna cosa de, no només és salut, sinó també són emocions, són sentiments.
3: També són emocions, sí.
2: Sí, al final, la qualitat de vida passa no només per tindre salut, evidentment.
3: Que també, però a vegades també... no la tens.
2: Sí, sí, però que és també la qualitat de vida. No només és la salut, evidentment, sinó que tot hi hagi com un equilibri en el teu entorn, a nivell doncs, sentimental, mental, emocional i espiritual, diuen, no? O sigui, en quatre plans. Però que també al final és en totes les relacions que nosaltres tenim podem trobar aquesta qualitat de vida. En treball, per exemple, que estiguis en un treball que no t'agrada, que estiguis en un treball estressant, que estiguis en una parella que potser no estàs a gust, que estiguis en un ambient on doncs... No pots sortir d'aquí o potser t'afecten molt les opinions dels altres i fas el que els altres volen en comptes del que a tu t'agradaria. O sigui que al final tot això afecta mentalment.
3: Clar, una falla. I aquestes davallades que es produeixen a vegades a nivell emocional, bueno, que cal abordar-les, no? Dic, a veure, de què ve això ara? Perquè igual que hi hagi d'estar enfadat o perquè m'enfado amb determinades persones, no sé. Mira, hi ha una cosa que jo trobo que és bàsica. Jo cada vegada que vaig a una ràdio i no vaig a poques, doncs me'n trobo molt ben acollit allà. I tothom, el Jaume, no sé, saps allò...
2: Per què et vas estimar, Jaume?
3: Ah, això no ho sé, jo... El Joan no m'estima gaire. No.
1: Emoticono beso.
4: Jo crec que és important també tenir una motivació diària, no? Al final, un motiu pel que aixecar-te, no? Al final, per aixecar-te al llit, no? Al final dius, ostres, però avui què faré, no? Avui què és allò que em motiva, no? Com deia el Jaume, no? Què és allò que em dona a mi trampera, que, no? Que faré avui, no? Pues, al final, doncs una miqueta, no? Acceptar que també hi ha coses que ens agraden menys, no? Però que hem de fer igualment, no? Perquè formen part de la vida, però també disfrutar-les, no? Perquè al final...
2: I que hi ha coses que tampoc pots controlar i ets com te les...
4: És una actitud personal de com les afrontes, no? Al final és com tu pots canviar... No pots canviar la persona que tens davant, però sí que pots canviar com reps allò que et dona, no? És com, o que no et dona, o que et deixa de donar, o aquesta interrelació, o... Bueno.
2: Vaig llegir l'altre dia una frase d'aquestes de samurais molt xula, que vaig pensar, ostres, que maca, perquè deia una cosa així de si llueve, llueve. No pots fer res. El que sí que pots fer és com acceptes si llueve.
4: Ostres, mira que bé que està plovent, no? Ara creixeran les plantes i després, ostres, sortir i olorar aquesta, no? Aquesta, la, no sé si ho sentit mai, aquesta olor de la humitat, sí. No? De la terra recent molla, no? És com, ostres, és algo que no passa cada dia, no? Al final ho has de viure tot com una oportunitat.
2: Doncs parlava sobre això, no? Que de vegades passen coses i és tu què fas amb aquestes coses?
3: Has de passar, passa'm, ja està. Qüestionar la queixa seria això, no? També, clar, perquè tu quan hi ha un inconvenient et queixes, no? Perquè coi m'haig de trobar amb això ara? I en canvi, si tu ho qüestiones des de la intimitat, des de tu dins mateix, sense expressar-ho, vull dir que amb tu, ja està, ho superes, no?
4: Al final, si tot estàs amb... si tu enfoques la teva vida davant de la queixa,
2: El que trobaràs seran més coses per queixar-te.
3: Sí.
4: No? Jo... Al final, és el punt de vista que tu agafes, no? Perdona, Joan, que t'he tallat.
1: No, perquè jo crec que també hi ha tres punts per mi, que és acceptació, superació i adaptació, no? Per exemple, que tu vas fent la vida, no saps mai què passarà demà passat, però vas fent la vida i era un moment que tens un sotrac, tens un malestar, tens una problemàtica, i és qüestió d'acceptar-ho i superar-ho, no? I és com una cursa d'obstacles que has d'anar fent, no? A part, també vivim la vida i tenim un cercle molt bo de gent al teu voltant que pugui suportar-ho. Però clar, és això, que està bé, doncs, superar les coses. Vull dir, no quedar-te enrere, no quedar-te amagat, sinó anar fent, clar, en el meu cas, problemàtica bipolar, és creació múltiple, i què passarà ara mateix, no? No sé què passarà. Vaig anar al metge dilluns, va dir, no, perfecte, no et preocupis, que va bé. I vaig preguntar, però en un futur no sé què passarà.
3: Va,
1: no sé, doncs tens un brot, o no tens, tot és un brot, o anirà pitjor, malament, no se sap, però el que sé ara mateix, que tot està estable, les relacions emocionals, que són molt importants també, són estables, i això és, si no ho tens, cercar-ho, no? Intentar de bona manera, però cercar les coses que et fan sentir bé, perquè si quedes aturat i no mous per res, també és pitjor per tu en aquesta relació.
2: Però de vegades no trobes aquesta sortida, Joan, o sigui, de vegades és veritat que veus molta foscor pel que sigui, eh?
1: Sí, sí.
2: Perquè et quedes amb aquell fet que està plovent
3: i plou.
2: I que t'hagués agradat que no plogués i et quedes amb això de que hi ha pluja i no mires una altra de les opcions, no?
4: No mires a l'horitzó, no? Com ho diuen allò? Hi ha una frase aquesta molt d'autoajuda, no? Al final, si plores perquè avui plou, les llàgrimes no et deixaran veure la llum del sol que sortirà demà, o hi ha una història així, no? Que al final dius, ostres, no? Que també et convida a la reflexió.
1: Però també ha d'haver-hi un temps de foscor, perquè si no hi ha aquesta foscor, si no hi ha una reflexió per sortir endavant, és com si no hagués passat res, com no sentissis, no?
2: També has de fer aquest dol.
1: Sí.
2: Si és necessari fer aquest dol i passar per aquesta foscor per trobar aquesta llum, perquè són els ambigus, no? Si són la luz, pues necessita la sombra.
3: És el dol, sí, és el dol, això, esclar. Cada vegada que passes una davallada, vull dir, una pèrdua, o bé deixes de tenir una cosa que tenies que et satisfeia molt, tot, clar, són dols, això.
1: És que també es pot veure en la parella, en relació de parella, no? Si tens una relació de parella bastant llarga o llarga, i t'haig amb aquesta parella i et deixo quan estàs amb una altra parella, no té cap sentit, crec que no has sentit res per l'altra persona, no? Crec jo, hi ha d'haver un temps de dol, uns mesos o no sé, però aquest procés de comprendre que has perdut una persona que potser no la trobaràs mai, que t'ha portat moltes coses, i no canviar-la per una altra persona, no?
4: Mm-hmm. Bueno, clar, poden ser moltes coses, no? O que no ets feliç amb aquella persona, o que, no? O que no saps estar sol. No, hi ha persones que els hi passa, que no poden estar soles, no? Al final és com, ostres, és difícil a vegades.
2: No fan tampoc aquest interpàs, no?, entre una persona i l'altra, no? O sigui que al final també, doncs...
4: O al final, clar, no és el mateix, no?, que et deixin a deixar, no? Al final és com si tu deixes per una altra persona perquè t'has enamorat, i al final això jo crec que és una cosa que passa, no? Mm. O sigui, dic malauradament, no? Crec que l'amor és bonic, passa que, clar, al final també...
3: I diuen que el primer és el més potent, diuen.
4: Això diuen.
2: Però de vegades no és el primer, sinó el que puguis trobar més endavant. Si potser el primer no
3: ja realment és el primer. Ja tens l'experiència del primer, oi?
1: No, potser el primer, perquè és el primer que dius, te n'adones que és enamorar-se, que és estimar, tens els sentits aquí d'estar bé, de la il·lusia, ho escoleixes tot amb aquesta persona. Però jo crec que la persona que està amb tu tant temps a ser l'amor de la teva vida.
3: Sí, però a vegades el primer és l'entrenament, eh?
2: Exacte. Sí,
3: sí,
2: sí. O sigui que potser el primer no és el
3: gran. No, és el bé. Jo crec que per mi va ser el primer, va ser un entrenament enorme, no? I llavors el segon va dir, tio, això...
4: Vigila, no t'escolti la Teresa, eh?
1: Ui, ui, ui.
2: Que ens fiquem un fregau, eh, Jaume?
4: Deixaràs de ser ben rebut a les ràdios, eh, Jaume?
1: Censurat, tot censurat.
3: Tu t'imagines 15 anyets, així de que no havia sortit mai de casa, me'n vaig a l'escola industrial i una xicota que et fa tilint, esclar, vull dir, és que descobreixes com si el món fos una llum binària, i llavors allò, bueno, va durar el que va durar i després es va acabar, esclar.
1: Històries de la història de Jaume.
3: No t'explico més ja, però... Molt bé.
2: No, són camins, així, al final.
3: Sí.
2: Tot el que et porti, el John deia acceptació, superació, i l'altra quina era?
4: Adaptació.
2: Sí, que quan important és són aquests tres factors.
4: Com ho diuen, allò, que hi ha d'haver una capacitat de resiliència, no?
3: Sí,
4: al final és com, bueno, ja estàs així, no? Al final, tu sol no pots canviar el món, no? Però sí que és veritat que pots aportar el teu granet de sorra, no?, perquè això canvi, no? Al final, tu també has d'estar a gust amb allò que fas, no? I al final també, això és una actitud personal davant de les coses.
1: Però també estàs amb persones que no te n'adones del que estàs fent, que estàs fent un bé per a aquesta persona, però tu no te n'adones, no és que vulguis fer el bé directament, no. Amb les teves paraules, els teus fets, fas que aquesta persona també avanci, i és com un efecte de dominó, no? Aquesta fa avançar, i... però no tens l'intenció de canviar el seu món, senzillament, escoltant les teves paraules, escoltant el que fas, vol avançar, no? I això és molt bonic, també.
4: I necessari.
1: Sí.
4: No? I envoltar-te de persones que et fan créixer, no? Al final, establir referents a la vida, no? Siguin els pares, siguin germans, siguin fills, siguin, no sé, qui sigui, no? Al final és com el professor de l'escola, no? Establir referents, no? Gent que t'agrada, que t'aporta, no? Que et fa créixer a nivell personal i que et fa estar bé.
3: Com ho deia l'altre dia el nostre amic, el psiquiatre, l'entorn, però té un nom concret, la tribu.
1: La tribu.
3: Això és molt important.
4: Perquè la tribu et cuida.
3: Bé.
4: No? Vull dir, al final...
1: O no.
4: No, llavors
1: a mi, la meva tribu com que no...
4: Llavors que potser no estàs a la tribu aquí. Potser no estàs ben
3: no,
4: bé.
3: No, que no és una tribu com cal.
1: No.
4: O no estàs a la tribu adequada.
1: Més aviat són troglodites i ja ho està.
3: Sí.
2: Bueno, sempre pertanyem a un sistema, eh? O sigui, potser al sistema familiar, que és el que el Lluís parlava l'altre dia, però també tenim un sistema educatiu, un sistema cultural, un sistema de persones...
4: Deia que teníem la família a la que pertanyem i la família que escollim.
1: Sí.
4: No? Per tant, al final tenim com dues famílies.
3: Quina és la més potent, diries tu?
4: Clar, jo crec que en funció...

0: això sí.
1: No? I la família una miqueta, doncs, clar, tu també l'esculls, no? Perquè al final tu amb la Teresa, doncs, has tenir, doncs, tots els teus nanos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, això, això. Gos.
1: Bueno, no? I ells a la vegada, doncs, han anat fent. No?
0: Fet,
1: però vull dir que al final també dius, ostres, no? Pues, jo què sé, jo puc estar més content o menys content amb la meva família, però al final és la que m'ha tocat, no? I després jo, la que jo formo.
0: M'ha agradat això de més o menys content. Sí, és clar, perquè pot ser com tu creus que ha de ser i pot no ser com creus que ha de ser. Bueno, una mica final... com el que parlàvem abans, no? Avui precisament ha sortit un tema que si estàs satisfet de, per exemple, vull dir, jo tinc 5 nets, no? I m'han dit, tots són com cal. Bueno, dic, n'hi ha uns millor que altres. I això ho reconec.
1: Vigila, Jaume, eh?
2: Avui l'estàs cagant.
3: No donem noms, eh?
1: Terreny pantanós.
0: Però que siguin millors, no sigui que no són... No és que no siguin mereixedors d'estima. Al contrari, a vegades.
2: Deixem-ho aquí, Jaume.
0: Vols dir que m'està escoltant la dona? Estaves dient allà... No, jo pues estic molt tranquil en aquest sentit, perquè si hi ha alguna cosa que val a dir que no és mèrit teu, meu, que jo em casés amb la Teresa no va ser només meu, eh? Vale? Això vol dir que ella també hi va intervenir. Vale, ja està.
2: Que va pitjor.
3: Ha passat un angelito.
0: L'ha intervenit, tu, perquè entre un i l'altre et sembla que anaven de molt guitarra.
1: No, però sí, sí que és veritat que al final els dius, ostres, no? Pues al final són gent responsable, gent sí, que, sí. No? Que estima, no? Que sap estimar, que no, al final també
3: sí,
1: és...
3: Sí, que té uns valors, no? que
1: té uns valors, que viu respecten aquests valors, no? Que al final són uns valors compartits per tu, no? Algú que t'has inculcat als teus fills i que els teus fills segurament també han inculcat els seus, no? Al final dius, ostres, no? Doncs crec que no ho he fet tan malament, no? Jo l'altre dia ho parlava amb la meva dona, eh? I ara potser marxar una miqueta d'estudi, no? Al final, a vegades els preparem per un món que no existeix.
0: L'estem fent?
1: No ho sé, no? Deies, ostres, no? Has de ser solidari, has de ser, no? Has de compartir, has de no sé què. Després arribes a gran i ningú és solidari, ningú comparteix, tothom va a la seva, aquí impera la llei del més fort.
0: Sí.
1: No? Vull dir que al final dius, ostres, no sé si no l'estic creant per...
3: Home, jo crec que els valors sempre són importants traslladar-los i ensenyar-los. És igual independentment del que faci la resta. O sigui, crec que hi ha d'haver uns pilars...
1: Sí, però després el teu fill et pot dir, esclar, és que tu això no m'ho has explicat. Dic, home, clar, ja. I ho sabies. No? Al final dius, ostres, no? Potser no m'estic...
0: Per què no m'ho preguntaves?
3: No, però perquè també a certes edats no li pots explicar totes les coses que saps, si és en la mesura en la que, no? O sigui, cada etapa té les seves
1: i que hi ha coses que hauran d'aprendre, no? I que per molt que els vulguis preparar, no? Com ho diuen allò? L'altre dia hi havia una frase de l'escola al meu fill, entres a la consergeria i diu, no? Hi ha dos tipus de pares, no? Els que preparen el camí pel fill i els que preparen el fill pel camí. Tu quin pare vols ser?
0: Bé,
1: no? Al final és com t'interpel·len, no? Diuen, bueno, escolta'm, és que al final...
0: Però s'ha de suposar que el camí no variarà.
1: Bueno, a vegades sí, perquè a vegades plou, a vegades fa vent, a vegades cauen arbres, a vegades...
0: Sí, va, no? Que també, va.
3: Clar, no és el mateix camí per tothom.
0: No.
3: Aleshores, trobaràs facilitats o trobaràs més dificultats, depèn de com ta gent potser també ha ensenyat. Aleshores, també és una mica...
1: No, dona'm peix un dia i menjaré un dia, ensenyem a pescar i menjaré tota la vida, no? Doncs una miqueta, doncs, jo crec que es tradueix en això, no?
0: Sí, jo penso que hi ha coses que són bastant elementals. Jo, per exemple, quan era molt petit, a casa meva, els meus pares tenien el seu ofici. El meu pare conduïa el camió i tal. Però, a més, teníem un camp. I llavors vam saber fer, amb un altre veí, vam saber fer ajudar-nos un en l'altre. Això també és un element. Entens? O sigui, quan calia collir les pomes, perquè... teníem un camp cadascú, llavors nosaltres anàvem al camp d'ell primer i després venia al nostre camp a ajudar-nos a collir. Això també és un valor, no? Per dir, per buscar una cosa senzilla,
3: amb habilitat, generositat, compartir, sí,
0: ens
3: sí.
0: Reuníem allà dues famílies a collir la mateixa història i era el benefici per un i després era per l'altre, evidentment, i això es va fer a casa nostra i traginar-ho fins a la casa, que llavors traginar-ho era també... algun dinou que acaba de pujada per tot arreu.
3: És que potser els nostres pares no han tingut la

0: educació que potser nosaltres hem tingut.
1: Però això sí que ho teníem,
0: però,
1: eh?
0: Exacte, però sí que ens han transmès molts valors i moltes, moltes coses que no són tangibles.
1: Sí, sí.
0: I que gràcies a aquest, aquest aprenentatge, doncs potser ens han ensenyat doncs, un ofici o ens han ensenyat doncs, a ser amables amb doncs, el veí, per exemple, no?
1: Per exemple, hi havia unes persones que sabien molt bé esporgar els arbres, perquè si esporgues bé els arbres tens més fruita, això no hi ha dubte. I llavors, doncs, quan arribava el temps d'esporgar, doncs aquelles persones se'ls contractava perquè esporguessin els teus camps, perquè tu no en sabies prou, no? Ja podies anar aprenent, ja, que no hi arribaves amb els altres, no? I això era també un altre valor, evidentment que ho cobraven, clar. Vull dir, això no hi ha dubte, però, bueno, vull dir, tenies l'avantatge que existia i la garantia de que ho faries, com cal, no? Vull dir...
2: Bueno, i que el fruit et donaria un rendiment.
1: Això, ui. I després aclarir-les. Tu saps les pomes que llançàvem? Quan eren petitones així. Ara ve la Pasqua Granada, demà, dilluns.
3: Dilluns.
1: Doncs l'altra Pasqua és la florida. O sigui, que sou la flor. I diu, oh, tio, aquest any... I ara el que fas és treure més de la meitat de les pomes, per exemple. De les peres no tant, però les pomes segur. Entrem més a la meitat perquè si no es fan grosses, que queden velins, no?
2: Totalment, sí, sí, ho elimines branques, no? Perquè sí, sí.
0: Està bé també podria ser fer les coses correctament?
2: Segons els teus valors, no? Al final és com estar en pau amb tu mateix.
1: Hi ha una manera que és la més correcta, això no hi ha dubte, no? Oi?
2: Però clar, segons per qui, no?
0: Exacte, què és el més correcte per tu?
1: Però hi ha coses que són clavades. Mira, jo, per exemple, una altra cosa que puc explicar. A casa meva el meu oncle era tan bo, a nivell de portar el camp, que aquell camp servia per alimentar el burro. Què vol dir això? Vol dir que l'herba era tota bona. I cada any li sortia igual, perquè ho sabia tenir cura d'allò. I llavors passaves la dalla i, i omplies el carro, te l'enduies a casa. Sí, és que això també té la seva gràcia. I bueno, és que hi ha moltes coses d'aquestes, moltes.
0: M'agradaria que miréssiu la mirada del Jaume. No, per l'antena no es pot veure, però és...
2: Tots fent memòria, no?
0: Sí,
1: el meu oncle era molt capaç, molt, molt, molt. Ell feia de mecànic igual que jo, que per ser jo no em vaig portar gens ben vell, però bueno, ja, suposo que ja m'ha perdonat. I llavors ell, doncs, el burro el teníem a casa nostra, no? I el meu pare cuidava d'ell tot el dia. Vull dir, menjar, tot el... I llavors ell quan plegava venia a casa, dinava, agafava el carro, se n'anava cap a collir pomes quan tocava i collir de tot vol dir enciams, bròquil, jo què sé, tot el que puguis imaginar, i el carro ple, tio.
2: Quin goig.
1: Oh, quin goig que...
0: Doncs amb aquesta anècdota potser podríem anar-nos a la primera part, no?
3: Anem a la meitat.
1: Anem a la meitat.
3: Escolta, mica, relax, take it easy.

La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federació Espanyola de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federació Espanyola de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Bé, doncs estem a la segona part ja, Joan. Ui, se'ns passava el temps i no deia res.
1: Recordes que ja anava a berenar ja.
0: Sí. Bé, doncs nosaltres això de com envellim saludablement, no? Seguim amb això, no?
2: Sí, seguim, podem seguir amb això.
0: Bé, hi ha una cosa que aquí està molt clara, no? Jo suposo que ho hem explicat molt bé la primera part, no?
2: És que envellir saludablement, sí, fem atenció amb això. O sigui, al final és el que dèiem, qualitat de vida, és tindre salut, és tindre doncs, totes les teves potser necessitats cobertes, tindre un equilibri, potser tindre una harmonia i que això faci que la teva vida doncs, sigui de la manera correcta que puguis veure. Doncs,
0: A mi em parlen d'actitud quan parlem. L'actitud és molt important, això no hi ha dubte. Llavors jo, per exemple, doncs, no sé, i això ho explico un poc moments, fa poc que em van canviar una medicació i m'he notat molt millor. I, ostres, vaig fer un canvi, tinc ganes de fer-ho tot, i vaig fer, i faig moltes coses, no? Ara ja estic una mica a la davallada, però bueno, vull dir, tampoc m'haig d'espantar, perquè té la seva lògica, no? I llavors, això en el meu entorn més immediat he vist com un neguit, no? Què li passa, Però és que no és que em passi res, és que com que estic més bé, doncs em trobo més bé, ja està. Jo crec que això també no només és d'actitud ja també, sinó que és com agafes tot plegat, no? I ets capaç d'encertar-la i d'endevinar-la, no? Al cap i a la fi, sí, bueno,
2: A la pausa el Jaume comentava el tema de la coherència, que és important doncs, tindre també coherència a la teva vida. En el que dius, en el que fas, en el que penses, perquè això també...
0: No creguis que tothom té la mateixa coherència
2: no,
0: de mi,
2: cadascú té la seva.
0: No tothom té la mateixa opinió que jo tingui coherència.
2: Els seus punts de vista, els seus objectius, o sigui, al final les seves creences, els seus avantatges, o sigui, les seves emocions, o sigui, al final cadascú, el que per un és negre, potser per l'altre és blanc, o és gris, o és
0: blau. O que t'agrada més algunes coses que no pas altres, per exemple, m'agrada més la intel·lectualitat que no pas... tot i que ho he fet molta feina física, ho he fet molt i ho faig a gust, no? Però m'agrada molt la intel·lectualitat i em sento decebut en el sentit de del meu nivell d'intel·lectualitat. Decebut en el sentit que creia que pujaria més. Em costa.
1: Jo parlo una mica també de la societat, no? Com veus reflectit a la societat, què pensa la gent de tu, quina imatge reflecteixes i com t'ho torna, no? Com un mirall, no? I jo crec que sóc així, però em reflexo als altres veient-me com em veuen. O sigui, també és molt, molt important la societat on vius, no? Però moltes vegades et tanques perquè tens por o t'obrita que la societat pot que critiquin, pot que parlin malament de tu, que l'estigmatització també és molt important.
2: Però realment fins a on hem de tenir en compte l'opinió dels altres, Joan?
1: Jo crec que l'important del teu entorn que coneix, la gent que et coneix de veritat.
2: Igualment, no? Sí, fins a quin punt has de tenir en compte l'opinió dels altres, perquè al final si tens en compte l'opinió dels altres, tu deixes de viure la teva vida, perquè estàs potser posant expectatives del que ells volen que se suposa que jo he de fer en la meva vida, quan ells estan dirigint en teoria la meva vida i jo no sóc capaç de decidir per mi mateixa, potser, no? Aleshores, fins a on arriba el fer cas a les altres persones?
1: Jo crec que arriba el moment que ja et canses. Quan veus que no hi ha res a fer...
0: Que et canses?
1: Sí, et canses de la gent.
0: No t'has de cansar mai.
2: Sí, no t'has de cansar, Sí, és una decisió abans de cansar-te.
1: No, però vull dir, quan tu intentes tot per tenir una relació familiar, d'amics, i veus que tanquen les portes, que no pots anar avançant, que t'entrebanques sempre... Hi ha un moment que és indiferència, o sigui, ni cau bé, ni cau malament, ni fa res, no, més igual, que és el pitjor que pot passar a la persona. Que no passa, li dones igual, això per mi és el pitjor.
0: Aquesta és la pregunta que et fa ella, precisament. Determinades persones, l'opinió que pugui arribar a tenir de tu, que no sigui positiva...
2: Que t'havia de donar igual.
1: No, sí, però és que...
0: T'ha de donar igual.
1: Clar, jo soc una persona que intento agradar la gent, no agradar la gent, però... que la gent tingui un bon pensament de mi...
0: Però
1: que,
0: no ho aconseguiràs.
2: Però crec que són coses diferents, Joan. No. O sigui, una cosa és el que la gent, l'opinió de les persones que elles puguin tindre, i l'altra cosa és que a tu t'afecti aquestes... o sigui, que tu... O sigui, que t'afecti el que ells diuen. O sigui, que al final estàs condicionant la teva vida amb el que les altres persones volen o decideixen o opinen.
1: Sí, això és veritat, perquè... amb la família, per exemple, intento parlar, intento dialogar, intento, però és un mur infranqueable que no puc passar, i en el moment que et canses tant, jo no insisteixo més.
0: Escolta, però aquí hi ha una cosa que jo penso que és, jo interpreto el que tu també crec que li vols dir, que hi ha un moment que dius, que ja dius, hòstia, no tinc res a pelar aquí. Pues, home, aparca.
1: Fora, ja.
0: Aparca, oi?
1: Sí.
0: I llavors tu has de seguir
2: treballant.
1: Clar, jo segueixo el meu camí i segueixo les passes que he de fer. Què passa? Que és una pena que no fas mal a ningú.
0: D'acord.
1: I dius, veus que la reacció de tota la gent, no? Dius, et sents una mica... incrèdum, no? Dius, és que ja m'és igual, ja no...
3: Ja. Jo crec que al final també hem de tenir confiança en nosaltres mateixos, no? Sí, al final, dius, si jo que estic fent, crec que ho estic fent bé, no? Perquè al final no hi ha cap... no hi ha res que em demostri el contrari, no? Al final tampoc has de pensar malament, o tampoc... no? T'has de... no? Les teories conspiratives, que dic jo, no? Al final, sí. Dius, jo això ho estic fent bé, i estic fent d'acord amb el que m'ha ensenyat, i crec que això és així, i punt. Saps? I al final... no sé, no? Tornem una miqueta al que dèiem abans, no? Al final hi ha moltes enveges, hi ha moltes històries, no? Al final hi ha gent que, no? Hi ha gent que puja i escala pels seus propis mèrits, no? Hi ha gent que puja i escala perquè enfonsa els demés,
0: sí.
3: No? Per tant, al final tu has d'estar content i segur d'allò que tu fas.
2: I no? Que de vegades...
3: no del reconeixement, no? No, només has de dependre del reconeixement dels altres. No sé com dir-ho, eh?
1: Sí.
3: Tampoc vull entrar aquí un egocèntric, no? Però al final dius, si això ho estic fent bé.
0: Jo crec que el millor que dius és que tu has de ser coherent amb tu mateix.
3: I confiança
0: en el que fas.
3: Si tu pots justificar allò que fas, per què ho fas?
0: Sí, ja està.
3: Escolta'm, et pots equivocar.
0: Ui, tant.
3: Perquè tots ens podem equivocar.
0: Sí.
3: No, però en depèn també de viure l'error com una capacitat d'aprenentatge.
0: Però no vegis, l'error és arribar al petitó. No, jo també ho tinc molt clar.
2: I que de vegades les opinions, perdona, Gemma, que de vegades les opinions dels altres, sí, opinen sobre les pors, les seves pròpies pors, no facis això perquè et trobaràs no sé què. Bueno, potser jo he de provar això per trobar-me això que tu m'has dit. Amb no sé què, per tal de veure si és per aquí el camí o no, perquè moltes vegades opinen des del... a mi m'agradaria fer això també, però jo m'he trobat amb això i...
0: ja no ho faig.
2: Opinen des de la por, del que no han pogut fer o de què els agradaria fer.
3: Oh, després preguntes, bueno, i tu què proposes? Ah, no, jo no, ai, no, jo... No, saps com?
0: Si no val...
3: a criticar el primer, però a proposar i ser un constructiu, no.
2: De fet, diuen que no només escoltis aquelles persones amb les que et voldries que siguin referents teus. O sigui, és a dir, que no preguntis i segueixis consells de persones que no han arribat a on a tu t'agradaria arribar. No sé si m'explico. O sigui que, si, per exemple, tu t'agradaria, per exemple, viure del teu negoci i preguntes, reps consells de persones que no tenen un negoci, potser aquestes persones et diran coses que no estan acordem amb el que a tu t'agradaria aconseguir, no? O sigui,
0: jo m'hi he trobat amb això, i tant que m'hi he trobat, sí. Bueno, jo que crec que és això, no? Jo penso que sabem molt bé allà on volem arribar, no? I llavors és com arribar-hi allà, no?
2: Però de vegades no et rodeges de les persones amb les que sí que t'agradaria... que et poden entendre.
0: Però,
2: o sigui, per exemple, en tema d'emprenedoria, et diuen, rodeja't de persones, d'altres persones que siguin emprenedors, perquè aquestes persones t'entendran. Aquestes persones entendran els altibaixos que tens, et podran comprendre millor que una persona que no és emprenedora.
0: Sí.
2: Aleshores, rodeja't sempre de persones amb les que tu vulguis et puguin comprendre, et puguin...
0: Clar, és quan veritablement crearàs també. I creixer.
2: Exacte.
0: No hi ha dubte. Sí.
3: I que t'aportin, no?
2: Sí.
3: I que sumin.
2: Sí.
0: I tant.
2: I no escoltar opinions de persones que són tòxiques, que no els importes o que potser t'estan aconsellant doncs, per pors o per... no facis això perquè potser passarà.
0: Amb això també val a dir una cosa, i avui ha sortit una mica entre nosaltres allà a Sant Joan d'Espí, la diferència entre tenir una opinió o una altra, no? Vull dir, tenir una simpatia per la dreta o una simpatia per l'esquerra, només ho enumero, Llavors, esclar, és diferent. Esclar, és diferent. Llavors, això no pot entrar en discussió. Hi ha una constant que és que tu estàs per una vertent i l'altre està per una altra. No intentis discutir-li, perquè és la seva. i la meva és una altra.
3: Al final, quin és el vostre clima? No? Què és això, la zona d'entesa? No? Pues és aquí on has d'estar.
0: És on estàs tu.
3: Exacte.
0: I vas desenvolupant-te. I l'altre, bueno, us podem anar trobant i discutint quan convé, però no pas amb el convenciment de que l'has de convèncer que ha de canviar, no.
3: Perquè això és impossible.
1: Això no canvia, no, canvia, no.
0: És això el que jo vull dir.
2: Perdona,
1: Joan. A mi que m'agrada molt és arribar al consens, no?
0: Ui.
1: I arriba un... Però Jaume té unes idees polítiques, jo tinc les mateixes, però gairebé no. Què, podem discutir cada dia que ens veiem? No.
2: Què vol dir que les tens? A veure, un moment. Tinc gairebé les mateixes, però sí, a vegades no.
1: Jo ho dic per la tele, no? Per la ràdio. Ell és NDP, jo soc catalanista. Hi ha dos corrents que no s'ajunten, però no, tampoc s'apropen.
0: No es fan mal, encara.
1: Però, no es fan mal. Però què vull dir? Que si eres un consens d'una persona, i qualsevol tema, qualsevol no és política, qualsevol tema, història, que sigui, d'aigua, la gent, el carrer, la vida, és un consens, i jo sempre he dit d'aprendre de la gent, d'aprendre de les coses que em poden ensenyar.
0: De la majoria.
1: No, de la gent, de la gent del carrer, qualsevol em pot ensenyar...
0: La gent del carrer és majoria o
1: sí,
0: minoria.
1: No, mira, però jo vull dir...
2: Vale. Però que al final també no tens per què tindre't la mateixa opinió que un amic o que no. Una amiga, o sigui que potser tens amics que són indepes o potser tens amics que són feixistes o sigui, tot el contrari, però no pel fet que et siguin d'una ideologia política, doncs...
0: Ja no són amics.
2: Ja, sí, exacte.
1: Que no pot ser tenir una ideologia de qualsevol cosa i anar canviant cada dos per tres, perquè està amb aquest, està amb aquell, vas canviant a la sud dret, a la sud esquerra...
2: Bueno, i la gent fa així també, el que vulgui.
1: I és terrible, no?
0: Sí,
2: també
0: n'hi ha.
1: Jo tinc la consciència de tenir unes idees concretes, sempre, tenir el meu ideari, la meva manera de ser amb les persones, no fer mal a ningú, tampoc això mai, però... centrar-me, no? Dic, jo sóc així perquè sóc així, és la meva fundamentació, sóc d'aquesta manera, i no canviaré mai perquè sóc així, no s'ha de canviar mai amb les altres persones.
0: Estàs parlant de tu i de mi, eh?
3: Això ho podríem extrapolar, no? La vida.
0: Sí. Podríem extrapolar-ho, eh?
3: Sempre.
0: Perquè ha sortit, sempre que el traiem...
1: Jo crec que a la vida hi ha persones que són com mestres, que et van guiant. Jo tinc uns quants al llarg de la meva vida, i és en un moment concret, si tu ets el darrer.
0: No, jo no.
1: I en un moment que t'ensenyen a com viure, a com pensar, a com pujar les dificultats, com sempre la malaltia mental, com treballar-la una mica, i això és fonamental, tenir gent puntual que diguis que me'n siento jo, o un mestre d'universitat, o un...
2: Joan, de fet, diuen que totes les persones que escriuen a la teva vida no són cap per casualitat, i totes t'ensenyen alguna cosa,
1: sí.
2: Ja siguin coses bones o coses a no fer o a no...
3: Sempre, tot el que t'ensenya és coses bones, perquè és coneixement.
2: Sí,
3: el coneixement pot ser positiu com negatiu, però sempre
2: és bona. Exacte, és la valoració que tu facis, no, de les coses, però tot té un aprenentatge. Per tant, totes les persones amb les que et trobes t'ensenyaran alguna cosa, potser a no fer el que potser aquesta persona està fent, potser ja no sé com aquesta persona és, potser ja no tenir en compte els valors que aquesta persona té, o potser tot el contrari, potser a seguir o tenir-la com a referent, o ser una persona influenciant la teva vida.
0: I que el temps et dona una mesura de cadascú qui és i com és, eh? Vull dir que la davallada a vegades alguna persona és, hòstia, tu, tant a mi que he estat d'aquesta i goita, sí. Però em surt ara.
2: Sí. Exacte, i que a vegades no coneixes a les persones fins que et trobes en una situació una mica més complexa o una mica més diferent del que habitualment
0: i la buidor se t'apodera de tu puntualment, no? Però veritablement canvia la teva valoració d'aquella persona, això també, això t'hi trobes sovint i tant, molt bé, sí, bueno, jo penso que avui també he anat bé això,
2: Teníem ganes de veure'ns.
0: Sí, jo penso que sí, aquest ens ha trucat al fibro.
1: No.
0: Estava sol allà a casa i jo què fotré jo tota la tarda.
1: Jo soc un mandau, que m'ha dit
0: un mandau,
1: si voleu podeu fer programa. Jo, vinga,
3: a mi ja em va estranyar, eh?
1: Sí.
0: Que no vinguessi, boi.
3: Que raro, sí. Ha de ser algú molt fort, perquè no, això?
0: Clar, perquè això és el millor que tenim el divendres a la tarda, oi?
3: Home, de 4 a 5 segur.
0: Segur. I de 6 a 7, déu-n'hi-do.
2: És superimportant trobar aquests espais, també, aquests espais on tu et sentis bé, no només a com a activitats físiques, sinó també activitats lúdiques, com podria ser, en aquest cas, doncs, venir a la ràdio doncs, cada divendres, no? O sigui, espais on tu et sentis bé, on comparteixis amb gent que potser té els mateixos gustos, els mateixos valors, i que, o sigui, que és important aquests espais i governar aquests espais.
0: Doncs mira, des del 81 que diuen que ho faig. D'estar aquí cada dia a aquesta hora. Imagina't tu si fa anys, no? Aquests 40 i tants que diuen i tant.
2: Jo tenia 2 anys, eh? Que jo tenia 2 anys,
1: Jaume. Jo també el que...
0: Ja creixia.
1: A mi el que em sota una mica és que aquí xerrem com un grup d'amics, tranquil·lament, fa't el cafè, les pastetes, però penso, quanta gent es estarà escoltant
0: falta,
1: el teix?
0: Això
1: quanta
0: et falta?
2: Gent... A la meva mare segur.
1: No, però sí, que...
0: Oi, la teva mare va ser un poema.
1: O sigui, jo, la mare parla tranquil·lament, opino de les meves coses, i qui m'està escoltant? I qui serà aquest Joan? Què li passa a aquest tio que està tronat?
0: Aquesta és la gràcia.
1: Clara, però no saps coses que t'escolta.
2: La màgia de la ràdio, potser, no? Aquesta, sí, sí. Aquí, o com serà, o imaginar-te com és la persona que, sí, que t'està parlant, sí, sí. No? Qui, si serà, si tindrà cabell llarg, cabell curt, com serà?
0: Sí,
2: si serà,
0: sí. Aquesta és la gràcia, aquesta, no saps ben bé com és, però...
1: T'enxapa.
0: L'atrapes.
1: I es passa també això, que quan acabem el juny fins al proper setembre, tens un mono de ràdio que no veig.
0: Bueno, el juliol ja veurem, ja veurem.
1: No sé si juliol...
0: Ja veurem el juliol que fem,
1: No sé.
0: Ens han convidat aquí a fer alguna cosa que...
2: Ja mirarem.
0: Escolta.
2: Però sí, és important, aquests espais, que trobem aquests espais, doncs, per trobar-nos bé i al final, doncs, ostres, sentir-nos bé.
0: Ser un comunicador, i nosaltres ho som, no hi ha
2: ja
0: dubte,
2: no
0: més bons o més dolents.
2: Que ja no només a comunicació, o sigui, aquí a la ràdio,
0: no,
2: o sigui,
0: només,
2: trobar
0: ja
2: aquest espai per tu, per descansar, per desconnectar, per connectar-te,
0: per esbravar-te,
2: per, exacte, per activar-te. O sigui, és trobar un espai on et sentis bé
0: també. I que ningú qüestioni.
1: No, i també que ens sentim bé, i també fem sentir bé a la gent, suposo, no? La gent que escolta a casa, quan és un diàleg com ara, o quan va venir el doctor Mauri, quan... Són coses interessants perquè tothom diu, oh, la ment, però és que impressió, no sé què sé.
2: És que al final tot afecta la ment.
1: Sí, tot.
2: Del treball, la parella, les amistats, les coses que no surten com t'agradarien, les emocions no ben gestionades, les expectatives, o sigui, tot al final té a veure amb
0: molt,
2: la ment.
0: Molt a veure. Jo estic molt satisfet que estiguis satisfeta. M'agrada veure't així, no?
2: Mira, també quan decideixes coses i treus de sobre coses que són que no, doncs ho veus clar i amb l'edat doncs,
0: sí.
2: També veus coses més clares.
0: Automàticament penses, i tu digues el que vulguis, que jo he fet el que havia de fer,
2: No, o sigui, al final és quan necessites... Quan prens decisions i les prens amb el cor, amb el cervell, amb tot... perquè veus que les coses no són com haurien de ser o com t'agradaria que fos, perquè perdre més temps en llocs on saps que no és. Per tant, decisions preses que et puguin fer sentir bé, també. O sigui, decisions que et fan sentir bé.
0: Sí, sí. Jo la veritat és que al llarg de la vida he trobat persones que rivalitzen amb mi i això no m'agradava. Però, bueno, esclar, tampoc podies evitar-ho i llavors procuraves treure-li tota la negativitat que tenia el fet de rivalitzar. Perquè rivalitzar no t'agrada posar-se d'acord, el que deies tu fa una estona. És com discutir, posar-se d'acord i tirar endavant tots junts.
1: També hi ha una rivalitat bona que et fa créixer. O sigui,
0: sí.
1: Aquesta rivalitat et fa créixer i és bona per tots dos, crec que és bo tenir rivals.
2: Potser també això és per enveja, De vegades és perquè potser et veuen d'una manera que potser ells no poden arribar-hi o potser no... Bueno, et veuen com una amenaça, potser.
0: Paio.
2: Sí, potser
0: sempre
2: sí.
0: Sempre està contenta.
2: Sí, hi ha persones que estan amargades i que el fet de que una persona que estigui contenta, doncs els hi dona, els hi crea com angoixa.
0: I el fet de tenir amargor en el teu interior és una cosa que la pots arribar a entendre perfectament,
1: Mira,
0: quan es tracta de segons quines argumentacions, això no hi ha dubte.
1: Ho hem dit sempre, és més fàcil fer plorar que fer riure. I això, si tu vas amb la cara contenta, feliç, la gent s'atreu, no? T'atreu que estàs somriure. Però l'altre amargat, això, diu, un altre amargat, deixa'l. No, bueno, ja tens bastante convivida com aguantar la tuya, amigo. No, no,
2: sí. Bueno, és efecte dominó també, eh? Tant si estàs malament com si estàs bé, crees un efecte dominó. Mm. Si estàs bé, pots crear somriures i pots crear bon ambient, i si estàs malament, al contrari, clar, crees aquesta tensió i és com que l'augmentes d'alguna manera i crees, doncs, aquest ambient tens i aquest ambient de...
1: Sí.
2: Sí. Per tant, escolleix on vols estar, de quina manera, i...
0: Avui tinc com una sensació que estem arribant a final de temporada, oi, tu?
1: Gairebé.
2: Perquè comença a fer calor, oi?
1: Falta un mes.
0: Aquesta calor... sí, exactament. Dins un mes ja gairebé estarem...
1: Un mes acabant. O dos, o no sé si...
0: Ja ho veurem.
1: Ja us avisarem.
0: Sí, pot ser dos.
1: Pues dos. Per mi dos, a mi m'han dos.
0: Sí. Bé, doncs en aquest moment nosaltres podríem considerar que ja hem acabat el programa, no?
2: Exacte.
0: Perquè ens queden aquests 5 minutets perquè puguis posar aquesta cançó adient sempre que poses, no?
1: Clava-ho.
0: Gràcies.
2: Bé, doncs interessant. Sí que esteu bé.
0: Vinga, ens alegrem molt.
1: Bueno, marxem escoltant-se, no hauríem fer-nos grans.
0: Vinga, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer. I aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la Llera.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Bueno, pues hemos llegado a ese momento en el que el amigo Joan nos va a ofrecer su espacio. Los 100 discos más vendidos de la historia. En fin, a ver qué nos traes hoy, Joan, ¿qué nos portas?
1: Pasta, pasta, pasta, ventas, pasta, pasta.
0: ¿Pasta, pasta? Ah,
1: sí, a veure, se m'escolta bé?
0: Sí, sí, perfecte.
1: Ah, val, val. Doncs mira, a veure, avui us porto, com que has posat aquí el Michael Jackson, i, bueno, avui no deixem la família Jackson,
0: val? Bueno, a veure...
1: D'alguna manera, no és que jo sigui molt simpatitzant, però bueno, vinga, va. Les llistes de ventes són les llistes de ventes i, per tant, no podem obviar-les.
0: Ah, vinga, tu ets el que la tens, tu ets el que has fet la llista.
1: No, una cosa és el que posarem i altra cosa és el que mencionarem. Vinga, va.
0: Bueno, a veure.
1: Ens vam quedar la setmana passada, ens vam quedar al número 80, uh-huh. I avui farem un salt al número 78.
0: Molt
1: bé. I entre el 80 i el 78, qui tenim? El número 79, val? Que és el número, és el disc Off the Wall del senyor Michael Jackson.
0: Oh.
1: Que és el seu cinquè disc d'estudi, vale? Que es va convertir l'any 1980 en el disc més venut dels Estats Units.
0: O sigui que...
1: Però com que ja tenim... O sigui que... Jackson, jo,
0: o sigui que... Està entopant.
1: Li he fet una Verònica a l'àlbum de Michael Jackson.
0: Vinga, a veure.
1: Vinga, va. I sense deixar la família Jackson, ens plantem al número 378. Perquè aquí parlarem avui i posarem una cançó de l'àlbum debut de la cantautora nord-americana Tracy Chapman.
0: I aquesta té alguna familiaritat amb...
1: Aquesta és parenta del Jackson, és que aquests com tenen tants germans i tants fills...
0: Ah, no ho sabia! Ara me n'assabem
1: sí,
0: tot això.
1: Sí, Tracy Chapman és cosina 16ava de la família Jackson, però
0: ah,
1: és...
0: Ah, doncs...
1: És família Jackson.
0: Molt bé, vinga.
1: Vinga, va, som-hi, que la cançoneta és una mica llarga, que ho és per tu. Doncs res, que aquesta senyora va debutar el 5 d'abril de l'any 1988... amb el seu disc de debut, que s'anomena com ella, Tracy Chapman, del disc de la discografia Electra, amb una duració de 36 minutets, 11 temes, i res, només va vendre uns 22 milions de còpies.
0: No, dels, només, no?
1: Només, dels quals 6 milions als Estats Units.
0: Vaja.
1: Però mireu, mira, a part de la popularitat d'aquest disc, és que la Tracy Chapman va formar part l'any 1988 de la gira Human Rights Now, dels drets humans. No sé si us en recordeu, uh-huh. Però que era una gira mundial que va ser en defensa dels drets humans, capitanejada sí. per Bruce Springsteen,
0: bueno,
1: per Peter Gabriel...
0: És que aquesta dona era molt progressista, no?
1: Exacte, i també hi havia el cantant africà Just Bondur. Llavors, ella, que era molt desconeguda, va saber guanyar-se al públic amb la seva, no sé, amb la seva calidesa, timidesa, amb la seva música, amb la seva veu, i per això que aquest disc va tenir tant d'èxit, perquè segur que hi ha moltes cantautores o molts cantautors amb discos molt bons, però que pel motiu que sigui no tenen l'èxit que tenen altres.
0: Crec que estava...
1: Va estar en el moment oportú i ho va fer realment bé.
0: Crec que...
1: El concert d'Amnistia a Barcelona va tocar l'últim de la fila.
0: Però crec que...
1: Ara estan de tornada.
0: Crec que estava molt, molt relacionada amb la qüestió del racisme, no?
1: Sí. És que totes les seves lletres són de lluita, són de drets socials, són... Bueno, impressionant, ¿vale? Aquest és un àlbum farcit de bones cançons, que s'escolta molt ràpidament perquè és molt curtet, i té cançons on destaquen una molt famosa que es diu Talking About a Revolution, que ja el nom ja ho diu tot.
0: Uh-huh.
1: Després una altra molt maca que es diu Baby, Can I Hold You, que també és molt maca. I sobretot el tema que us poso, que és el Fast Car, que és un himne per escapar de la pobresa que ella va composar i va escriure, i que és una meravella que va d'una noia, que a casa seva els seus pares són addictes a tot i té ganes d'escapar d'aquest camí i d'aquesta vida, i l'únic que té per escapar és el vehicle ràpid del seu nòvio, i amb aquest vehicle doncs s'escapen, el que passa que s'instal·la en un altre lloc i després la seva parella torna a entrar amb els mateixos vicis, i bueno, parla una miqueta de la dificultat de sortir de la pobresa quan malauradament ets de dins. Val? Així que res, ho deixo amb aquest tema, que és una mica més tranquil·let d'aquesta metralla que has posat aquí de l'azul i negro, del blanco i negro, com es digui,
0: sí.
1: I escoltem el Fast Car, i la setmana que ve ens veiem amb molta més tralla.
0: Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé.

Avui us parlaré de la cançó de Sinatra preferida de Bill Clinton i també la meva, la veritat, junto a My Way. It was a very good year. Va ser un any molt bo, que el 1965 va publicar el seu àlbum September of My Years, poc abans de que ell fes els 50 anys. En aquesta versió, l'arranjament, els interludis, les introduccions de les quatre estrofes reflecteixen el pas del temps, a la joventut, la part que comença lleugera i a poc a poc es van afegint més instruments fins a arribar a l'exuberància orquestral i el màxim dramatisme abans de la darrera, que és la tardor dels seus anys. Aquests arranjaments per orquestra li van valdre un Grammy al seu autor i director de l'orquestra, Gordon Jenkins. When I was 21... Sinatra també va guanyar un Grammy a la millor interpretació vocal masculina del 66, i aquest senzill també es va convertir en el primer de Sinatra en arribar al número 1 de la llista adult contemporani de la Billboard USA. A l'origen és que la cançó va ser escrita 4 anys abans, el 1961, per Irving Drake, atenció, a només 10 minuts, en una habitació d'hotel, perquè el grup de Kingston Trio necessitava un tema més per al seu àlbum Going Places. Val a dir que l'Irving feia temps que rumiava sobre l'analogia aquesta de la vida amb el vi, però de tota manera, 10 minuts, déu-n'hi-do. També sembla que la inspiració per escriure la cançó li va venir d'una ballarina en què havia sortit i amb la que 20 anys després d'haver escrit la cançó es va casar. When I was 35... L'autor, el Drake, també va explicar que el Frank Sinatra es veu que va sentir aquesta versió dels Kingston, original que ara després sentirem, a la ràdio del seu cotxe una nit de tornada a casa i que es va aturar la primera bencinera que va veure per trucar al Gordon Jenkins i demanar-li l'arranjament per poder fer aquesta gravació amb oboe i tot. També direm que entre els artistes que han versionat aquest tema hi ha Don McLean, Herb Albert, Eartha Kitt, Ray Charles, en Willie Nelson i Robbie Williams. Ara anem a sentir la versió original, la primera publicada pel trio Kingston, a veure què us sembla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat tres ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'han vist implicats cinc vehicles. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que sis participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.

0: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.

Hola, hola, hola, bona tarda a tothom. Quan passen 20 minuts de les 6 de la tarda, us saludem en directe des dels estudis centrals de Ràdio Sant Boi per encetar la jornada Cert o Fake. Protegim la democràcia de la desinformació que s'està produint ara mateix al Teatre Cal Niño i en breus escoltarem. L'acte ha començat amb la projecció d'un vídeo amb testimonis locals sobre l'impacte que té la Unió Europea en la vida de les nostres veïnes i veïns. Donarà pas al podcast Influències de la Verificació, però abans escoltarem el monòleg del còmic santboià Marc Martínez sobre l'escenari del Teatre Santboià.

0: Doncs som-hi, connectem amb Cal Niño.
1: Si no hi hagués gent que l'escoltés, tampoc hi hauria fake news sense gent que les rebi, però bueno, avui hem vingut a combatre les fake news en principi. Primer de tot em presento, sóc el Marc Martínez, sóc biòleg, i recordo que quan estava estudiant a la universitat tenia el típic somni que tenim tots els biòlegs, vale? Ja us imaginareu, típic somni de biòleg, no? Doncs viatjar a indrets llunyans per treballar rodejat de criatures salvatges i perilloses. I ho vaig acabar aconseguint perquè fins fa poc estava treballant de professor de l'ESO a Cornellà, vale? No us fes enganyar, he vist fins i tot exalumnes aquí, és una broma, vale? No em malinterpreteu. De fet, no m'agradaria culpar de res els alumnes ni els adolescents, perquè principalment és la gent jove, els menors d'edat, els nens, els adolescents, els qui són més víctima i els qui més hem de protegir de les fake news, i no és culpa seva, no? Simplement els ha tocat néixer en aquest moment, no? On estan més exposats que mai als fake news i potser tenen menys armes per rebatre'ls, no? I em fa ràbia a vegades, no?, que sembla que només els culpem a ells, no? Sembla que l'ascens de l'ultradreta, que hi hagi tant fake news, sigui exclusivament culpa dels joves, no? I evidentment és una cosa que s'ha d'estudiar, però no és només això. Tu escoltes la tele a vegades, les tertúlies, i sembla que sigui així, no? I no em sembla just, no? Escoltes aquestes tertúlies i sempre hi ha gent dient no, és que els joves ja no es prenen seriosament el feixisme perquè els hi queda molt lluny, no? I la persona que ho està dient potser té 40 anys, no? Que dius, què és el més a prop que has estat tu del feixisme? Mirar Salvar el Soldado Ryan, no? Tampoc estàs molt més a prop del feixisme que dels joves, així que crec que és un conflicte

M'agradaria admetre, suposo que no sóc l'únic aquí, però sóc una persona que passa una quantitat ingent de temps al dia a les xarxes socials, així que sóc un potencial consumidor de fake news, els que estic exposats, dels que no sóc conscient del tot, no? Suposo que no sóc l'únic. A més, no sóc conscient del que estic veient. Estic tan hipnotitzat a vegades per les xarxes que entro com en un estat com de mort clínica, estic veient allà coses a l'algoritme que em va tirant i no sóc conscient. Jo arribo a casa de la feina, m'estiro al sofà, obro Instagram i potser pues, de cop començo mirant un story d'un amic meu que està de viatge a Sicília, no sé, i de cop estic mirant un vídeo de chihuahuas disfressats de personatges de Harry Potter, no? I no m'he donat compte, no? I després estic mirant un vídeo d'un senyor que trenca síndries amb el cap o un senyor que està cuinant nuggets amb els peus, no? I han passat dues hores i no he sigut conscient i he estat veient tot això, no? I clar, si el meu cervell no ha estat capaç ni tan sols de dir-me, Marc, passar dues hores mirant vídeos de senyors trencant síndries amb el cap no és la millor manera d'invertir el teu temps lliure, no? Imagineu-vos, ja és impossible que sigui capaç de discernir si alguna informació que m'han colat entremig és certa o és falsa, no? I aquest és el principal problema, jo crec, que mai hem estat tan exposats ni hem tingut tan a l'abast els fake news i la desinformació com ara, no? Perquè fake news en si hi ha hagut sempre. No? Sempre hi ha hagut fake news, des que la humanitat és humanitat, hi ha hagut fake news. El problema és que mai ho hem tingut tan fàcil per accedir a les fake news, no? No sé, a l'edat mitjana doncs et deien que el rei era un descendent de Déu, no? I ara et diuen que tenir rei serveix d'alguna cosa. Vull dir, els fake news han evolucionat en forma i en contingut, no? Però continuen estant allà, simplement mai els hem tingut tan a l'abast, no? A l'edat mitjana, el tio que llegia els fake news amb el pergamí i la trompeta, no? Després no et seguia el carruatge i t'acompanyava a la feina, ni es ficava a casa amb tu, ni s'asseia al teu costat al sofà, no? ni es ficava allà amb tu. Però ara sí, ara ho tenim tot al mòbil, tenim accés als fake news 24 hores. I aquest crec que és el problema principal, no? I no només que tinguem tant accés a les fake news, no? Perquè també, per exemple, jo crec que també és un problema que tinguem tant accés a la informació en general, inclús la informació que és veritat, no? Estem tan saturats, rebem tants informatius al dia, siguin fake o no, que les notícies, o tinc aquesta sensació jo, les notícies importants, no?, de veritat, que importen, queden camuflades, no? Tenim tanta informació a l'abast que no som capaços de processar-la i llavors jo almenys caic en un, bueno, em rendeixo, no m'interessa res, no? Com a exemple, ara l'última vegada que van intentar assassinar a Donald Trump, el president dels Estats Units, no? Que és una notícia que a priori és bastant xocant, intenten assassinar el president dels Estats Units. Recordo que vaig entrar a la Vanguardia, veig el titular, intent d'assassinat contra tal, i vaig dir, bueno, vaig veure què ha fet el Barça. No? Ni vaig clicar al titular, així estem, no? Estem hipnotitzats completament. I clar, aquest és un problema també, perquè d'això és conscient el poder, no? Ja li interessa el poder també que estiguem completament hipnotitzats. I realment, quan penses això, el panorama és una mica desolador. Després ja vindrà l'optimisme, eh? Com he dit, jo només us vinc a portar preocupacions. Partint de la base que vivim en un món on el president del país més poderós del món és Donald Trump, no? Vull dir, això ens ho expliquen fa 20 anys, ja porta dues legislatures, això és el greu, però ens ho expliquen fa 20 anys, tu li expliques a un extraterrestre i et pensaries que és un fake news, no pot ser cert, o sigui, Donald Trump president, em podeu posar la imatge, o sigui, aquest home és president del país més poderós del món, no? És un home que no sembla real, és un home que sembla la seva pròpia imitació del Polònia, no? No, està com generat a mi, és com un teleñeco, no pot ser veritat. I el problema no és només el seu aspecte, òbviament, no? Que sigui ridícul, sinó que el que diu i el que fa és molt més greu. I ja que estem parlant de fake news, no hi ha ningú millor que ell, no? per encarnar aquest problema. Donald Trump és el Messi de les fake news, es podria dir, no? És el que va inventar una mica aquest format actual de fake news. Recordeu que Donald Trump, durant la pandèmia, va afirmar que si es fa servir desinfectant i lleviu per rentar-se les mans i les superfícies, per què no podria funcionar com a vacuna per curar la pandèmia? I ens pot semblar una tonteria i ens pot fer gràcia, però clar, és que el dia següent es van disparar els casos d'intoxicació per lleviu. Vull dir, és molt greu i sembla, és més greu del que sembla. Tot i que aquest no és el fake news, el meu fake news preferit, disculpeu, però tinc fake news preferit de Donald Trump, sense cap mena de dubte el meu fake news preferit de Donald Trump és el següent. Aquest, no sé si us sona, They're Eating the Dogs.
No sé si ho recordeu, però a l'última campanya electoral d'aquesta segona legislatura, no? En un debat electoral contra Campos,

Kamala Harris, Donald Trump, va afirmar que en una ciutat d'Ohio els immigrants haitians estaven menjant els gossos i els gats dels veïns. ¿Vale? I tot això va ser arran d'un missatge anònim de Facebook, d'un compte anònim també, que deia que a una amiga de la seva filla, uns immigrants haitians li van treure el gos i se'l van menjar. Un missatge que, òbviament, no estava contrastat i que, òbviament, era mentida, estava inventat, però a Donald Trump li va ser igual. Va llegir aquell missatge, ell i el seu gabinet van decidir, per què no? Va sortir a la tele del país més poderós del món en un debat electoral i va dir, they're eating the dogs, they're eating the cats, no? O sigui, és realment, és molt greu, és ridícul i a vegades, el problema és que a vegades és tan ridícul i tan inexplicable que fa gràcia. No? El problema és que és tan ridícul que fa gràcia. Trump s'ha transformat en un meme. I crec que això també és part de la seva estratègia, no? Convertir-se en un meme i a vegades això ens fa oblidar-nos de lo perillós que és. Però per si no fos suficient amb els fake news que a vegades difonen el món de la política, també hi ha moltes altres celebritats que són un difusor de fake news claríssim i que també tenen moltíssima cobertura mediàtica i sobretot arriben a molta gent jove, com els futbolistes, per exemple, no? I això és preocupant. En els últims mesos, suposo que us sonarà, s'ha fet bastant viral, s'ha fet bastant famós, també, en part, per culpa de la premsa que li ha donat altaveu, un futbolista que es diu Marcos Llorente, us sonarà, no? Un futbolista de l'Atlètic de Madrid, aquest d'aquí, que si us hi fixeu és una mica Donald Trump amb un filtre de bellesa, no? És com un Donald Trump rejuvenit a Mia, no? No sé si el color taronja aquest de Moreno Uva té alguna cosa a veure amb les fake news, no? O és casualitat. S'ha fet famós especialment en els últims mesos aquest futbolista per afirmar coses completament boges sobretot el tema de salut, no? Ha arribat a dir en una entrevista, en diverses entrevistes, ja ha sortit a diaris de tot el país, que, segons ell, és dolent, és perjudicial fer servir crema solar, i que el que hauríem de fer és prendre el sol a diari sense cap mena de protecció, i evidentment és una cosa molt, molt perillosa. Mireu-lo, aquí és la seva creuada personal. Sembla mentida que alguna persona tan idiota sigui tan perillosa per la salut pública, no? Però és així. I també s'ha apuntat al carro de moltes altres conspiracions famoses, com les dels chemtrails. Sabeu el que són els chemtrails? Són aquestes línies blanques que els avions deixen al cel quan passen, no? És una cosa que agrada molt els conspiranoics, perquè diuen que és la prova de que hi ha una elit mundial que ens està fumigant. Val? I les raons darrere d'aquesta hipotètica fumigació poden anar des de l'exterminació de tota la població mundial a que tothom es transformi, a tota la població mundial es faci gay, homosexual. Vale? Que dius, mira que jo a vegades faig l'esforç de dir, vaig a intentar ficar-me al cervell de l'altra persona, vaig a empatitzar i a intentar pensar què l'ha portat a pensar així, no? Potser també és una víctima, però aquest argument m'anula completament, perquè dius, o sigui, com pot ser que una hipotètica elit mundial, quin benefici trauria de convertir la població en homosexual? O sigui, és un argument completament hilariant. I més, a part per això dels chemtrails, també es va fer especial famós aquest futbolista per un tema de les ulleres amb les que va sortir, perquè així com diu que la llum del sol és sana i l'hem de prendre sense protecció, segons ells els nostres ulls no estan preparats per les llums artificials i quan anem en interiors hem de portar ulleres de color groc quan és de dia i ulleres de color vermell quan és de nit. ¿Vale? No m'he pres l'esforç en entrar per què creu això. ¿Vale? Probablement es pensi que ens tornes gay si no ho fas també. No ho sé quin és l'argument de Marcos Llorente. Però això pot semblar més inofensiu que el de la crema, no és tan perillós, i ho és, però sempre hi ha una raó per la qual es llença una fake news com aquesta, i és que després de que es fes viral això per culpa de l'entrevista que li van fer, va fer aquest post a Instagram, hoy y mañana tenéis un descuento del 20%, tal, amb les ulleres, vull dir, sempre hi ha, en el fons, un interès darrere de la gent que difon fake news. No potser qui ho està difonent, però qui inicialment l'ha llançat allà, sí, en aquest cas és estafar la gent. I sabeu què és el que em fa més ràbia de tot? Que buscant informació sobre Marcos Llorente per aquest monòleg, ara quan entro a Instagram em surt aquest anunci, val? Agafes per a pantalles 2x1, així que, bueno, si quan acabi algú està interessat, paguem la meitat, ens quedem una cadascú. Jo em quedo les grogues, això sí, vale? Semblaré idiota, però no tant com el de les vermelles. I clar, en aquest panorama, no, que dius, és molt desolador, no? Dius com estan les xarxes, el poder que tenen, dius, quina és l'esperança que ens queda, no? Quina és l'última esperança que tenim? I dius, el periodisme de rigor ens salvarà. I entres a un diari i el primer titular que et trobes és
las siete razones por las que Putin no puede ganar la guerra de Ucrania, ¿no? La cuarta te sorprenderá, ¿no? Tot són clickbaits, ja. El periodisme també és un esclau de com funciona avui dia tot el tema de xarxes socials, no? Com som esclaus dels clics. Per sort, no tothom és així, encara queden periodistes amb rigor, que crec que és la principal arma que tenim contra això, però realment entrar a un diari avui dia és bastant desolador. Tot és així, no? Tot és com... vaig a llegir-vos, jo què sé, exemples de titulars d'aquest rotllo, no? El truco o lo que no debes hacer según los nutricionistas, no? I entres a la notícia i potser és no t'has de llevar a les 4 del matí per menjar-te una pizza 4 quesos, no? Coses així. Estem a aquest nivell de periodisme. Però sempre que estem en situacions de crisi com aquesta, sempre apareixen herois anònims, sempre hi ha una mica d'esperança en contextos així. Com, per exemple, el compte anònim de Twitter, Orrando Clickbaits, un heroi anònim, el Robin Hood del nostre temps, que es dedica a retuitejar titulars de clickbait explicant què és el que expliquen a dins perquè la gent no cliqui, val? I em sembla magistral, no? Si le da mucho sueño durante el día, esta es la vitamina que le hace falta. El tio retuiteja i posa B12, val? O sigui, em sembla un heroi dels nostres temps. Aquí tenia un altre exemple, crec, per exemple... Nunca coloques el router wifi en este lugar de casa. Ho retuiteja cocina. O sigui, un aplaudiment per a Orrando Clickbaits. Necessitem més iniciatives així. Crec que les iniciatives europees són més complexes, però també s'ha de reivindicar. I res, sé que és una victòria pírrica la de l'existència d'aquest compte, no?, davant de tota la maquinària de fake news, però com he dit, jo no estic aquí per donar-vos solucions, no era el moment del rigor, però ara sí, ara donarem pas a la part seriosa de l'acte, on... la gent que en sap i les expertes us donaran un missatge més esperançador que aquest. Això ha estat tot, moltes gràcies i benvinguts a Cert o Fake.

0: Bona tarda, Sant Boi. Benvinguts i benvingudes a aquest nou bloc de la jornada d'avui que hem anomenat Influencers de la Verificació. De fet, és un podcast que es retransmet a través de Ràdio Sant Boi. Per tots els que no heu pogut venir, ho podeu seguir a través de la nostra ràdio. I on intentarem aprofunditzar sobre tot això que ja s'ha parlat al primer vídeo de la veïna de Mariona la Maica i que després doncs, ha continuat també amb tant d'humor el Marc Martínez. De fet, estem tot el dia connectats i connectades a les xarxes socials i a tot el que va passant. És a dir, ens llevem i el primer que fem, mira el mòbil. Que si anem a agafar el bus, estem tota l'estona esperant també mirant el mòbil i aquí ens passen molts continguts per davant, com ha dit el Marc, doncs alguns més irrellevants, però altres sí que són importants perquè són notícies. I molts d'aquests continguts són veritat, però d'altres també són mentida. Per exemple, segurament us haurà passat alguna vegada que envieu un missatge a un grup, alguna notícia, i al cap d'una estona us ve algú i us diu: escolta, aquesta notícia no és veritat. O el cas contrari, per exemple, que us hagi arribat una notícia i que al final us l'heu acabat creient. Que és una cosa que podem ser tot el periodistes que vulgueu, però que al final ens ha passat a tots. Justament d'això aprofundirem en aquest bloc que estem a punt de començar. Jo sóc el Lleon García, del programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, i avui m'acompanya també el Sergi Mañas, que és el digital leader de la representació de la Comissió Europea aquí a Barcelona. Què tal, Sergi, com estàs?
1: Què tal, com estàs? Bon dia, bona tarda. Bona tarda també a les nostres convidades i bona tarda també al públic. I deixa'm dir-te que això de digital leader queda molt bé a LinkedIn, però bàsicament sóc el que porta les xarxes, la representació. I justament de xarxes, de desinformació, és el que volem parlar avui per mirar d'orientar-nos una miqueta, quines són les eines que tenim i quines són les eines que està posant a disposició la Unió Europea, no?
0: Doncs per parlar justament de tot això tenim, us hem de dir, ja les tenim aquí, a tres convidades de luxe. Carla Galeote, què tal, com estàs?
2: Molt feliç, moltes gràcies.
0: I benvinguda a la Carla Galeote, segur que la coneixeu. Més de 500.000 de seguidors a les xarxes socials, parlant sobretot de temes relacionats amb el feminisme i que, per desgràcia, pel fet de defensar els valors democràtics, de defensar la veritat, doncs s'ha hagut d'emportar també molt d'odi a internet. D'això en parlarem també avui. I saludem també la Liem Jiménez, què tal, com estàs?
3: Bon dia, bona tarda.
0: I benvinguda també a aquest debat, la Liem, segur que també la coneixeu, una veu dintre de l'activisme afrofeminista i que, de fet, sempre fa continguts que ens fan reflexionar, per tant, important també avui la seva presència. I si parlem de veritat, si parlem de mentides als mitjans, havíem de convidar, evidentment, a Verificat. Ella és la Ruth Pérez i també ve en representació d'aquesta entitat. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Avui també per acompanyar-nos.
1: I bé, per començar, voldríem començar amb anècdotes, amb el típic cas del gol que t'han fotut. Estan al mòbil, que te l'han colat la típica fake news. No sé si tenim una imatge que és el que sempre recordo jo. Si no la tenim, us l'explico. Però són unes tortuguetes molt mones que em va fer molta gràcia. El vaig començar a enviar als meus amics i em van començar a dir: ostres, vols dir que això no... Sí, ja, però vols dir que això no és IA? I clar, després, pensant-hi, vaig dir: ostres, és que és tan innocent, tan inofensiu, que baixes una mica la guàrdia, no? No sé si vosaltres us ha passat alguna cosa semblant o si també voleu recordar algun gol que us han colat i que fa vergonya fins i tot.
2: Si voleu, tiro, no tant a mi, però aquests dies hem verificat una a l'entitat. Jo no sé si el públic de Sant Boi és molt assidu a enviar aquestes imatges de bon dia i bona nit per WhatsApp. Sabeu aquestes típiques que es veu? Sí, em feu que sí. Circula una cadena per WhatsApp que ens avisa que hem d'eliminar aquestes imatges perquè les han preparat uns hackers amb uns codis maliciosos i que si les guardem al mòbil ens estafaran. Sant Boi, Catalunya, Europa, pot estar tranquil·la, és fals. Això és un missatge que circula de fa molts anys i que fa anys i panys que desmentim. Ni tenen codis maliciosos, ni hi ha una advocada en aquest missatge que realment ens avisa. Res, tothom tranquil, continueu desitjant bon dia i bona nit als vostres contactes.
4: Jo en el meu cas, no sé, m'imagino que també a molta gent li ha passat, a les xarxes socials, que també són gran culpable també de la pressió estètica que especialment les dones estem visquent, especialment les més joves, a vegades m'ha passat d'estar veient una imatge d'on està molt retocada, on inclús la figura és exactament diferent, o al contrari, no, per ridiculitzar amb aquella dona doncs li posen més front o li posen més pits, i jo no he sabut que això era intel·ligència artificial. Inclús li ha passat a famoses com l'Aitana, que ha hagut de sortir alguna vegada dient que estaven retocant les seves imatges amb intel·ligència artificial, així que a mi m'ha passat molt veient continguts d'altres persones famoses, per exemple, quan el papa Francisco estava viu, que sortien com moltes imatges d'ell vestit d'Adidas i de no sé què, que podria semblar que sí, i no ho era, no? I una cosa que semblava tan graciosa, va arribar un moment que vaig dir: uau, és que m'ho crec fins i tot jo.
3: No, o sigui, 100% les que diu la Carla, que has vist un munt,
5: I jo vaig ser víctima l'altre dia perquè em va sortir tot el que havia passat de la Shakira, Vicenda i tot això, i que li tornaven 60 milions d'euros i jo directament vaig anar a la feina i explicant-ho a tothom, i després resulta que al final tampoc era tan així que no... I vaig pensar, joi, que tonta, tia, del primer article que m'he llegit, i que ni article, sobre veure un TikTok, i ja ho he difós com la que més.
0: Clar, justament, agafant-nos també això, a vegades passa que hi ha un titular que no ha de ser mentida de per si, però que sí que té molts matisos, i que són els matisos que després es desenvolupen. Però clar, passa una cosa a les xarxes socials, que és que els vídeos són curts, han d'anar amb la immediatesa del moment. Vosaltres creieu que hi ha un repte en el fet de fer vídeos que segueixin aquesta immediatesa, que segueixin aquesta dinàmica de les xarxes, però que alhora estiguin fets amb rigor?
4: Jo personalment crec que és un repte i crec que malauradament potser hauríem de tornar a recuperar els vídeos que són més llargs i els vídeos on ens podíem exposar més. Jo, per exemple, que faig contingut polític, però especialment de feminisme, m'adono que quan fa 5 anys vaig començar jo feia vídeos de 3 minuts i eren vídeos que rebien bé i que la gent escoltava, però em dono compte que han passat 5 anys i que ara mateix els 3 primers segons dels meus vídeos han de ser molt incendiaris, han de ser que han de captar atenció perquè si no ningú es quede, perquè totes estem a les xarxes socials i a mi m'agradaria com que reflexionéssim. Quantes vegades estem mirant un Reels i un altre i realment no m'he escoltat ni els 3 primers segons d'aquell Reels, que ja estem amb un altre, quan estem mirant stories del que sigui, d'un company, d'un famós, d'un diari, és igual, les stories, passes una altra, inclús jo mateixa m'adono com a usuària que no estic parant atenció al que estan dient. Així que sí, per suposar, les persones que estem fent contingut a les xarxes socials ens hem hagut d'adaptar malauradament i és molt complicat en un minut i mig poder explicar el que tu vols explicar, i a vegades això té una contrapartida molt negativa de no poder explicar-te com tu vols explicar i haver de fer missatges molt simples a coses molt complexes.
0: Clar, has de fer renúncies. És a dir, per captar l'atenció de la gent has de fer renúncies respecte a com faries tu potser les coses.
4: 100%. I això també fa que es desvirtue el debat polític, no? Perquè el que té la ultradreta i l'extrema dreta és que donen respostes molt senzilles a coses molt complexes. Parlem de la immigració, del canvi climàtic, del feminisme. Ells trauen un titular molt populista, un titular que és molt fàcil de repetir, i per contrapartida les persones que estem intentant com explicar, escolteu, això no és un debat, és feixisme, ens estan colant mentides, ens estan colant delictes d'odi, inclús odi com a llibertat d'expressió. Per poder contraargumentar això ho hem de fer també d'una forma molt senzilla, però no ho és, perquè estem parlant de coses molt complexes.
6: Sí, aquest de fet és el gran repte que també ens trobem com a entitats de verificació, no? Que sempre arribem tard i que al final el gran èxit de la desinformació és apel·lar a emocions molt fortes, que em sembla que després en parlarem una miqueta, i a anul·lar la nostra capacitat de racionar, de tenir pensament crític, i és una mica complicat perquè sempre arribem tard i evidentment a fer verificació amb dades és una mica menys sexy, menys atractiu que, bueno, els missatges que fan servir.
0: En el teu cas, Liam, com ho portes això, el fet d'haver d'adaptar aquesta immediatesa però alhora fer contingut que tingui un impacte i que confronti també aquests discursos que l'extrema dreta difon de forma tan fàcil?
5: Sí, sincerament, a mi el que em fa és pena, però per jo com crec que em poso limitacions a l'hora de comunicar, també a l'hora de consumir com a consumidora, perquè també tinc aquesta limitació de que no aguanto més d'un minut escoltant alguna cosa, i que has dit 3 minuts, jo recordo començar amb vídeos de 10 minuts a Instagram, que era una cosa impensable, que ja només al publicar la mateixa plataforma et diu que si el teu vídeo dura més de 3 minuts ja no el reconeixerà, a noves audiències, és a dir... O et limites a parlar d'aquella cosa que tu vols comunicar en un minut i mig, i si pots 30 segons, perfecte, ho ensenyarem a tothom. I si no, doncs no. I és el que dieu, que al final el problema ja no és que tenim una falta d'atenció brutal, sinó que no podem arribar com a explicar totes aquelles coses que podríem explicar, i perquè el missatge realment cali bé. I és que és el que diem sempre, que el missatge d'extrema dreta és molt fàcil, és molt simplista. El nostre, per desgràcia, és més complicat, i en aquell temps és que no dona temps. Per tant, per mi és molt frustrant i és que sincerament em fa molta pena.
0: D'aquest marc que posa l'extrema dreta amb aquests temes que també s'han de confrontar, quins diríeu que són els temes que són més urgents en el sentit de que ha d'haver-hi més contingut que justament doni un discurs alternatiu?
4: Per mi, personalment, el primer és el tema de l'ocupació. No els poso en ordre, vale? He pensat tres, però un d'ells és el tema de l'ocupació, que és una de les coses que crec que més mal ha fet l'extrema dreta amb aquesta por constant de que t'ocuparan el pis quan les dades són extremadament contràries. Evidentment, l'ocupació és un problema, que ningú em tregui un tros dient allí venga, perquè sí, és veritat, és un problema, però no és el problema que ens estan fent creure que ho és, no? Vull dir, hi ha unes dades molt concretes que justament és que aquesta setmana, per aquest acte, vaig haver haver de fer un vídeo sobre això i vaig buscar les dades perquè inclús jo mateixa no les havia buscat. L'any passat hi havia al voltant de 26 milions d'habitatges al nostre país, van haver al voltant de 14.000 denúncies per això, un 0,05% d'aquestes denúncies havien sigut en habitatges, no? Vull dir, una xifra que et permet anar tranquil·lament a comprar pa, que ningú t'ocuparà l'habitatge, més que res també perquè no en tenim, no? Però bueno, però una d'elles és l'habitatge, la segona diria que és el tema del feminisme, especialment el missatge constant que els nois més joves estan rebent de que s'ha de firmar un contracte per mantenir relacions sexuals, el tema de les denúncies falses o de que si jo m'invento que m'has violat estaràs directament a la presó, i el tercer, el tema de la immigració, per suposat, no? Relacionar immigració amb inseguretat i evidentment amb un problema al nostre país.
0: Clar, són trinxeres a les que t'hi has posat de ple, però sobretot en aquesta del feminisme et cansa al final tot això que reps? Per tenir un missatge que simplement el que fas és confrontar-ho.
4: Em cansa, però és supervivència. Vull dir, no puc imaginar-me un país, de veritat, que estigui governat per l'extrema dreta i per l'ultradreta, on Vox té al seu programa electoral derogar la llei de l'avortament. Vull dir, estic molt cansada, com totes les feministes, segurament, però no em puc permetre aquest cansament perquè ens quedarem sense avortament, entre d'altres coses, i per tant sense que les dones puguem escollir.
0: Quins són els temes, Ruth, que s'enfronten normalment més des de Verificat?
7: 100% discursos d'odi, que lliga molt amb les preocupacions que comentava ara la Carla, i en les últimes setmanes sobretot ens hem trobat molt amb temes contra sobre l'antivirus. Suposo que us sonarà aquest brot de virus que hi ha hagut al creuer Ondius, i que tot això al final el que fa és ressonar-nos a narratives que ja ens sonen de la Covid. Us poso un exemple molt, molt ràpid. Una de les desinformacions que hem desmentit aquests dies és aquesta captura de notícia falsa que circulava, que avisava que Pfizer ja tenia una vacuna contra aquest virus. Alguns dels missatges també posaven una altra captura d'una suposada accions d'una empresa biofarmacèutica que deien mira com ha pujat el seu valor perquè tenien ja la vacuna d'aquest virus inventat. Tot això són narratives que ens ressonen de la Covid. I tot aquest negacionisme científic, aquest descrèdit de la ciència, és un dels elements que més ens preocupa a escala europea, a escala catalana, també a Sant Boi, perquè al final, ho comentava abans el Marc amb el seu monòleg, no? Fan servir aquesta teoria de la conspiració, aquesta sempre una trama secreta, una elit que ens vol controlar i ens vol exterminar. També compta, perquè tots aquests missatges sempre funcionen amb una voluntat de monetitzar. Ho veiem amb el cas de Marcos Llorente, però moltes vegades aquests missatges, per exemple, contra les vacunes, a vegades tenen el contingut de no et vacunis, en canvi compra aquest suplement alimentari que et promociono aquí. Llavors, és molt important, com amb la desinformació, que ens aturem. Per això és una llàstima el tema de l'estrol infinit i d'estar tantes hores allà mirant continguts de 30 segons perquè ens anul·la aquesta capacitat d'aturar.
1: Clar, jo volia parlar també de l'amenaça, però és que ja heu tret el tema, l'amenaça que suposa la desinformació, no? Ja de monetitzacions, perquè he començat parlant de tortugues, però clar, és que això està afectant ja els valors democràtics que ens caracteritza la nostra societat, no? Fins i tot de salut, reprenent el tema del Marcos Llorente. Aleshores, quan vosaltres tracteu temes socials, Carla i Liam, en les vostres xarxes, com veieu que opera la desinformació? Com reacciona, per exemple, als vostres seguidors?
5: Jo, per exemple, parlaria com de dues coses, sobretot com jo, per exemple, com a comunicadora també, que al final m'informo de diversos temes, també a internet i tot, jo també he pecat en algun moment com comunicar alguna cosa que era errònia. Per tant, també com aquesta responsabilitat que ara, per exemple, que tinc 20 anys i sóc una mica més gran que quan vaig començar, que tenia 15, en sóc més conscient, i jo a vegades vaig com pecar de intentant fer el millor que pots. Al final, internet és una font d'informació enorme i que no tot està contrastat, i contrastar sense formació en investigació és complicat, no? Llavors, també com aquesta responsabilitat com a comunicadores. I després, per part de, jo crec que de seguidors, al final el que passa és que com normalment quan es desinformen és perquè tenen alguna dada o alguna cosa que és molt més fàcil, i jo vinc a dir-los al contrari i a dir-los que el meu missatge sempre serà més incòmode, sempre preferiran pensar aquella cosa que han vist, no? És a dir, no, això no és veritat perquè jo he vist això, que té molt més de sentit. Per tant, per mi és com aquesta lluita interna i que intento com, no sé, com dur a terme, que és una mica complicada perquè és com, no sé com puc fer-te arribar el meu missatge, que jo sé que és més complicat, però és que tinc la certesa que és cert quan tu no vols fer aquest esforç de construir-te d'alguna forma o de renunciar a certes coses per no creure't aquesta mentida perquè en el fons pot ser que no vegis que és mentida o pot ser que sí, però et sembli algo més còmode.
4: En el meu cas, estic molt d'acord amb el que has dit, jo comparteixo al 100%, però jo sempre estic pensant que falta una regulació a les xarxes socials. Per exemple, aquí estem parlant de la Unió Europea, crec que la Unió Europea hauria de ser puntera en això i crec que hauria d'estar legislant i impulsant una legislació a les xarxes socials, perquè molta gent diu no es poden regular, i tant que es poden regular, vull dir, i s'han de regular, vull dir, no pot ser que unes xarxes socials, que el Zuckerberg i l'Elon Musk estiguin escollint el que estem fent tota la resta de la població, no? I em nego, a més, a creure que aquests dos homes estan controlant a tota la població. I a més és una cosa que el Donald Trump, que jo mai el poso d'exemple per a res, Déu me'n guardi, però el Donald Trump l'any passat, en un dels seus invents, va decidir eliminar TikTok del seu continent durant 48 hores. Llavors, mireu si hi ha voluntat política, si es poden fer les coses, no? Llavors, jo crec que hi ha una cosa de que, evidentment, podem tindre una responsabilitat individual, perquè la tenim, però també ha d'haver una responsabilitat individual de les empreses privades que estan gestionant aquestes xarxes socials i que, per suposat, han de posar-li límits, perquè no és un debat. Vull dir, jo crec que això és molt important i és el que a mi m'agradaria dir aquí. La llibertat d'expressió no és poder dir mentides i és poder dir violència. La llibertat d'expressió té uns límits, ho sabem totes, espero, dins una democràcia, que són els drets humans, i per tant aquí ha d'haver una regulació en aquests discursos, perquè no pot ser que ara, a dia d'avui, estiguem posant a debatir al Marcos Llorente amb un científic. Vull dir, no pot ser, no podem estar posant a debatir a una advocada de violència masclista amb un negacionista antifeminista. No pot ser, perquè no som el mateix i no estem a la mateixa esfera.
1: Sí, amb el tema de la regulació, de fet, el traurem després. Jo també això ho preguntava, pel que heu estat explicant, i vaig amb tu, Ruth, que és, quins són els patrons, que ja has començat a parlar una miqueta, però per tancar una mica el cercle del context, quins són els patrons que detecteu, per exemple, l'audiència que se centra és gent que és més susceptible de tenir reaccions més viscerals o es passa una miqueta a la por...
4: Sí, nosaltres sempre expliquem que la desinformació dels canals que utilitza és les emocions fortes. Això hi ha un article de Science que sempre referenciem des de Verificat que ho explica meravellosament bé, però per resumir, la desinformació el que fa és apel·lar a aquelles emocions més viscerals, la por, la indignació, la ràbia. I ho comentava una mica abans, quan a nosaltres un contingut ens genera aquest sentiment, fa que se'ns anul·li la capacitat racional. Ràpidament posarem like, per tant, monetitzem, ràpidament ho enviarem al nostre entorn, indignant-nos fins i tot. Llavors, aquests són alguns dels patrons, diguéssim, de funcionament que més veiem. Després, en el tipus de contingut i de missatge, és sobretot contingut alarmista. Nosaltres ens hi referim com a soroll. A les xarxes, bàsicament, el discurs d'odi funciona a base de repetició, soroll, alarmisme... moltes majúscules, fins i tot en els virals de WhatsApp us hi trobareu, majúscules, compte, vigileu, com sobretot apel·lant a aquesta urgència. Sobretot el que la desinformació i els agents desinformadors, més que la desinformació, el que busquen és que nosaltres reaccionem de pressa, que no tinguem capacitat de pensar. Llavors aquest és un dels grans elements contra els que lluitem i està complicat.
1: De fet, un dels altres patrons que volia comentar és... això que es parla molt de les granges de vots, que també no sé si vosaltres potser també heu estat víctimes, no ho sé, però si també el detecteu, perquè per exemple des del Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea sé que hi ha una unitat que s'encarrega doncs, de monitoritzar, especialment quan hi ha processos electorals, no ho hem vist a Romania i més recentment a Bulgària, a Hongria, que hi ha un servei d'alerta, un sistema d'alerta que salta, no? Doncs això també ho seguiu?
4: Nosaltres ho seguim a nivell xarxa europea, perquè sapigueu, Verificat formem part de la xarxa europea de verificadors, la FSCN, i també de la xarxa internacional. Gràcies a aquestes xarxes podem tenir connexions transfrontereres, perquè la clau aquí, més enllà de les capacitats o les eines tecnològiques, és tenir capacitat d'anàlisi de tendències i narratives. Per què? Perquè la desinformació no és nova. La desinformació que circula ja existeix, es canvien els exemples, però el modus operandi i el rerefons és el mateix. Per tant, és molt important saber què està circulant als Estats Units perquè arribarà aquí, què està circulant a Alemanya perquè arribarà aquí, i tenir capacitat prèvia. En llenguatge, diguéssim, de verificació, nosaltres treballem amb dues estratègies. El debunking, que és aquest... nosaltres veiem una notícia falsa o un contingut fals, el desmentim i el verifiquem. I després hi ha el prebanking. Això és la prèvia. És a dir, com fem contingut perquè un cop circuli la informació falsa, nosaltres ja haurem tingut la informació correcta i verificada i haurem estat com vacunats contra aquesta desinformació.
7: Llavors ara estem, com, sobretot a nivell europeu, treballant aquesta estratègia més de pre-banking, d'entendre narratives i, per tant, de detectar ingerències i tendències. Sí.
0: Al voltant de tot això que estem parlant, també hi ha un altre tema, de fet havia tret el Marc en el monòleg anterior, que és el fet de com es criminalitza a vegades als joves respecte a la informació, no? Aquests joves que s'ho creuen tot, que segur que us sona també aquest discurs. En aquest sentit, us volíem preguntar si és un avantatge el fet de que els joves hagin nascut ja en aquest entorn digital perquè sabran justament navegar millor per aquí, o pel fet d'haver nascut en aquest entorn digital alhora estan més exposats i per tant són més víctimes de la desinformació que gent que potser sigui més gran.
7: Tiro per aquí un moment. Nosaltres sempre expliquem des de Verificat que tots som vulnerables a la desinformació. No hi ha un públic més sensible a la desinformació que un altre. Aquí la qüestió és entendre que cadascú tenim unes debilitats i unes vulnerabilitats concretes. Les generacions més joves tenen l'avantatge que han crescut amb aquestes tecnologies i saben fer-les funcionar. Però això és una trampa, perquè alhora s'hi enfronten des d'una confiança que els fa no ser crítics amb el que s'hi troben. En canvi, la gent gran, que potser té més problemes a l'hora d'identificar continguts amb IA o de caure en estafes perquè no estan familiaritzats amb el llenguatge i amb el contingut, s'enfronten a aquests continguts des d'una prudència, entenent com funciona l'ecosistema informatiu i entenent que quan hi ha un creador de contingut o quan hi ha un contingut que circula, hi ha una intencionalitat darrere. Per tant, diguéssim, activen més aquest pensament crític, que això els joves ens hi trobem a les aules quan fem les formacions. Tinc per aquí la companya que fa les formacions als instituts i ens ho expliquen molt els docents. Tenen una mica més desactivat aquest pensament crític i això és el que intentem sempre adaptar o activar. Sabem que no és gaire atractiu i que potser és una mica tornar als bàsics de qüestionar-nos i fer-nos preguntes, però és que és la clau.
5: Jo, sí, parlant com és personalment, jo em comparo molt amb la meva germana, que té 16 anys, i sí que veig que jo, per exemple, sí que he crescut com amb tecnologies i mòbil, però crec que no des del principi de tot. Per tant, com que hi ha com aquesta ambigüitat, rotllo, dintre tota la meva trajectòria, com una part sense tecnologies com tan directament, i després doncs sí que hi ha doncs, el món de xarxa i tal. I en canvi, ma germana, que és més petita, sí que veig que, per exemple, ha tingut com tota la seva trajectòria ja amb aquestes tecnologies i amb aquestes xarxes. I a vegades sí que em trobo que em ve moltíssima informació que jo ràpidament interpreto com és veritat o jo ràpidament activo com un pensament crític que crec que sí que és més fàcil tenir si has tingut com aquesta part de no tenir com les xarxes socials cada dia i has despertat i jo, o sigui, a part que estic super d'acord, m'agrada molt com escoltar-te, jo sí que crec que, per exemple, en plan, o sigui, sempre és veritat que actuarà de forma diferent cap a grans i cap a petits perquè al final és la seva feina i ho faran així, però sí que per mi els petits, a tot allà en una escola també, a mi el que em preocupa és que com estan tan acostumats a tenir tanta informació i la tenen tant des de sempre, des de que han nascut quasi, com que el pensament crític a l'hora de rebre-ho, que no el tinguin tan activat o tan treballat o tan present.
7: Sí, abans el Marc ho comentava amb el seu monòleg, això és la infoxicació, és el concepte com tècnic del que parlem, i nosaltres vam començar a fer formació, sobretot a instituts, però ens adonem que cada cop hem d'anar a més petitons, a primària, llavors ja des d'aleshores hem d'ensenyar-los a fer servir aquestes xarxes que a més estem veient sentències d'Estats Units que ja aproven que aquí tenim alguns problemes en el funcionament i en com estan fetes, no? Però des de ben petits els hem d'ensenyar abans que s'enfrontin a l'ús d'aquestes tecnologies.
0: És que res sense educació en aquest tipus de coses és que és molt difícil que ens hi podem enfrontar perquè és que tenen molts perills.
4: Jo estic parcialment d'acord amb el que esteu dient, quasi amb tot, però sí que és veritat que he de dir que jo crec que enfocar sempre aquest discurs cap a les persones joves també hi ha un cert paternalisme o hi ha un cert dir, bueno, el problema de la desinformació no és tan greu perquè afecta solament a les persones joves, no? Com sempre posar l'ull a les persones joves perquè siguem nosaltres les víctimes més dèbils, i jo amb això vull dir, evidentment tenim un problema de desinformació, evidentment les persones joves, si això no es treballa a les escoles i no hi ha uns espais a les escoles per poder fer debats sobre política, per exemple, doncs és veritat que s'estan formant a les xarxes socials, però també vull dir una cosa, Vox té 3 milions de votants que no són joves, són majors d'edat, i tot el programa electoral de Vox és a partir de la mentira i de la desinformació, però hi passa el mateix amb Donald Trump, que ha guanyat 2 legislatures dient que hi havia persones que es menjaven gossos. És a dir, sí, és cert, les persones joves que llevem desinformació, però compte amb sempre posar el debat cap a nosaltres, perquè potser això després treu la responsabilitat social de que la meva àvia m'està enviant tota l'estona cadenes de WhatsApp que clarament són de desinformació i la meva àvia doncs no ho sap veure perquè evidentment se li escapa també de les mans el tema de la intel·ligència artificial i les fake news.
0: Per tant, alfabetització mediàtica és imprescindible i després que hi hagi mitjans de comunicació fiables i que puguem seguir en aquest sentit, per exemple, Ràdio Sant Boi, podeu escoltar-ho, que està molt bé. Que està molt bé tot el que es fa. Clar, aquí sí que és cert que estem posant un escenari una mica pessimista. Però aquí, Sergi, també hem vingut a portar algunes solucions.
1: Sí, mira, hem de parlar de solucions que ja estem una mica parlant formació, sobretot, no, regulació, has comentat. I això m'ha parlat doncs, de l'escut europeu de democràcia que es va presentar el 2024 i que pretén diferents coses, però sobretot dues, que una és aportar claredat, és a dir, que tu quan tinguis un deepfake sàpigues que és un deepfake i en aquest sentit regular, obligar les plataformes i els creadors de contingut que sàpiguen, per exemple també si hi ha una comunicació política que allò està sent pagat, no? Que és publicitat política. I de l'altra banda, com estàveu comentant ara, formació. Nosaltres, per exemple, des de la representació tenim tallers, activitats que estem fent a totes les edats, no només els petits, també amb gent gran, com bé saps també, Ruth. I justament amb tu et volia preguntar, perquè clar, hem parlat molt per franges d'edat, no sé si així és com hem de segmentar a la gent. Hi ha alguna vacuna per evitar que la desinformació, si més no, no arribi o no qualli?
7: Aviam, pas a pas. Malauradament no hi ha una vacuna, com tampoc la hi ha de Pfizer. Llavors pensem nosaltres actuar des de diferents fronts. Evidentment, la legislació, les institucions, és importantíssim. Creiem que és molt injust posar el pes només en la ciutadania, perquè nosaltres individualment no podem fer front a tot això, sobretot quan tenim unes plataformes opaques amb algoritmes que no sabem com funcionen i que ara mateix, aviam, no ens enganyem, la desinformació ha existit sempre. Simplement ara hi ha unes plataformes que l'acceleren, que la fan circular amb més facilitat. Per tant, importantíssim primer, legislació, entendre com funciona, rendiment de comptes i sancions. A nivell, diguéssim, més usuari. No hi ha una vacuna, però nosaltres tenim una fórmula que li diem la fórmula de les quatre preguntes, que això el que fa és que quan ens enfrontem a un contingut ens hem de fer quatre preguntes. En primer lloc, preguntar-nos com ens vol fer reaccionar aquest contingut. Explicàvem abans que la desinformació funciona apel·lant a emocions fortes. Si un contingut ens vol fer reaccionar amb ràbia o odi, potser frenem, perquè aquí alguna cosa ens fa tuf. Segona pregunta que ens hem... Qui és l'usuari o quina és l'entitat o d'on surt aquesta informació? Fem una cerca lateral, que això és tan senzill com obrir Google i anar obrint pestanyetes, per investigar qui és aquesta persona que comparteix. Tercera pregunta, d'això que està circulant, què en diuen les fonts de confiança? Hi ha mitjans de comunicació acreditats, hi ha fonts de confiança, per exemple, en l'àmbit de salut, l'Organització Mundial de la Salut. Si hi ha una cosa molt greu que ens afecta com a ciutadania, n'haurà parlat l'OMS. Anem a buscar aquestes fonts. I quart, quines proves aporta per afirmar el que està afirmant? Si no n'aporta, potser segurament ens està volent desinformar i manipular. Bueno, és alguna cosa, institucions, regulació i aquests quatre tips que podem fer servir més a nivell usuari.
1: I ara parlaves de mitjans d'informació independents, també de creadors de contingut independents. Vosaltres, com, o sigui, un dels altres pilars de l'escut europeu de la democràcia és protegir justament aquests mitjans, perquè també són víctimes d'atacs de desinformació, vosaltres, de desinformació de desinformadors, no? O de bots, que us comentava abans. Vosaltres, dues, sobretot, jo entenc que ha verificat també, us sentiu segures o us sentiu protegides? Ja entenc que no, però jo t'ho pregunto.
7: Oh, evidentment no. I
1: tinc una altra pregunta que jo també sé la resposta, però
7: vale. Jo personalment no em sento segura a les xarxes socials, però perquè ara mateix el que segurament passarà en els pròxims cicles electorals s'està disputant a les xarxes socials i hem de tenir en compte que quan van ser les eleccions als Estats Units Elon Musk va comprar Twitter i jo estic convençuda, això no sé si ho podem verificar perquè no tenim les dades, però crec que va ser un moviment que clarament va fer guanyar el Donald Trump les eleccions a Estats Units, no? Llavors estem veient una corrent d'ultradreta i d'extrema dreta a les xarxes socials, més sumem-li un altre factor, l'anonimat, que permet poder dir tot tipus de comentaris i de violència a les xarxes socials, més una nova font que hi ha, que és la intel·ligència artificial. Llavors, actualment, parlar de política, parlar de feminisme, parlar de valors socials europeus de la democràcia a les xarxes socials és un esport de risc, i més si ets una dona, i més segurament tu podràs explicar també transversalment d'altres coses, no? Però estem parlant de, no d'insults, i això sí que m'agradaria com explicar-ho,
4: sinó estem parlant de coses que ja sobrepassen tots els límits del que és una democràcia i sobrepassen tots els límits del codi penal inclús, no? Estem parlant, per exemple, en el meu cas, el meu cos està despullat amb intel·ligència artificial a les xarxes socials, el podeu trobar si el busqueu, amenaces de violació, amenaces de mort, homes encaputxats gravant-se, filtrant les meves dades com el meu DNI, que m'agradaria saber d'on l'han tret, la meva direcció o el meu número de telèfon. Vull dir, hi ha un atac molt directe que atenta directament contra la democràcia, perquè no és una cosa, i segurament tu pots corroborar també, no és una cosa que ens passe a mi, a tu o a una persona en concret, sinó que són campanyes organitzades a totes les persones que ens estem posicionant per parlar de política i per treure aquest valor de l'extrema dreta i l'ultradreta a les xarxes socials, és a dir, per reivindicar la nostra democràcia, i són uns atacs molt directes que l'únic que pretenen és que ens callem, i és que no parlem, i és que no entrem a certs debats. Per tant, el que pretenen és apartar-nos de l'espai polític, de l'espai públic, i per tant, que la democràcia ja no sigui forta perquè una part de la societat ja no parlarà.
0: No sé si ho veus així, Liam, però és una espècie d'avís, de dir, si defenses aquest tipus de posicions, el que et trobaràs és això.
5: Home, 100%, i més que res, que al final ja no és perquè tu i jo parlem, sinó que hi ha molta gent que parla de moltes coses que també tenen a veure la societat, i depèn del missatge que tinguis, et passaran coses així. Saps? Aleshores, si li sumes això al fet, com bé deies, de ser dones, en el meu cas ser dona negra, al final el que et trobes és que... Sí, és que a mi estic super d'acord que no és només insults, perquè això dius, bueno, mira, és que ho pots deixar passar, no? En plan, que no és agradable, però ho pots deixar passar, però ja és com el punt en el que escala fins a un punt en què saps que són coses que no hauries de permetre, que no estan regulades i que no haurien de passar. I també jo, en el meu cas, és que al final et trobes en un punt de... com passa dintre del que és el mòbil, de no saber fins a quin punt has de denunciar aquestes coses, que òbviament sí, però jo me'n recordo al principi que acaba de com deixar-ho passar, perquè jo em plantejava anar a denunciar que algú m'havia dit no sé què, que era algú supergreu, pensava, bueno, és que m'ha passat amb el mòbil, no? No sé si és algú tant de pes, i efectivament, clar que ho és, i que s'ha de denunciar, òbviament.
4: Si puc afegir una cosa també aquí, que ens està escoltant molta gent per la ràdio Sant Boi, de veritat ho dic, crec que també ha d'haver una formació a les institucions, als cossos policials i als cossos judicials, perquè jo he anat a denunciar certes coses a la policia i el policia m'ha donat un copet a l'esquena i m'ha dit que marxessi i que bloquegessi el perfil, quan estem parlant de milers de persones que estan fent això, o inclús haver de redactar la denúncia al policia, que me l'ensenyessi per signar-la i dir-li, escolta'm, però no estàs posant l'usuari de la persona que m'ho està dient. Vull dir, entenem també que els cossos policials, judicials que hi ha actualment, són d'una altra generació en la majoria dels casos, i que també, si us plau, que algú els formi per atendre correctament a les víctimes, especialment digitals, perquè no saben tampoc el que està passant.
1: Clar, això és posar de relleu el desconeixement que hi ha. I l'altra pregunta que t'he dit que volia comentar-te, però que entenc perfectament la resposta, és quan va sortir l'escut, una de les principals crítiques que va haver-hi va ser que era un atac, era una censura, no? Regular és censurar. Què en penseu? Sé què penseu, però si podeu desenvolupar una mica.
4: Sí, la resposta és regular, censurar, sí. El què? Els missatges d'odi? Els insults? La violència, la desinformació, que tu no puguis despullar el meu cos a les xarxes socials, que tu no puguis amenaçar-me en violar-me, doncs efectivament t'estic censurant, perquè hi ha uns valors europeus, democràtics, que han costat molt tenir el nostre país, que tenim persones a les cunetes del nostre país perquè han sigut assassinades precisament per defensar-nos, i per tant, sí, estem censurant una cosa que no és llibertat, que és una impunitat absoluta per violentar, per fer violència i, per suposat, per faltar als nostres drets individuals. Llavors, sí, estem censurant, però en pro de la llibertat, bàsicament.
0: Clar, de fet, parlant sobre això, abans explicàveu que s'hauria d'anar potser més enllà a la regulació, aprofitant també que tenim representants de la Comissió Europea, que també és un espai de debat. Creieu que les regulacions, la legislació, va a un ritme que, inevitablement, pel tipus de que s'ha de fer, diguéssim, va massa lent, tenint en compte com de ràpid evolucionen les xarxes socials, com de ràpid evolucionen com a societat i com de ràpid també van les mentides a través de les xarxes?
8: Sí, definitivament. Els canvis socials i la perspectiva social sempre va molt més de pressa que la regulació. En certa manera, és normal, hi ha uns processos que s'han de complir, i nosaltres, com a entitat de verificació europea, que formem part de la xarxa de verificacions europees, sempre apel·lem a la necessitat de tenir regulació clau, vull dir, tot està regulat en aquesta vida, tenim un marc d'actuació, però sobretot apel·lem a que sigui amb grans consensos, perquè és que, si no, és impossible. En aquesta regulació, per exemple, la llei de serveis digitals que ja tenim, ja actua,
7: necessitem les plataformes, perquè si nosaltres regulem sense aquestes plataformes, de què serveix? Estàvem parlant abans, no? De tenir unes plataformes que fan d'altaveu de tota aquesta desinformació, però desconeixem com funciona. Si no sumem aquestes empreses a la regulació, malament. Nosaltres estarem fent molta feina des de l'individualisme o de les entitats o des de la bona voluntat, però ens faltarà un element clau.
4: Però fixa't inclús, ara que estaves dient això, estic molt d'acord, perquè és una cosa que penso molt, però a vegades, malauradament, no podem dependre de que el senyor Elon Musk vulgui col·laborar en que les seves plataformes no siguin de desinformació, quan precisament ell està guanyant molts diners gràcies a aquesta desinformació i gràcies a aquesta violència. No? Llavors, per mi també hi ha un punt que si les empreses privades no volen col·laborar, han de tenir unes sancions. I, ojo, no parlo de sancions econòmiques, perquè a l'home més ric del món li dona absolutament igual quina sanció econòmica li fem. Llavors, jo personalment soc una mica més radical, potser és perquè m'ho prenc molt personal, perquè ho visc en primera persona, però crec honestament que hauria de ser ja un punt de, des de la Unió Europea, perquè crec que és l'únic espai que pot liderar això a nivell internacional, de dir, mira, vostè, si com a empresa privada no està garantitzant els drets dels usuaris, la lliure informació amb verificació, etc., potser les seves plataformes no tenen cabuda en un espai que, evidentment, són democràtics. Estem d'acord.
0: Alguna cosa, Liam, que vulguis afegir?
5: No, super d'acord amb elles.
0: Doncs estem, em sap greu dir-ho, però estem arribant al final d'aquest debat que estem tenint, que m'està semblant també interessantíssim. Espero que també vosaltres també, i espero que tots els que ens esteu seguint a través de Ràdio Sant Boi, que estem emetent aquest podcast en directe, doncs també us estigui interessant. Arribem, com diem, al final, i abans de marxar volíem demanar-vos una cosa, que és que ens enfrontem davant d'aquest fenomen, com diem, de la desinformació, a vegades amb poques armes. Us volem demanar que digueu un consell que tots els que estiguem aquí ens portem a emportar a casa i que ens pugui servir a l'hora d'enfrontar-nos a un monstre que a vegades no sabem del tot com atacar-lo.
7: Vinga, va, començo. Jo ja he dit el truquillo de les quatre preguntes. Tu abans has fet la falca de Sant Boi, deixa'm que faci la falca de verificat. Podeu contactar-nos, tenim un servei de consultori per WhatsApp que si amb les quatre preguntes no ens en sortim, ens escriviu i ho desmentim. Us dono el telèfon, 695-255-223. Si voleu, després de l'after party us el passo més concretament.
5: Jo diria, com, o sigui, 100% anar a buscar fonts així, crec que és algo superguai, i que jo, per exemple, tampoc tenia com present com a que es pogués, però per mi seria com, un cop hem llegit alguna cosa, donar-nos un temps a pair-la una mica i a donar-nos aquest espai en el temps de reflexionar sobre el que acabem de llegir, que a vegades no ho fem.
4: Doncs jo diria, em sumo als vostres consells 100% i me'ls anoto, però seria venir a actes així. I crec que és important recuperar la presencialitat, crec que és important que tornem el debat al carrer, que tornem a parlar entre persones humanes i no solament a les xarxes socials i compartir opinions, estiguem d'acord o no, però amb presencialitat, amb respecte i amb humanitat, i per tant el que estem fent aquí de debò és molt important perquè estem lluitant també contra una era digital que ens vol cada vegada més individualistes i per tant amb menys pensament crític.
0: Doncs gràcies, a les tres un aplaudiment per elles, sisplau. Estem arribant ja al final d'aquest debat que estem tenint, que està sent interessantíssim. Un debat del que, evidentment, també us volem fer partíceps. Per tant, el que us demanem és que ara mateix és el vostre torn. Qualsevol cosa que els voleu preguntar, doncs serà benvinguda. Sí que vull dir tres coses molt ràpides respecte a aquestes intervencions. Sobretot, demanar-vos que siguin breus, per un tema de temps, no per res, que siguin directes, perquè els podem entendre. I el més important, sisplau, que siguin comentaris, que ho dono ja per fet, però que siguin empàtics i que siguin respectuosos amb les persones convidades avui que tenim. Per tant, no sé si algú vol començar per aquí. Tenim alguna pregunta? Per allà tenim dues mans aixecades.
9: Bona tarda. Jo volia preguntar-li a les tres si per la regularització del mercat de la informació, si és més eficient la contranarrativa o bé la institucionalització de les pròpies mesures o una combinació de les dues. I com considereu que es pot evitar el victimisme de la dreta radical a aquesta pròpia regulació del mercat de desinformació? Gràcies.
0: Pregunta fàcil, la primera, eh?
7: Aviam, pel que fa a la ja em sortirà. Per regular la desinformació, que potser és més senzill. El que dèiem, crec que és molt important incorporar totes les entitats que estem treballant en això, que tenim coneixement, tant institucions europees amb el màxim de consens possible, com amb els professionals que ens dediquem dia a dia en això i arribar a acords, i evidentment el que deia abans la Carla, si tot i així no podem sumar tampoc les plataformes, que són grans responsables del que està passant, ser valents i tirar endavant. Per la part de la dreta i de més, jo aquí deixaré la Carla i la Liam que es posicionin en això.
10: Me sumo al que diu. però sobretot jo crec que és tornar a recuperar de veritat l'esperit de que no tot val i que no tot és un debat. Vull dir, no és un debat si existeix o no el canvi climàtic, existeix, hi ha proves científiques, no és un debat o no si existeix la violència de gènere, hi ha 1.300 dones assassinades més, de fet, al nostre país. Vull dir, crec que hem de deixar de debatir sobre coses que no són un debat i que no entren dintre d'una llibertat d'expressió perquè clarament estan atemptant contra evidències científiques. I crec que començar sobretot dels espais progressistes a tornar a dir això i a entendre que, per exemple, vaig a ficar un exemple molt curt i has demanat brevetat i jo parlo, però un exemple molt curt, jo estava treballant a Antena 3, Espejo Público, el programa de la Susana Griso, segurament tothom el coneix, jo anava a parlar de feminisme sempre allí i em posaven a 4 persones en contra del feminisme i solament a mi, vull dir, tampoc era un debat molt paritari, però vaig posar una línia molt vermella i és que hi havia un col·laborador que ha tret un programa sobre les denúncies, ha tret un llibre sobre denúncies falses, jo em vaig negar a debatir amb ell, perquè no és un debat si existeix o no aquest assassinat, vaig decidir fer això i per mi és una forma de resistència perquè no tot és un debat.
5: Bé, realment jo crec que ja ho ha contestat superbé, sobretot també crec que al final que caiem totes en al final voler com donar resposta absolutament a tot, perquè creiem que és com la nostra feina, no? Al final estem fent d'activistes i anem en contra d'aquests discursos, per tant a tot el que es digui hem de respondre i hem d'estar allà, i realment no, o sigui, és a dir, s'ha de dir que no a aquestes coses, però també hem de negar-nos a estar en diversos espais en els que realment el que estan debatint no els importa, simplement ho estan intentant monetitzar d'alguna forma, i que tu com a persona que estàs venint a debatre tampoc els importes absolutament res, per tant simplement em sumo això i que com a activista està bé guardar la nostra energia per coses que realment val la pena.
0: Més preguntes? Em sembla que hi ha una matxacada per allà també.
11: Hola, molt bona tarda. Doncs bé, tothom hem caigut algun cop en alguna fake news, això està clar, però la meva consulta ve a partir d'aquí. Personalment, en aquest context em trobo a molta gent i de diverses edats a la qual no li importa qualsevol dada o font que tu li puguis aportar. Ells continuaran defensant el seu discurs d'odi, la fake news en qüestió. Llavors, la meva consulta és fins a quin punt aquesta ignorància autoimposada, aquesta falta d'esperit crític, correspon realment a un perfil de víctima, com s'ha parlat en aquest debat?
7: Uau, déu-n'hi-do el nivell de les preguntes, eh? Molt bé. Aquí jo crec que és important apel·lar a un concepte que en anglès diferencien i en català no ho fem, que en anglès tenen la disinformation i la misinformation. La disinformation amb D és aquesta desinformació deliberada, aquests agents desinformadors que desinformen volent tenir algun rèdit econòmic, polític, el que sigui. Després hi ha la misinformation amb M, és aquesta desinformació sense mala fe, per entendre'ns. Segur que tots i totes tenim pares, mares, cosins, tiets i familiars i coneguts que cauen en aquesta mena de desinformació, en falta d'altaveu, i segurament no en són conscients. Jo aquí et diria que primer t'has de plantejar quina mena de relació tens amb aquesta persona, si realment te l'aprecies i vols com ajudar-la, entra al debat, sobretot des del respecte i des de l'empatia, perquè quan entrem a confrontar tornem als sentiments contraposats i forts i aquí no serveix de res. Llavors, des del respecte, l'empatia, ostres, i això que has vist o no has vist? I podem mirar de contrastar, com intentant acompanyar però des del respecte i des del carinyo fins i tot. Si és una persona a xarxes, això les companyes us ho explicaran millor, algú que vol contraposar amb tu, contrastar i discutir, reservem-nos les energies i potser no cal ni entrar-hi.
0: Alguna cosa més que voleu afegir? Que, clar, tenim més preguntes? Aquí tenim una matxacada. Endavant.
12: Sobre el que has explicat, Ruth, perdona, de les quatre, els quatre trucs, has arribat que l'últim, has posat l'exemple de l'antivirus, i l'últim era consultar la font oficial, que en aquest cas era l'OMS. No contemples la possibilitat de que la font oficial també t'enganyi? És a dir, parlo de que quan van explotar els trens a Madrid el 2004, el govern va dir que havia estat ETA. És una font oficial i va anar de 3 dies guanyar les eleccions. Parlo d'això perquè potser en el cas del coronavirus, per exemple, el fet de que la OMS no tingués tota la informació sobre la, el virus va haver de, diré mentir, però diré que no va dir tota la veritat, per exemple, perquè no tenia prou informació. Llavors tampoc és una font fiable en aquest sentit. Llavors has de tenir com molta paciència o com... Com rebats això?
7: Aquí sobretot és, penso, crear-nos una xarxa informativa variada. No podem recórrer només a una font. Nosaltres com a verificadors no consultem només una font. Fem servir fonts oficials, que són estudis acadèmics, fonts oficials com l'OMS. Fins i tot, més a nivell usuari, podem consultar el nostre metge, metgessa, farmacèutica en qüestions de salut. Recórrer només a una font no és una bona solució. Hem de consultar fonts variades i així podem contrastar. Evidentment, res és infal·lible, vivim en un sistema que és imperfecte, que és la democràcia, però és el millor del que tenim. Llavors, el perill d'aquestes idees és que caiem en la desconfiança total. No podem anar a la confiança cega, però tampoc desconfiar absolutament de tot. I nosaltres el que apel·lem és per aquesta confiança crítica. Vivim en un sistema que és imperfecte, però que més o menys té unes garanties i que nosaltres com a individus hem de treballar perquè continuï millorant. Fem aquest esforç de fer nosaltres la cerca, consultem l'OMS, no ens acaba de convèncer la resposta, consultem estudis acadèmics, no ens acaba de consultar, preguntem al nostre metge metgessa, no ens acaba de funcionar, anem a mitjans de comunicació. Al final també és una tasca nostra de conformar-nos un ecosistema informatiu variat i sí, seria una mica això. Una única font, mai a poder ser, i treballem una mica entre tots i totes i si no confieu també en les entitats de verificació que tenim una metodologia acreditada transparent i que treballem molt amb edicions creuades per garantir que la informació que donem és correcta.
0: Clar, no sé si Liam o Carla voleu dir alguna cosa en aquest sentit perquè realment és un tema el fet de que si al final no ens acabem creient a ningú, caiem en el tots són iguals i això pot ser un discurs que també sigui perillós, no sé què en penseu vosaltres.
10: Sí, estic molt d'acord. Estava pensant en el que has dit, has posat un molt bon exemple, perquè fins que no has posat l'exemple no havia caigut jo amb això, no? Llavors també és veritat, però crec que també hem de fer una autocrítica, no? I hem d'entendre també que hi ha moltes persones que estan desconfiant de les institucions perquè potser hi ha institucions que no han fet bé la seva feina i potser també és perquè malauradament la situació que tenim actualment des de les esquerres no hem sabut donar resposta, ho dic en plural, no? Però no hem sabut donar resposta a problemes com l'habitatge, com els sous, com les feines, vull dir, com tindre una vida digna. Llavors també hi ha una realitat de que hi ha molta població que té una desafecció amb la democràcia o inclús amb les institucions perquè les seves condicions de vida no han estat resoltes, no? I potser s'esperaven més. Me'n recordo que la generació dels nostres pares, ja tinc 25, posaven molt èmfasis en que sobretot havíem d'estudiar i havíem de tindre títols perquè amb això tindríem el futur solucionat. Estem veient que no. Llavors també hi ha una realitat de que hi ha una desinformació perquè les institucions potser ens han fallat una mica, no? I crec que també és moment de fer autocrítica per arreglar-ho, perquè no podem dependre del que ens ve i

0: les xarxes socials dels esplais democràtics d'Europa. Però també fa uns mesos va haver una fugida de Twitter, la xarxa social Twitter, que ara és X. Què en penseu d'això? Hem de sortir? Ha de sortir la xarxa? Quina és la solució?
1: Jo he de dir que aquest debat l'he tingut molt, molt intensament com a usuària i com a persona que es dedica a això, no? Jo és veritat que jo no vaig fugir, al contrari, vaig tornar a ser activa amb aquesta plataforma, cosa que havia renunciat una mica per la violència que hi havia i perquè em negava formar-hi part d'això, però sí que és cert que davant aquesta fugida vaig pensar, clar, li estem regalant l'espai al complet amb aquestes persones. Per això mateix també vaig cedir a estar Antena 3, a 4, a programes que vaig accedir a estar, malgrat eren espais hostils per mi, però perquè tenia la necessitat de que no tots fossin ells, no? Però després també hi ha una certa part, i és que tampoc podem ser utòpics. Malauradament, el camp de batalla, i ho faig amb un llenguatge bèl·lic expressament, és el seu. I les plataformes són seves, són de la dreta, de l'extrema dreta, i malauradament, per molt que tothom ens posem d'acord, la gent no abandonarà massivament Instagram, tampoc ho faran amb Twitter, tampoc ho faran amb Facebook o tampoc ho faran amb TikTok. Llavors, per mi no és tant que les usuàries tinguem aquesta responsabilitat d'abandonar els espais, sinó que les usuàries estiguem demanant i exigint a qui lidera aquestes plataformes que siguin espais segurs, perquè això ho veiem molt clar quan som agressors i víctimes en el terreny físic, doncs traspassem-ho a lo digital, saps? Vull dir, no hem d'exigir a les víctimes, que som nosaltres, que estem caient en aquesta violència o en aquesta desinformació, que abandonem els espais, sinó a qui exerceix la violència i en aquest cas qui està controlant les xarxes socials que ho permeten, amb desinformació també, que ells ho abandonin o ho solucionin, però en cap cas crec que hem de ser nosaltres les que hem de renunciar.
2: Sí, jo al 100% a més crec que és una cosa que ho he pensat més d'un cop, depèn d'en quin moment penses, és que pues, m'elimino aquesta aplicació i m'estalvio d'això i ja està. Però al final tampoc crec que puguis, perquè en el moment que tu estàs fent activisme a xarxes, perquè tens com un propòsit que és molt més gran que el que et pot arribar a suposar. Per tant, és el que diu la Carla, no? Que al final, al moment que totes sortim d'aquell espai, que ja no és nostre de per si, és que queda com totalment per a aquestes persones, per a aquest pensament, per a aquest discurs, que ja igualment està en nosaltres, segueix predominant-ho tot. Per tant, com bé deies, jo crec que sí que ens hem de quedar, òbviament, a totes les plataformes, d'una forma en la que, com bé has dit, exigim el que necessitem i el que hem de tenir, i també conscienciant a la gent que ens escolta de què és el que estem vivint com a persones creadores que estem parlant d'aquestes coses, no? Que no sigui com un procés individual de... doncs com jo porto aquestes coses, sinó que la gent, tothom que ens estigui veient, que sàpigui que per ser creadores que parlen d'aquestes coses, de parlar de societat, de parlar de racisme, feminisme, etc., aquestes són les conseqüències, són conseqüències que estan permetent perquè es volen permetre, per tant, això.
3: Nosaltres, des d'una perspectiva lleugerament diferent, vam tenir aquest debat a redacció i vam considerar que no n'havíem de sortir perquè al cap i a la fi allà continuava havent-hi desinformació. Nosaltres treballem amb una llista de sospitosos habituals que en molts casos continuen estant allà i per tant era responsabilitat nostra continuar monitoritzant i, bueno, i contrastant una mica el que circulava.
4: Hi ha moltes preguntes més pendents. Mira, per aquí hi ha una.
5: Bueno, enhorabona, m'ha encantat. Moltes gràcies per la feina que feu. Jo tinc una pregunta una mica vinculada amb la de la companya i és sobre la prohibició que s'ha plantejat, crec que va començar a Austràlia, després a Espanya mateix, no sé com està, sincerament, però la prohibició de les xarxes a menors de 16 anys. Llavors m'agradaria saber una mica què en penseu, perquè la vostra opinió, sobretot pel que m'ha estat comentant, no? Perquè al final, vale, són un espai realment on el que comenteu s'està lliurant aquesta batalla, però també és un espai on podem trobar gent com vosaltres que ajuda aquesta desinformació, que si deixem els menors també sense aquest accés, no? Llavors m'agradaria saber una mica què en penseu les tres dels vostres punts de vista. Gràcies.
1: Jo quan va sortir he de dir que vaig estar, o sigui, vull dir que és una cosa que hi penso recurrentment, em vaig a incorporar i tot perquè vaig a fer la reflexió, intentaré ser breu. Però la cosa està bé, quan el president del govern va sortir i va dir que volia impulsar que els menors de 16 anys no tinguessin accés a les xarxes socials, una cosa que a nivell social va tindre molt bona rebuda i que el titular a tothom li agrada, no? Ell va posar d'exemples i va dir per què volia fer-ho, perquè hi havia desinformació, perquè hi havia violència i perquè hi havia pornografia. ¿Vale? Aquestes són les tres causes que ell principalment va dir per portar a terme aquesta mesura. Clar, quan jo llegeixo això, vaig dir, si per mi el motiu fos que les infàncies estiguessin lliures de pantalles, inclús podria entrar a debatir si és bo o és dolent, perquè evidentment les infàncies actualment estan a moltes pantalles i hem de veure com reconfigurem

0: una infància lliure d'aquestes tecnologies, però per la salut d'aquests nens i aquestes nenes. Però si l'objectiu és que no rebin violència, no rebin desinformació i no rebin pornografia, jo em pregunto, solament s'han de protegir els menors de 16 anys o ens hem de protegir a totes les persones adultes també que estem rebent aquestes violències com a usuàries o com a creadores de contingut? I per mi, torno al que li comentava l'altra companya, per mi el que s'ha de fer és exigir als empresaris en masculí, blancs i multimilionaris que estan gestionant aquestes xarxes socials, que han de regular les seves pròpies empreses privades i que han de fer que les persones que estem a les plataformes puguem estar en democràcia i en llibertat i amb respecte i amb empatia i amb humanitat, que són coses molt senzilles. Llavors, si el debat és treure-li les xarxes socials als menors per protegir-los d'això, la meva resposta és no. Llavors, traiem totes les xarxes socials. Si el debat és com protegim a la infància, estic dins i crec que és important també fer-ho. Però per desinformació, violència i pornografia, no, perquè és un problema estructural, internacional nacional i que hem de protegir a totes les persones que estem en aquestes plataformes perquè és un dret fonamental que tenim totes les ciutadanes i ciutadans. Però és la meva opinió.
1: Mira, nosaltres tenim una beca per adolescents que durant 4 mesos treballem amb ells com a redacció i els ensenyem com a fer de fact-checkers i de més. I vam aprofitar per preguntar als rius què els semblava tot plegat. I clar, ens deien... és que si no hi ha un tallafocs molt ben treballat, podrem accedir igualment. Llavors, aquí hi ha una qüestió que, totalment d'acord amb el que deia la Carla, com a institucions s'han de treballar, pensem, molts mecanismes abans d'arribar a la prohibició. També hi ha diferents qüestions. Si el problema és el que hi ha a la xarxa, llavors aquí se li ha de prohibir l'accés. Els menors... o a les persones que estan emetent aquests continguts. Altra cosa és el debat, com bé apuntava la Carla, sobre les pantalles, sobre l'ús que hi passem, que de fet aprofito per compartir que ha verificat en 10 dies més o menys publicarem un informe molt exhaustiu sobre riscos de xarxes, què se'n sap fins ara, què no, i de pantalles. També aprofito, de pantalles ja hi ha unes recomanacions a nivell Departament de Salut a Catalunya, Ministeri de Sanitat, que podem seguir. Llavors, hi ha com molts debats alhora i si ens centrem únicament en el que és les xarxes i l'impacte que tenen les xarxes, ens hauríem de plantejar, segons el que ens comentàvem, com aquests nanos, que també crec que és important donar-los veu, si el tema és que ells no hi puguin accedir o que hi puguin accedir amb acompanyament o que puguin accedir-hi a una sèrie de continguts o que aquests continguts que són nocius i ho sabem ja no puguin ser-hi. Llavors, crec que hi ha com dos debats. El tema és quins continguts ens hi trobem a les plataformes, tant adults com no adults, però sobretot els més petitons, i l'ús de pantalles, que això ja hi ha unes recomanacions vigents i que, bé, podem seguir-les.
2: No, tota la raó, i a més que jo crec que al final és una forma com de desviar una mica el problema, no? És a dir, si ja sabem que hi ha aquestes violències a les xarxes i sabem que es pot evitar que aquests menors entrin, és a dir, si podem prohibir que aquestes persones puguin veure-ho, per què no podem prohibir que aquestes persones puguin generar aquest contingut, no? És a dir, és com una forma de dir, vale, doncs tenim aquest problema, us l'exposem, però ens preocupa, però perquè els menors no ho vegin, menors de 16 anys. A mi, sincerament, no em serveix absolutament res que ho puguem prohibir a menors de 16 anys, que després amb 17 s'enfrontaran al mateix, a mi, sense cap preparació d'abans. Per tant, si s'ha de fer com alguna regulació, alguna actuació sobre això, és eliminar aquest contingut i impedir que es pugui generar i publicar aquest contingut a les xarxes.
0: I també, i molt breument, a mi m'agrada, no, bueno, no ho sé, jo fa uns quants anys que vaig sortir de l'escola, però quan jo feia informàtica m'ensenyaven cal·ligrafia, que, ojo, guai, ho trobo important, però potser ens haurien d'explicar com utilitzem el mòbil, potser això també seria més útil, no? Vull dir, crec que sempre s'ha d'educar abans de prohibir.
1: Sí, també és cert, i amb això tanco per part meva, que això, diguéssim, ho salvem una mica amb l'alfabetització mediàtica que comentàvem abans, des de ben petitons, i també que els efectes d'aquestes regularitzacions, d'aquestes prohibicions, no els veurem fins aquí molts anys. Vull dir que no serà una cosa automàtica que diguem, perfecte, en 5 anys ja sabem què passa. Hauran de passar generacions, però que puguem comparar com una generació ha crescut amb accés a xarxes i com una altra ha crescut sense accés a xarxes. Ho citava abans breument. Als Estats Units ja estem veient les primeres sentències contra plataformes per ús, mal ús de xarxes i l'impacte que aquestes xarxes tenen en la salut mental de les persones. Això tot fa pensar que anirà en increment i bueno, haurem de veure com avança.
3: Doncs ara sí que em sap greu, però arribem al final també d'aquest bloc, al final d'aquest debat. Ha estat interessantíssim, per tant, moltíssimes gràcies a les tres per acompanyar-nos. Liam Jiménez, Carla Galavete i Ruth Pérez. Un fort aplaudiment per elles. I Sergi Mañas, gràcies també per acompanyar-nos en aquest escenari avui a Cal Niño, seguint doncs aquesta xerrada i també a través de la ràdio de Sant Boi. Per tant, moment de donar també la benvinguda a la representació institucional, tot seguit pujant aquí a l'escenari, Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa de Sant Boi del Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, també Sergi Barrera, cap de l'Oficina del Parlament Europeu, i el Manuel Sapiro, que és director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, tot seguit aquí a l'escenari. Fora aplaudiment també per ells i per elles.

0: Doncs tenim ja arribant aquí a l'escenari, com diem, la representació institucional per continuar aprofundint sobre un tema que ens afecta a tots, que ens afecta a totes i que, per tant, encara ens queden moltes coses per poder explicar. Comencem en aquest cas, per la que ara mateix està jugant a casa, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, en el cas dels ajuntaments, com podria ser el de Sant Boi, quina és l'acció que s'ha de fer respecte a la desinformació i aprofitant també que s'està fent a través de Ràdio Sant Boi, quin han de ser també el paper dels mitjans públics en aquest sentit?
1: Bé, en primer lloc, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. És un plaer veure tanta gent en aquesta iniciativa, també felicitar el nostre regidor, l'Emilio Morillas, que és l'impulsor i el seu equip d'aquesta trobada. No se'ns va ocórrer millor manera de commemorar el Dia d'Europa, no?, que generar un espai de diàleg, de debat, de reflexió col·lectiva sobre un tema que jo crec que preocupa a tothom, però òbviament també a Europa, més que res perquè és l'ecosistema que representa encara aquesta defensa dels drets i dels valors democràtics, de la democràcia com a sistema. I, evidentment, si hi ha en aquests moments una cosa que impacta directament la credibilitat del sistema democràtic, són totes aquestes desinformacions, totes aquestes fake news, com deia abans, crec que la Carla, moltes vegades, la majoria de vegades, deliberades, intencionades, que volen que tenen impactes per generar desconfiança, per generar també dubtes respecte al propi sistema i respecte al valor i l'impacte dels poders públics. En aquest sentit, el que deies, jo crec que no es pot desvincular la realitat local de la global. Vivim en un món global, en totes les seves bondats i totes les seves dificultats, i és veritat que allò que és global acaba traduint-se i convertint-se i tenir un impacte local. No? Per tant, quan parlem de la desinformació, sí que és veritat que hi ha tot un ecosistema, una estratègia on aquests instruments s'han generalitzat, no? I estan presents en tots els mitjans de comunicació, de les xarxes socials i també amb els relats i amb els discursos, i aquí s'ha dit clarament, no? Aquests discursos protagonitzats majoritàriament per aquests populismes de dretes i ultradreta, no? Que el que volen és generar desestabilització, que el que volen és generar, plantegen situacions apocalíptiques també i generar desesperança i odi, i sobretot, com deia abans també, aquest descrèdit d'allò que és públic, aquest descrèdit en general de les administracions públiques i dels sistemes i els poders públics democràtics, per ende. Per tant, això que és una espècie de marc de referència global en el que impacta tothom per diferents mitjans, després té les seves concrecions locals. I, òbviament, això acaba al barri, això acaba al carrer, acaba als xats de les escoles, acaba en l'Instagram del veí d'enfront i moltes altres coses. Per tant, jo crec que la primera barrera per d'alguna manera contrarrestar aquestes situacions són les administracions més properes, que en aquests moments els poders públics més propers, que són les administracions locals. Amb tota humilment, perquè evidentment tenim pocs recursos i moltes vegades bastantes dificultats per impactar i per contrarrestar aquestes situacions, però jo crec que tenim l'obligació i la responsabilitat, i és el que estem fent, d'impulsar tot tipus de projectes i iniciatives i de fer servir les nostres eines, com per exemple els mitjans de comunicació locals, les xarxes locals, generar models i metodologies diferents i contrarrestar i també confrontar, si cal, amb allò que és fals. I tenim clar, en aquesta lògica de la verificació, que jo crec que és molt important, no? És a dir, en verificar, en convertir-nos, i això ho vam viure molt a la pandèmia, de convertir-nos realment i tenir l'autoritat de la font fiable. Ens hem de convertir en les fonts fiables. I per ser les fonts fiables, és el que deia aquí també, crec que la Carla, hem de treballar per recuperar, en molts casos, no?, o reforçar la credibilitat i la confiança dels nostres veïns i les nostres veïnes en allò que diem i en allò que fem, i en els mitjans que fem servir per enviar aquests missatges. I és això el que fem des de l'Ajuntament de Sant Boi, és treballar intensament el dia a dia a establir aquestes xarxes des de la proximitat, xarxes de relacionals amb els ciutadans i ciutadanes, individuals i col·lectives, posant molt en valor la comunitat, xarxes transparents, directes, on els regidors i regidores o l'equip, els equips municipals tècnics i polítics estan presents en la vida quotidiana de la gent per establir aquests vincles de credibilitat i de confiança i traslladar i compartir aquests missatges després a través de qualsevol eina. I una d'elles, evidentment, són les xarxes socials. I a partir d'aquí, identificar de forma precoç, és molt important, perquè identificar de forma precoç aquells continguts que intencionadament estan generant por, estan generant desinformació, perquè la identificació precoç és molt important, perquè pots desactivar ràpidament. Si no, es generen estats d'opinió i es generalitzen aquests estats d'opinió, i parlo, per exemple, en un municipi, en un barri, en un poble, en una ciutat, i després és molt difícil de poder aturar. Per tant, com us deia abans, jo crec que la manera de fer-ho és ser conscient d'on estem, poder, evidentment, tenir estratègia, és a dir, no deixar-ho per ser reactius i anar apagant, o anar posant accions pal·liatives, sinó que s'ha de convertir i s'ha d'incorporar el tema d'abordar la desinformació amb una política pública que ha d'estar incorporat a les agendes públiques, que necessiten recursos i estratègia i, sobretot, implementació directa. I aquesta implementació directa des de la proximitat, inqüestionable. I hem de generar xarxes d'aliances. I aquestes aliances és amb tot el teixit associatiu, social, amb tots els líders comunitaris, amb els que compartim aquesta lluita contra allò que fa mal, contra allò que genera desesperació, contra allò que desestabilitza els veïns i les veïnes, i evidentment intentar construir aquest ecosistema segur, el més possible, i no baixar la guàrdia, si està tot el dia amb l'antena posada.
0: Doncs agraïm també a l'alcaldessa la seva aportació a aquest respecte. De fet, sobre justament això, pel que fa a la Comissió Europea, també s'està movent fitxa. De fet, Manuel, acabo de llançar l'European Democracy Shield, que bàsicament és l'escut europeu, en aquest cas de la democràcia. Exactament en què consisteix i com pot ajudar també a atacar aquest tema que estem comentant avui?
2: D'acord, gràcies per la teva pregunta. M'agradaria començar a agrair-vos i agrair també a l'alcaldessa i agrair a la presidenta per acollir-nos aquí, a Sant Boi. Coneixem bé des de la Comissió Europea l'europeisme de Sant Boi. Hem vist tots els projectes que Sant Boi té amb la Unió Europea, encara que sigui la Unió Europea aquí, Europa es fa aquí, des de Sant Boi, i estic molt, molt feliç de celebrar, reivindicar Europa aquí, des del territori i des de Sant Boi, i penso honestament que hem tingut fins ara un monòleg i una taula rodona, moderada per tu i per Sergi, de molt alta qualitat, molt estimulant, amb aportacions molt valents, i realment estic molt content d'haver pogut assistir-hi i de fer la cloenda. Ara contesto a la teva pregunta. Què és això de l'escut? Doncs l'escut és una mica com l'escut que tens per Capità Amèrica, excepte que en aquest cas és Capità Europa, i és un escut contra els dolents de la pel·lícula, que són tots els que acaben de mencionar les expertes aquí, que són actors hostils i molt ben organitzats, predadors també a l'internet, i que bàsicament tenen una maquinària, un ecosistema de desinformació que està aquí per dividir-nos, que està aquí per enderrocar la nostra democràcia, el nostre teixit democràtic, i que també posa en perill la nostra seguretat i el nostre model social al final, perquè es tracta d'això quan es tracta d'antifeminisme, quan es tracta de negacionisme climàtic, quan es tracta també de la guerra híbrida del Kremlin. Sabem que el Kremlin gasta més de 1.000 milions d'euros només en desinformació per fer ingerències en processos democràtics cada any. És una maquinària de guerra, una propaganda, i les plataformes ajuden en això. Doncs el que hem de fer, perquè aquí és una màquina de guerra híbrida, és tenir un escut per protegir-nos, per protegir la nostra salut. Hem vist els problemes d'infodèmics relatius a tot el que va ser la Covid i ara la nova pandèmia, si és que és una pandèmia, per protegir la nostra seguretat física, per protegir també la nostra salut mental, o protegir-nos contra, i especialment els nens contra l'assetjament, ciberassetjament, i per protegir en general la nostra democràcia, perquè el que deia la presidenta, el problema que tenim és que tot això ataca i posa en perill la nostra confiança en les institucions polítiques, democràtiques, que ens representen. I aquí jo voldria, per explicar una mica millor l'escut, referir-me a Hannah Arendt, que és una filòsofa que segurament coneixeu, que deia, jo crec, aquesta afirmació molt encertada, que el subjecte ideal del totalitarisme no és el nazi convençut, sinó la gent que ja no distingueix entre fet i ficció, entre opinió i realitat, que és més o menys el que està passant ara mateix, en gran part perquè les plataformes no assumeixen, la Carla ho ha dit, però també l'Aliem i especialment la Ruth, perquè no assumeixen les seves responsabilitats. I aquí hem de veure com fer, i d'això es tracta, que per una banda les plataformes assumeixin les seves responsabilitats, anant cap a les sancions quan calgui, també col·laborar amb elles amb un codi que han firmat, que Ruth coneix molt bé, que és el codi contra la desinformació, i també una conscienciació de tota la societat, començant molt d'hora i cada cop més d'hora, una conscienciació que estem fent amb el Parlament, de fet, des d'aquí, amb tallers intergeneracionals i també tallers a les escoles. Només sobre la regulació, si tinc un minut més, voldria dir que aquí què vol dir assumir les seves responsabilitats? Vol dir, primer principi, que tot el que és il·legal en la vida real ha de ser il·legal online. I això és tot el que s'ha mencionat abans, des de la incitació a l'odi, a la violència, al terrorisme, a l'assetjament, la pornografia infantil, estafes que van tots de la mà amb la desinformació, de fet. Segon, transparència. Si alguna cosa està fet amb IA, i això ho has dit, ho heu dit abans, s'ha de posar. Quines són les fonts? Si s'ha pagat una publicitat política a favor d'un candidat polític, s'ha de saber-ho. S'ha de conèixer també quines moderacions es fan i com es fa la moderació. Ara no s'ha fet, per això estem posant multes. Ja hem posat una multa a l'antic Twitter, que ara és X, i estem en investigacions molt dures, de fet, uns diàlegs molt, molt durs, amb TikTok, amb Shane, amb Meta, que és Instagram, amb Facebook, i altres també, que són els que diuen les very large platforms.
0: Doncs agraïm també la seva presència avui al Manuel Sapiro, moltes gràcies. I saludem també al Sergi Barrera, abans hem presentat, clar, des del Parlament Europeu, sabem que representa doncs, a milions de persones. De fet, precisament vosaltres heu creat aquesta comissió especial, que abans també n'hem parlat, justament per tractar aquest escut que ara ens explica el Manuel. Però en aquest sentit, com d'interessant també és que hi hagi iniciatives, com podria ser, per exemple, l'Euroescola, no? La que nens i nenes de Sant Boi, per exemple, han anat al Parlament Europeu. Com d'important és això també a l'hora de generar consciència?
3: Bé, moltes gràcies. Hola, ara se sent?
4: Ara funciona. Bueno, moltes gràcies, John. Felicitats a l'Ajuntament i agrair la invitació i felicitats per l'acte. M'ha encantat la taula anterior, m'hagués passat una hora més escoltant la Carla, la Ruth i la Liam. Sobre tema com Euroescola, jo el que crec que és essencial és crear espais on els joves siguin els protagonistes, perquè si no, doncs sigui un a vegades doncs, parlem molt de la importància de que els joves són el futur i tot això, veiem-ho, escolta, creem aquests espais i fem-ho visible. Llavors, hi ha programes com Euroescola, que està molt bé, o també un altre que es va crear i que aquest any fa 10 anys, és el programa d'escoles ambaixadores del Parlament Europeu, del qual, a més, Sant Boi és l'abanderat a Catalunya perquè va ser el primer centre que va participar un cop es va obrir fora de les capitals, perquè va néixer com un projecte pilot per veure si això funcionaria o no, i Sant Boi, quan es va obrir, va ser el primer en sumar-s'hi i des de llavors doncs, no només ha liderat el projecte al municipi, lògicament, i a Catalunya, sinó ha estat un exemple per tots a tot l'Estat i també a nivell europeu. Jo crec que aquesta és una manera bàsica, perquè sovint el que fem, ho deia abans el Marc Martínez, el monòleg, no? I de manera una mica fins i tot cansada estem escoltant que les noves generacions estan com als marges i desconnectats de la democràcia i que per extensió doncs, també del projecte europeu, però la veritat és que les dades diuen una cosa diferent. De fet, fa només dues setmanes van presentar una enquesta que van fer l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona amb el Centre d'Estudis d'Opinió amb motiu dels 40 anys de la pertinença a la Unió Europea, no? I hi havia una dada que era molt significativa i és que el 65% dels joves catalans entre 18 i 24 anys es declaren europeistes. És el grup d'edat amb més suport a la Unió Europea. Això és més que els seus pares, més que els seus avis, i és una dada molt significativa que ens ha de portar a la reflexió, que sempre estem dient, bueno, és que els joves són molt d'extrema, molt de tal, bueno, potser estem donant per fet una sèrie de coses o estem mirant unes fonts que potser no són les que toca. Per això crec que és això important posar-los al centre, perquè de fet això, crear ciutadania europea no passa només perquè els presents aquí a la taula, doncs fantàstic, una representant política, dos funcionaris, doncs fem parlaments, pues està molt bé, s'ha de fer, clar que sí, però passa per generar espais com aquest també, on els joves pugueu participar, pugueu preguntar, pugueu discutir i fer sentir, i sentir que la vostra veu compta, perquè si no al final és, sí, bueno, i jo què? Perquè això, les institucions sí que es poden fer moltes lleis, es poden crear eines i es poden protegir els processos democràtics, però el que és insubstituïble és l'impacte que té un jove crític i informat en el seu entorn. Això és imprescindible. Llavors, per això la veu dels joves no és secundària, sinó que l'hem de posar al centre.
0: Doncs ja hem escoltat Lluís Amoret, Sergi Barrera i Manuel Sapiro. Gràcies als tres per acompanyar-nos avui des de Can Liño. I evidentment gràcies també a tots els que heu vingut, els que us heu interessat, els que heu preguntat, també li he donat vida, no cal dir-ho aquest acte, i també a tots els que esteu seguint-nos a través de Ràdio Sant Boi. Així que gràcies a tots i bona nit, moltes gràcies.

0: Hola, hola, hola, us saludem de nou des dels estudis centrals de Ràdio Sant Boi. Quan són ara mateix les 7:53 minuts de la tarda, posem punt i final a aquesta retransmissió especial per l'acte Cert o Fake. Protegim la democràcia de la desinformació, que ens ha deixat moments que ens conviden a la reflexió, des del monòleg del santboià Marc Martínez fins al podcast Influencers de la Verificació.
1: Soc una persona que passa una quantitat ingent de temps al dia a les xarxes socials, així que soc un potencial consumidor de fake news, els que estic exposats, dels que no soc conscient del tot, no?
2: Fan servir aquesta teoria de la conspiració, aquesta sempre una trama secreta, una elit que ens vol controlar i ens vol exterminar. És molt important, com amb la desinformació, que ens aturem. Per això és una llàstima el tema de l'estrol infinit i d'estar tantes hores allà mirant continguts a 30 segons perquè ens anul·la aquesta capacitat d'aturar. Necessitem les plataformes, perquè si nosaltres regulem sense aquestes plataformes, de què serveix? Estàvem parlant abans, no? Tenim unes plataformes que fan d'altaveu de tota aquesta desinformació, però desconeixem com funciona. Si no sumem aquestes empreses a la regulació, malament.
0: Gràcies per fer-nos costat. Us recordem que podeu escoltar aquest programa de nou al web de Ràdio Sant Boi i en redifusió demà dissabte 23 de maig a partir de les 5 de la tarda. Ara la programació segueix a Ràdio Sant Boi amb l'edició vespre dels informatius a partir de les 8 en breus instants i amb Bortovivat a partir del punt de les 9. Gràcies de nou per ser-hi. Bon vespre a tothom.

0: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians d'en Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'acte cert o fake que acabem de viure a Ràdio Sant Boi, la vaga dels anestesiòlegs al Prac Sanitari o al Cineforum pel col·lectiu LGTBI+, a Can Masellera. Avui és divendres, 22 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Acabem de viure en directe a Ràdio Sant Boi l'acte del projecte Cert o Fake, Protegim la democràcia de la desinformació, una jornada per donar-nos eines per informar-nos en línia. L'acte ha començat amb un monòleg humorístic del còmic santboià Marc Martínez sobre les dificultats per identificar fakes en línia. El moment central ha estat el podcast en directe, Influencers de la Verificació, moderat per John García, amb Ruth Pérez, cap de comunicació de Verificat, Carla Galeote, divulgadora feminista, i Liam Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista, com a convidades.
2: Soc una persona que passa una quantitat ingent de temps al dia a les xarxes socials, així que soc un potencial consumidor de fake news, els que estic exposats, dels que no soc conscient del tot, no?
3: Fan servir aquesta teoria de la conspiració, aquesta sempre una trama secreta, una elit que ens vol controlar i ens vol exterminar. És molt important, com amb la desinformació, que ens aturem. Per això és una llàstima el tema de l'estrol infinit i d'estar tantes hores allà mirant continguts de 30 segons perquè ens anul·la aquesta capacitat d'aturar. Necessitem les plataformes, perquè si nosaltres regulem sense aquestes plataformes, de què serveix? Estàvem parlant abans, no? Tenim unes plataformes que fan d'altaveu de tota aquesta desinformació, però desconeixem com funciona. Si no sumem aquestes empreses a la regulació, malament.
1: Els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir del 2 de juny deixaran de fer activitat extraordinària no obligatòria per contracte. La decisió compta amb el suport del 80% dels especialistes del servei i segueix la línia iniciada pels professionals de Bellvitge. La protesta, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial, però defensen que necessiten treballar en condicions dignes. Altres serveis hospitalaris també estudien sumar-se a la campanya. Més informació de servei. El Ministeri de Transports posa en servei gairebé 12 quilòmetres de nous vials a l'autovia B25 a Sant Boi. Amb aquesta obertura s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 amb el nucli urbà de la ciutat. Amb l'obertura d'aquests vials s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 al municipi de Sant Boi. De la mateixa manera, s'ordena el trànsit a l'Àngels de Masblau, on s'ha construït una nova rotonda i s'han millorat els ramals de la connexió amb la C32B, al municipi del Prat de Llobregat. També en transports, a partir del pròxim dimarts 26 de maig s'iniciaran els treballs de fonamentació per la col·locació de l'escultura d'Ordesa al parterre de la Cruïlla de Sant Joan Bosco amb la C245. Està previst que els treballs durin aproximadament 3 setmanes i durant aquest temps es tallarà puntualment la circulació a un dels carrils de la C245, prioritzant que sigui a les hores de menys circulació. En societat, el Baix Llobregat registra més denúncies per violència masclista i Sant Boi se situa entre els municipis amb més casos atesos. La comarca va registrar gairebé una mica més de 2.400 denúncies per violència masclista durant el 2025, un 2,8% més que l'any anterior. Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i el Prat concentren el volum més elevat d'atencions. Altres municipis, en canvi, presenten perfils d'usuàries més específics segons les franges d'edat. I a l'agenda us destaquem el Cineforum d'aquest dissabte 23 de maig, que en Massaiera acull la primera trobada del nou grup de socialització jove LGTBI+, i persones aliades de Sant Boi. La proposta vol crear un espai segur i acollidor per compartir, conèixer gent i fer comunitat amb una tarda de cinema. I en un altre ordre de temes us destaquem que aquesta setmana l'emissora, després del seu 46 aniversari, estrena una nova pàgina web, més moderna, més accessible i més connectada amb la ciutat. Ara els usuaris podran accedir-hi de manera més ràpida, accessible i amb més recursos. El nou servei incorpora eines per a poder llegir l'actualitat, consultar xarxes o programació i visualitzar el servei de streaming que s'espera pròximament. La podeu consultar a www.radiosantboi.cat.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, en un cap de setmana sense retransmissions esportives, el Futbol Club Casablanca protagonitza la notícia de la setmana. Com us dèiem, el Futbol Club Casablanca porta a apel·lació dos casos que poden donar-li l'accés al play-off d'ascens a tercera catalana. El club Samboià reclama recuperar els 3 punts del partit contra el sector Montserratina i al mateix temps demana que se li concedeixi la victòria davant l'Sporting Gavà per una presumpta alineació indeguda. Álvaro Santos, José Palacios i Ezequiel Gaona són el coordinador, entrenador i capità del Casablanca. Agenda carrer.
4: Vemos que llega una denuncia. La semana siguiente vemos que nos quitan los puntos y así quedamos prácticamente fuera de play-off.
5: El reglamento dice que tú puedes fichar antes de las últimas 4 jornadas. Por lo tanto, nosotros activamos la licencia el día 22 y estaba disponible hasta el 25. Lo que nos reclaman ellos es que en esa misma jornada nosotros descansábamos. Lo que alega sector Montserratina es que este jugador no ha jugado 4 partidos, sino que ha jugado 3. Y dice, licencia activa antes de las últimas 4 jornadas. Pues entonces para todos los clubes iguales.
4: Ganar en los despachos, pues supongo que debe dar gusto. A mí me gusta más ganar en el campo, pero no sé si les hace ilusión. En los playoffs iré y les saludaré a todos y les felicitaré si juegan. Yo hago todo este esfuerzo en verdad por todos mis jugadores, porque en verdad se lo merecen, porque por puntos se lo merecen. Nosotros, pues si tenemos que lucharlo así, pues también lo lucharemos.
6: Nosotros lo vamos a dar todo y estaremos preparados. Si entramos, los vamos a llevar por delante a todos.
1: Álvaro Santos defensa que el fitxatge de Kelvin González es va fer dins del termini establert per la Federació Catalana de Futbol. Segons explica, el club va consultar prèviament el comitè de competició abans de tramitar la fitxa. El conflicte neix perquè aquella jornada el Casablanca descansava i el sector Montserratina considera que el jugador només podia disputar 3 partits i no 4. El club Samboià, en canvi, considera que el reglament parla de jornades i no de partits disputats. Pel que fa al temps, el Meteocat apunta una nit i cap de setmana amb un ambient plenament estiuenc a Sant Boi. El cel es mantindrà serè o amb alguns núvols alts, sense previsió de pluja i amb temperatures molt suaus. Aquesta nit, a les 8 del vespre, s'esperen uns 24 graus. De cara a dissabte i diumenge, el termòmetre tornarà a enfilar-se fins als 28 i 29 graus durant les hores centrals del dia, amb vent suau de marina de la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya no activa ara mateix cap avís de perill meteorològic. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 22 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir del punt de les 9, amb Bord to Bibat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem dilluns, al punt de les 8 de la tarda. Bon vespre.

0: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: A buscarte, me da igual madre o pare solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Cuplejant.
3: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Molt bona nit, amics i amigues, i una setmana més sigueu tots benvinguts a Jazz Setmanal, un programa que pretén acostar el jazz a tots els afeccionats, els que ho són des de fa temps, els que s'acaben d'incorporar, i els que ho són i potser encara no ho saben. En qualsevol cas, repeteixo, benvinguts a tots. I també avui, naturalment, continuarem amb la mateixa fórmula que venim utilitzant al llarg de la temporada i que, bàsicament, consisteix en seleccionar un estàndard i presentar-lo cronològicament mitjançant diferents versions, tantes com el temps ens permeti. El tema que he triat avui és la melodia Easy Living, un estàndard escrit l'any 1937 per Ralph Ranger i lletra de Leo Robin. És una bellíssima balada escrita per una pel·lícula del mateix títol, Easy Living, una pel·lícula interpretada per Jean Arthur, Edward Arnold i Ray Milland en els papers principals i dirigida per Mitchell Leisen per la productora Paramount. Apuntar que la pel·lícula, el tema, s'escoltava exclusivament en la seva versió instrumental. Però va ser, concretament el mateix any, l'1 de juny, quan Billie Holiday, acompanyada per l'orquestra de Teddy Wilson, la va enregistrar vocalment. Posteriorment, centenars, potser milers de versions, per tant, impossible enumerar-les, i penso que seria molt millor, de fet serà molt millor, escoltar alguna d'elles. I si us sembla, començarem per la que el saxofonista tenor Walter Gray va enregistrar l'any 1949. Amb aquesta versió iniciem el nostre recorregut per aquest Easy Living.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la versió del saxofonista tenor Wardell Gray, que en formació de quartet i a la ciutat de New York la van registrar a l'11 de novembre de l'any 1949. Ho va fer en un vell disc de 78 revolucions per minut de 10 polzades i que contenia un tema per cara. A la cara A figurava el tema Twisted, original del propi Wardell Gray, i en la cara B es podia escoltar aquesta lectura del Easy Living. Bé, tenint en compte que això és un enregistrament de l'any 1949, s'entén aquest refregit que se sentia de fons. Wardell Gray, el saxo tenor, Al Haig, el piano, Tommy Porter, el contrabaix i Roy Hines a la bateria han estat els protagonistes. I el nostre següent convidat és un pianista, i un pianista jo el definiria com important. Parlo del senyor Nathaniel Pierce Bliss Jr., Nat Pierce, en el món del jazz, i que va obtenir molta notorietat com a pianista i com a arranjador de la big band de Buddy Herman, amb la que, de la que va pertany des de l'any 1951 fins a l'any 1955. Va néixer a la població de Somerville, l'estat de Massachusetts, el 16 de juliol de l'any 1925 i ens va deixar el 10 de juny de l'any 1992 a la ciutat de Los Angeles. Doncs bé, anem a escoltar-lo com a pianista i com a co-líder d'un grup que es va anomenar Nat Pierce Dick Collins Nonet. L'any 1954 van registrar el nostre tema d'avui en la companyia Fantasy. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Nat Peart's Dick Collins Nonet. Amb el propi Dick Collins, Zito i John Howell a les trompetes, Jerry Cooker i Dick Hafer al saxo alt, Jack Nimitz al saxo baríton, Nat Peart's al piano, Rick Kelly al contrabaix i Gus Gustafson a la bateria. El disc es va enregistrar als Marines Memorial Auditorium de la ciutat de San Francisco el 27 de gener de l'any 1954. I tot seguit avançarem un any per detenir-nos en el 1955, quan el gran trompetista Miles Davis enregistra el que va ser el seu segon disc d'estudi, un disc el que va titular Blue Moods i que es va publicar en el segell Charles Mingus Debut Records. El disc que es va enregistrar als estudis del famós enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Hackensack, a l'estat de New Jersey, el 9 de juliol de l'any 1955. Doncs disposem-nos a escoltar a Miles Davis i el seu grup.

Doncs bé, han estat Miles Davis a la trompeta i solista principal, Britt Woodman al trombó, Teddy Charles al vibràfon, Charles Mingus al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Tot i que, com he dit, va ser el segon disc d'estudi de Miles Davis, ell ja deixava palès que érem davant d'un gran creador, que el temps doncs, el va convertir en el que és avui, en un mite. El disc, aquest Blue Moods, és un excel·lent exemple d'aquell estil anomenat cool jazz que va tan èxit va obtenir al llarg dels anys 50 i inclús 60. I també, i com a curiositat, dic que és un disc de curta durada. Les dues cares ocupen 26 minuts i escaig, i això es deu perquè en el moment de traslladar les cintes originals al vinil va haver una errada, i els sols, surcos en castellà, van ser més amples i profuns de l'habitual. I això va fer que l'extensió del disc sigués menys del que estava previst, però per contra va permetre accentuar les notes més greus. Bé, i de Miles Davis ara saltarem a Art Farmer i Benny Golson, de 1955. A 1960, quan aquests dos músics alliberen un nou projecte musical que anomenarien Jastet. Jastet va ser un sextet que cofundat un any abans i que, a banda del trompetista i fliscornista Art Farmer i del saxotenor Benny Golson, comptava amb un trombonista i una secció rítmica. Va ser, de fet, així està considerat com un dels grups estables més importants de la segona meitat del passat segle, si atenem a la seva qualitat i a la seva transcendència. Doncs bé, escoltarem el seu treball de presentació titulat Meet the Jastet, enregistrat els dies 6, 9 i 10 de febrer de 1960 als Nola Penthouse Studios, a la ciutat de New York, i que va ser editat l'àlbum en el segell discogràfic Argo. Doncs bé, en aquest disc figurava una versió del nostre tema d'avui, d'aquest Easy Living. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat The Jasted, és a dir, Art Fermer a la trompeta i friscorni, Benny Golson al saxo tenor, Curtis Fuller al trombó, McCoy Tyner al piano, Addison Farmer, contrabaix i germà d'Art Fermer, i Lex Humphries a la bateria. Bé, i continuem el nostre recorregut i ara avançarem fins l'any 1965, quan el saxofonista Paul Desmond i el guitarrista Jim Hall, en formació de duet, enregistren un LP de l'època, el que, casualment o no, titulen Easy Living. Ho fan entre els mesos de juny de 1963, juliol i setembre de 1964 i juny de 1965 a la ciutat de New York. El disc s'edita en el segell RCA. Doncs bé, si us sembla, escoltarem aquesta lectura o la seva lectura del nostre tema d'avui. Paul Desmond, saxo alt, Jim Hall, guitarra.

Don bé, tal i com deia, hem escoltat el senyor Paul Desmond al saxo tenor, i Jim Hall a la guitarra. I tot i que, malgrat el disc és bàsicament a duet, en alguns temes, concretament en aquest Easy Living, van ser acompanyats d'altres músics. En aquesta versió van comptar amb la col·laboració del contrabaixista Eugene Bright i el bateria Connie Kay. Continuem avançant ara per detenir-nos en l'any 1975, quan el pianista canadenc Oscar Peterson i el trompetista Harry Sweet Edison decideixen enregistrar un àlbum, en aquest cas exclusivament en formació de duet. Ho fan en el segell Pablo i el titulen senzillament Oscar Peterson, Harry Sweet Edison. En l'àlbum s'obria la seva cara precisament amb aquest Easy Living.

Doncs bé, la virtuosa exuberància d'Oscar Peterson i la dolçor doncs, del senyor Harry Sweet Edison és un atractiu contrast presidit, això sí, per un autèntic swing. Bé, i com sigui que el temps ens tira a sobre, farem un salt temporal de 6 anys per retrobar-nos amb el gran saxofonista tenor Stan Getz i amb una actuació que es va enregistrar en viu. Ens traslladarem, tot i que només sigui mentalment, al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco, on actua en formació de quartet. Hem retrocedit fins al maig de 1981, en viu i en directe, el gran Stan Getz.

Doncs bé, pel que s'escolta, doncs va agradar molt. Apoteòsic. El senyor Stan Getz, el saxo tenor, i com a solista principal acompanyat de Lou Levy al piano, Monty Woodving al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Com deia a la presentació, aquest disc es va enregistrar en la seva actuació en viu al maig de 1981 al Club Keystone Corner, a la ciutat de San Francisco. Però per aquests misteris insondables de les companyies discogràfiques, l'àlbum no es va publicar fins l'any 1992 amb el títol de Spring is Here, i ho va fer en el segell Concord. Bé, i bé, just, potser sí, ens donarà temps a entrar en el segle XXI. Heu de retrocedir fins l'any 2013, quan el saxofonista tenor Joshua Redman, fill del també saxofonista Devoy Redman, enregistra un àlbum d'estudi en el segell Noneshuk. Ho fa amb el títol de Walking Shadow. L'àlbum s'enregistra a la ciutat de New York, concretament en els Avatar Studios, produït pel pianista Brad Meldau. Són 12 temes, de fet són 12 balades, en les que el saxofonista està acompanyat per una secció de corda. Entre aquests 12 temes figura el Easy Living, sobre el que està girant el nostre programa d'avui. Així que, què us sembla si l'escoltem?

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joshua Redman, el saxo tenor i solista principal, acompanyat de Brad Meldau al piano, Larry Granadier al contrabaix i Brian Blight a la bateria. Tots ells acompanyat d'una secció de corda arranjada i dirigida pel senyor Dan Coleman. Doncs bé, mira, sorpresivament veig que encara tenim temps, sí. Sense que serveixi de precedent, avui ara escoltarem una nova versió, tot i que farem un marxa enrere amb el temps, perquè ens traslladarem fins l'any 1973, quan el senyor Robbie Braff, acompanyat de a la corneta, acompanyat de Ellie Larkins al piano, ens ofereix una versió. Com dic, és quelcom excepcional, no ens agrada girar el temps cap enrere, però avui farem aquesta excepció, donat que ens queden, ara estic mirant, pràcticament 4 minuts. Escoltem a Ellie Larkins i Robbie Braff.

Doncs ara sí, des de l'any 1973 i des d'un àlbum titulat The Great Reunion, ens acomiadarem de fons amb la música del cornetista Ruby Braff, que per l'ocasió va estar acompanyat del pianista Ellis Larkins. Sí, és cert, teníem altres versions seleccionades, però haurem de reservar-les per una millor ocasió. Com podeu comprendre, ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts de jazz amb tots vosaltres. Jo ho he passat molt, però que molt bé. Espero que sigui aquesta també la vostra sensació. I abans del comiat, recordar-te que si és del teu interès, pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis aquest programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora. I recordar-te tanmateix que penjaré el programa al perfil de Facebook de Jazz Setmanal, que simplement has de clicar a sobre i automàticament us enllaçarà amb el portal ivox.com, on el podeu escoltar amb molt bona qualitat de so. Si no el tens instal·lat, et recordo que ho pots fer des de qualsevol buscador. És totalment gratuït i ja el tindreu instal·lat per sempre. Gràcies un cop més per la vostra atenció i m'acomiado amb aquest habitual. A reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: la pell lastima i un cos més viu aparta els núvols de la ment.
1: Però guarda un racó d'aquell dolor per no oblidar-se'n, ara que l'amor s'hi posa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.